0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que no...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale, vale.
1: Ara miraré el tren.
2: Sabré jo que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Per fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: escoltes i cants.
1: I've seen the devil dance on sand.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: podria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.
1: Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat

no considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi...

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
2: A partir de dimarts-dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat.
3: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
1: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el SEM ha atès 55 persones pels efectes de la calor. Més notícies, Sara Riera.
4: El Poder Judicial decideix avui si expedienta el jutge Peinado per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció.
1: El candidat d'extrema dreta, Belardo de la Espriella, guanya les eleccions a la presidència de Colòmbia per una diferència petitíssima sobre el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda. De la Espriella ha tingut només un punt percentual més de vots que el seu rival, poc més de 200.000 paperetes. L'encara president Gustavo Petro ha denunciat moltes irregularitats en la votació.
4: El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui que deixa el càrrec. Starmer ha anat quedant aïllat al Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. La seva formació creu que l'alcalde de Manchester pot fer front millor a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
1: Els Mossos investiguen l'agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró al Maresme. Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de la ciutat, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs. Avui torna a la plataforma 3CAT la sèrie documental Punt de no retorn, guardonada amb el Premi Emmy Internacional.
4: S'estrena en dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front. La sèrie documental de Raül Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona.
1: Esports, la selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres.
4: Al mateix grup H del Mundial, aquesta matinada s'han enfrontat Uruguai i Cap Verd amb resultat d'empat 2-2. Tot just s'ha acabat fa pocs minuts el Nova Zelanda-Egipte amb 1-3 al marcador a favor d'Egipte. També ha jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia.
4: I en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya fent valer el marge que va aconseguir dissabte a la Molina en una etapa final, la de diumenge a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos.
1: Toni Bou ha guanyat també la segona jornada del Trial d'Itàlia i amplia 66 punts l'avantatge a la general. Berta Bellana ha repetit la victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i en marxa i marxa del trial a Itàlia com a líder. La campiona del món té ara 23 punts més que Rabino.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 22 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el dia començarà, ja us avisem, amb molta calor, de 25 a 28 graus just sortir el sol i ben aviat més de 30 graus. Entre el migdia i la tarda, el termòmetre pujarà fins als 40-42 graus al Pla de Lleida i fins als 37, dels 37 als 40 graus, a bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, ruixats i alguna tempesta. Marta Viana, bon dilluns.
1: Bon dia, matiners. Avui a Sant Boi de Llobregat el sol sortirà a les 6 i 19 i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts. A partir d'avui, cada dia, restarem ja a alguns segons de llum. Quina pena.
0: Però encara ens queda tot l'estiu per endavant, eh? És que ens agrada queixar-nos.
1: Sí, ens agrada.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto per començar la setmana una cita d'una cantant que va ser una icona dels 80.
0: Icona.
1: I diu... Una icona, sí.
0: Molt bé.
1: Les diferències, aquelles coses que et fan sentir incòmode amb tu mateix, són precisament les que t'ajuden a convertir-te en qui ets. Aquests són els teus dons.
0: Doncs a aquesta frase ens hi sumem perquè us direm una cosa. Hi ha moltes maneres de començar una nova setmana, però avui ho farem amb una d'aquelles cançons que, ja us avisem, us arrencaran del llit, perquè ha escrit una pàgina imprescindible al món de la música. Per tant, us demanem una mica de volum a la ràdio. Tampoc cal que desperteu els veïns. Obrim les portes de l'estudi de Catalunya Ràdio per rebre a la meravellosa Cyndi Lauper.

És una d'aquelles artistes emblemàtiques dels anys 80, i aquesta cançó, Girl Just Gonna Have Fun, un dels grans himnes de la música popular, de fet, quan es va publicar als anys 80, el món va entendre dues coses molt importants, que els cabells podien i poden desafiar les lleis de la física i que les noies, efectivament, només volien divertir-se. Amb la seva personalitat única, la seva veu i una imatge descaradíssima, Lauper va aconseguir connectar amb milions de persones d'arreu del món. El videoclip, de fet, també va contribuir al seu èxit, mostrant un ambient festiu i desenfadat que reflectia perfectament l'esperit de la cançó. En resum, Cyndi Lauper no només va cantar una cançó, va crear una excusa universal per passar-ho bé. I si algú encara dubta del missatge de Girl Just Gonna Have Fun, la millor resposta és molt senzilla: apujar el volum i comprovar el que passa.

0: Avui obrim el programa amb ella perquè avui Cyndi Lauper bufarà 73 espelmes. I tot i que avui és dilluns, tenim ganes de passar-ho bé. Deixeu que l'alegria entri a les vostres vides, perquè de la resta ens n'encarreguem nosaltres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dilluns, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, molt bé, fantàstic el cap de setmana.
0: Ara estem de recuperada, de
2: remuntada. Sí, ara dilluns, setmana curteta, perquè avui és dijous, diguem-ne. Pels que feu festa dimecres, és dijous. Bueno, perquè una mica d'ànim per llevar-nos aquest matí, els que no treballem dimecres.
0: I és que hi ha molta gent que el divendres ja va aprofitar per fer aquest cap de setmana llarg i que avui demà tenen festa, que la gent s'ho munta molt bé.
2: No, teletreballem. Teletreballem. Des de l'Empordà, no, ja ens ho coneixem, ja ens ho coneixem.
0: En tot cas, felicitats als que avui heu aconseguit tenir dos dies de festa, inclús així heu posat la ràdio a les 5 del matí.
2: Home, perquè és que què millor que estar dormint al llit o estar dins al llit i poder escoltar matiners.
0: Per favor.
2: Per favor.
0: A partir de les 6 avui, per cert, torna Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, sí, sí, el tornem a tenir aquí. Ell sí que necessita una recuperació llarga, però escolta'm, nosaltres molt contents de tornar-lo a tenir. Escolta, parlarem, tornarem a la mina on hi ha desnonaments altres vegada avui, estan previstos avui. Després parlarem-hi molt del que està passant a Madrid, perquè la instrucció del cas Begoña Gómez ha generat unes complicacions importants entre la policia, la justícia, la pobra justícia amb el jutge Peinado. Parlarem amb la Concepción Sáez, que és exvocal del Consell General del Poder Judicial, i també amb el Carlos Cué, que és periodista del País, per saber com reacciona el govern. I després parlarem d'un tema important i seriós, que és el fet de treballar amb calor. I de treballar a l'exterior, als temporers, anirem a Lleida, a persones que treballen a la construcció, per saber una mica si a mesura que va avançant el canvi climàtic hem de començar a plantejar-nos que certs mesos hi ha certes feines que no es poden fer. Després tindrem a Baltasar Garzón, que també serà molt interessant sentir-lo. Avui farem alguna esportiva del Mundial, perquè ja ve de gust parlar una mica de Mundial.
0: Egipte-Nova Zelanda, que ha acabat fa res.
2: 1-3, també l'empat d'Uruguai amb Cap Verd, que suposo que vas estar seguint amb intensitat aquest partit. Per tant, de tot plegat en parlarem, i després una mica d'humor i ja haurem fet aquest dilluns.
0: Doncs escolta'm, com quina bona cosa, haurem arribat ràpidament a les 12. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, en l'Alfonso, bon dilluns també.
3: Bon dia.
0: Escolta'm, què ha passat al món mentre dormíem, per
3: doncs,
0: favor?
3: Mira, com cada matinada ho sentíem, hem tingut partits del Mundial, la Nova Zelanda de Tim Payne s'ha enfrontat a Egipte.
0: Tim Payne és el gran futbolista d'aquest 2026.
3: La nostra gran estrella, no m'ho preguntis cap altra, també t'ho dic. Tim Payne ha obert la llauna amb el primer gol, però Egipte ha remuntat i el resultat ha estat de 1-3. I més enllà de Tim Payne, sí que hi ha una altra estrella mundialista que s'ha fet viral, que és de Mèxic i que és un gos que es diu Osito, que s'ha fet viral perquè el seu amo...
0: M'encanta la pausa dramàtica que has fet, Anna.
3: Que clar.
0: A veure, explica'm aquesta història.
3: És que busqueu la foto i els vídeos del gos aquest Osito viral de Mèxic. El seu amo el porta tot arreu, a dalt de la seva bici, vestit, pobre, amb la samarreta de la selecció, unes ulleres de sol, el gos, amb la bandera de Mèxic, sí, i una gorra de conjunt.
0: Val.
3: La seva primera aparició va ser al partit inaugural del Mundial i des de llavors s'ha fet viral, la xarxa està plena dels seus vídeos i les seves fotos i diversos mitjans expliquen que els seguidors del Mundial i de la selecció mexicana fan cua a cada partit per fer-se selfies amb ell.
4: Mare meva.
0: Osito?
3: Sí, Osito.
0: Osito.
3: Busca-lo.
0: A veure, no per disfressar el gos, perquè el gos no se s'ha de disfressar, però no, una mica d'alegria en aquest món que tenim.
3: També t'ho dic.
0: Sí. Que, mira, escolta'm, fer una cua per fer un selfie amb un gos està bé, també.
3: Sí. Amb un gos disfressat.
0: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
0: I a aquestes hores del matí, entre Ositos, Tim Payne's, Mundials i el món que està una miqueta complicat, també tenim ganes de saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si fem cas de les conclusions d'un estudi de la Universitat de Barcelona. Assenyala que la relació amb el personal d'infermeria pot fer millorar els resultats d'una persona ingressada per motius de salut mental. L'estudi diu que els primers dies són clau i que els aspectes que més cal cuidar són la comunicació, la confiança, la participació en el propi tractament i que existeixi un acord clar sobre els objectius i les tasques a desenvolupar.
0: Bones notícies per començar aquest dilluns 22 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. Res, escolta'm, en un minut arribem a un quart de sis del matí. Puja el pa, també t'ho dic, Marta Viana, de què parlarem poc? Puja
3: doncs
0: el pa.
3: Doncs mireu, de l'entrevista en exclusiva que ha donat Ana Rosa Quintana al nou programa d'entrevistes de Canal Sur, presentat en aquest cas per Juan i Medios. Estem molt acostumats a veure-la a la tele, però entrevistant, poquíssim, però no com a, com a entrevistada. Ha parlat de l'èxit i us he fet res, un recull de tres ítems. Ella ha parlat de l'èxit i també d'una de les coses que més li molesta de la televisió.
6: Por ejemplo, gente que acaba de llegar y que se han hecho famosos porque han estado en un reality. Es un ejemplo, como o han tenido un programa que les ha ido muy bien. O sea, si tú lo ves cuando llegan a la sala de maquillaje, que no trata bien, que no pide por favor, que llega con exigencias. Pues ¿sabes qué? Lo que pienso siempre, digo, uff, qué poco le va a durar la carrera. Porque al final es la factoría, es la fábrica, es que nosotros al final somos el muñeco. Pero dependemos de todos los compañeros.
0: Tantíssima raó que té Ana Rosa Quintana, perquè és cert que hi ha moltes vegades que aquesta gent nova que comença al mitjà s'oblida de que no només a la ràdio, a la tele, ens servim de tots els equips que hi ha.
3: Clar, hi ha un equip molt gran darrere i no estàs sol.
0: El cert és que té tota la raó del món, Quintana. Què més ha explicat?
3: Doncs hi ha una cosa una mica més íntima. Ha parlat, per exemple, què voldria ser àvia i ella com seria.
7: ¿Y te ves como abuela?
6: Hoy me encantaría. Pero no.
7: ¿Quieres ejercer todavía de abuela? ¿Vas a ser la abuela que va a maleducar?
6: Voy a ser muy pesada.
7: ¿También en esto?
6: También. No, pero pesada en el otro sentido.
7: En el sentido,
6: o sea,
7: de
6: que le eduque a sus padres.
7: Mientras que te eduque
6: que
7: tu padre.
6: Que a sus padres, yo estoy solamente para maleducar.
3: I llavors l'última perleta que he trobat, que sembla que estigui ja dedicada a tots nosaltres, perquè ella també és maquinera.
0: A veure.
3: ¿A
7: qué hora te despiertas?
6: Yo me levanto a las 5:30.
7: ¿A las 5:30?
6: Sí.
7: Y lo siento, Ana, te lo voy a preguntar. ¿Crees que has triunfado?
6: No, creo que soy una pringada.
0: Noies, ha quedat claríssim.
3: Està, però podria trucar-nos un dia.
0: La reflexió que fa Quintana... Ai, algun dia d'aquests hem de trucar Ramon Pellicer, que ens escolta al matí.
3: Ah,
0: aquesta setmana ara ja el podem trucar, al Pellicer, perquè me'l vaig trobar l'altre dia a la tele i em va dir que ens escoltava cada matí.
3: Pues perfecte.
0: Escolta'm, si Ana Rosa Quintana porta tants anys llevant-se així i diu que és una pringada, ja us dic ara que en què quedem nosaltres, eh? T'ho dic, perquè no cobrem el que cobra la Quintana. La Quintana cada vegada que es desperta diu, mira, em puc comprar una casa. Amb quina bona notícia engeguem al matí, Lara?
3: Doncs que el dispositiu d'informadors ambientals que impulsa la Generalitat ja està en marxa a diferents espais fluvials i zones naturals que estan protegides i l'objectiu és garantir-ne un ús responsable. Un dels punts de vigilància és la Ribera Salada, el Solsonès, on desenes de persones s'hi han desplaçat aquest diumenge, coincidint doncs, amb la onada de calor que hem patit tots. Els informadors, entre d'altres, s'encarreguen de regular els accessos i els aparcaments, recullen dades, fan difusió de les normes i de les bones pràctiques que s'han de tenir a la natura. La Laura, per exemple, és veïna de Tàrrega i aquest diumenge s'ha desplaçat fins la Ribera Salada amb la seva família i n'ha parlat a la CN.
8: Coneixíem aquesta zona perquè van vindre amb uns amics i aquesta zona està superbé perquè es poden banyar els nens petits, els gossos, per això els portem. Bueno, està superbé. Hi ha uns quants saltets també per si volem fer una mica més al cabra i superbé. Superguai.
0: Doncs vinga, una miqueta de cosa fresca amb aquest cap de setmana que tenim, que he sortit de casa aquest matí i dic, vaig a fregir un ou ferrat al terra.
3: Sí, sí, fa molta cosa.
0: Les bambes desfetes de l'espalt.
3: Ara és pitjor que ahir al matí.
0: És horrorós.
3: La temperatura d'ara mateix.
0: Ja us ho dic, ara que s'hagués de sortir de casa, almenys, no sé, amb una bossa de gel a la nuca. Perquè podria passar millor el matí. I mentrestant, un motiu per saltar del llit que ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és redescobrir els carrers de les nostres viles. Això és el que promou Miquel Ramon, un veí de Tàrrega que ha engegat un projecte audiovisual que es diu Carrers de Tàrrega. El primer capítol, que ja es pot veure al seu canal de YouTube, és sobre el carrer Sant Pere Claver.
10: El carrer Sant Pere Claver, si vas a l'Esclat, si vas al Pau Paterres, o si ets d'aquests radets que l'estiu prefereix anar a la platja a cremar-se i a trepitjar sorra bullint, en lloc d'anar al Pallars, a respirar aire fresc i amb una mica de sort enganxar falles i acabar amb una festa major.
9: Els capítols expliquen la història que hi ha al darrere del nomenclàtor, de la mà d'artistes locals que hi posen un toc d'humor i historiadors que aporten la dosi de context.
0: Amb només 12 minuts arribem a 6:15 del matí. Ens hem quedat de pedra, l'equip dels matiners, quan hem descobert una cosa fortíssima d'un dels participants de la primera edició de la Gran Cita.
3: Doncs es tracta de l'Alexis, que aquest cap de setmana ha passat pel suplement de Catalunya Ràdio i ha explicat, atenció, que ha fet de gigoló més d'una vegada.
11: Just després de la teva participació ha sortit publicat, i la gent es va acabar donant, que tu tenies un perfil a Gigolós Barcelona, una agència de gigolós i nois de companyia VIP. Això és veritat?
12: És veritat. He estat amb noms que tothom coneix, o sigui, a Catalunya, a Andorra, a Espanya, però què?
11: Dones públiques.
12: Dones públiques.
11: Que han contractat els teus serveis.
12: I tant, més que una. Penso que el meu temps té un valor. I com tothom que estigui treballant, tu si estàs treballant ara mateix, pues tens un valor per hora, per minut, per lo que sigui. Si jo decideixo que en aquest moment algú, per algo que faria gratuïtament, em vol pagar, jo no diré que no, sóc empresari.
0: Ah, però escolta'm, aquí ell també explicava que hi havia un tros d'alguna presentadora de la tele, eh?
3: Sí. Bueno.
0: Em va explotar el cap, vaig començar a fer un llistat de dones a qui...
3: Bueno.
0: A qui haguessin contractat els seus serveis.
3: A l'hora del cafè ho parlem.
0: Me n'han sortit unes quantes, eh? El cor també batega amb Rosalia. Ara aquest matí recordarem un moment viral de Belén Esteban que d'aquí uns moments compartirem amb l'audiència cantant La Perla. No us ho perdeu. Ha nascut una perla. Una perla. Ja t'ho dic ara. Star is Born. A veure, què passa amb Rosalia?
3: Ha tornat a ser viral un moment dels seus concerts, en aquest cas que està fent a Chicago. La protagonista ha sigut una noia que havia vingut, es veu, des de Madrid. Anava ella tota vestida de nòvia i portava doncs, un gran llençol blanc on es podia llegir això mateix que deia Rosalia.
13: Casi me caso con una perla. Ay, así yo te cuento. I would love to know your story. Wait, did you say what I thought you said? She said, es un boricua.
0: Boníssim, eh?
3: Recordem també que Raúl Alejandro i Rosalía van estar a punt de casar-se.
0: Exactament.
3: I per tant, tot agafa més sentit que mai.
0: Boníssima la pancarta amb el mocador de gairebé, en caso, amb un perla, els moments de Rosalía, que aquesta gira ens ha deixat grans històries dels espectadors, de la gent que la va veure. 9 minuts, 6:15 del matí. I a aquestes hores, estimada Lara, quins sons deixa la ràdio?
3: Doncs divendres al matí de Catalunya Ràdio entrevistàvem a Francesc Rivera, el Titot, cantant de Brahms. La banda berguedana ha tornat amb 5 noves cançons després de 9 anys. Rivera responia així la pregunta de si ell es considera un dels catalans emprenyats després del procés.
14: No, jo sóc un català il·lusionat, fins i tot ara, perquè no hi ha cap altra alternativa, perquè l'emprenyament, si no ets capaç de convertir això amb energia per moure les coses només serveix doncs, per viure en la frustració absoluta, no? Només et pots treure la frustració si l'externalitzes amb altres, no? La culpa és d'aquell, la culpa és de l'altre, no sé què.

0: que estem escoltant ara mateix, què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mireu, un dia com avui, dia 22 de juny, dia de la música, per cert, es va tornar a celebrar el festival a Glastonbury, a Anglaterra. La pandèmia va obligar a aturar-ho, però el 2022 es va recuperar. I aquell any, aquell festival va fer història perquè van programar com a caps de cartell la persona més jove i la persona més vella fins la data més gran fins a aquell moment. Eren Billie Eilish, que tenia només 20 anys, i Paul McCartney, de 80, per tant, dos caps de cartell en aquell moment espectaculars. Un festival que, per cert, dura 5 dies i el que volem fer és fer-lo coincidir amb el solstici d'estiu.
0: I aquestes hores del matí volem saber. És que estem ja, estem rient.
1: Ui, però és que jo crec que si la gent realment llegís tot
0: expliquem-ho,
1: els guions com està descrit...
0: Perquè és que m'ha encantat, perquè a més estem llegint guió, no és res nou, tampoc no estem descobrint res, i McCartney m'encanta, perquè McCartney és com sona.
1: Crn! Crnri!
2: Ho escrit així.
1: És que ho he fet al cotxe, sabeu què us vull dir?
0: Ai, Déu meu, clar que sí, clar que sí. La qüestió és que soni. Quin dia ens espera avui dilluns astrològicament parlant? Cristina Borreguero, d'Astro Cat.cat. Bon dia, va.
3: Bon dia, matiners. Comencem la setmana amb el sol ja a cranc i amb l'energia del solstici d'estiu encara ben viva. Entrem en una etapa més emocional, íntima i sensible, que ens convida a tornar a casa, per dins i per fora. Són dies per cuidar el vincle, escoltar el cos, protegir allò que estimem i donar espai a allò que ens nodreix. Feliç temporada cranc.
0: Bé, escolta, em sembla que estem de remuntada amb la gent d'Astrocat, que portàvem uns dies... Jo no, jo sóc Bessons.
1: Ah,
0: ara comença l'època de cranc, clar. Ja està, Bessons, ara hi hem passat.
1: Visca
0: el cranc, els crancs. Per cert, d'aquí uns moments recordarem algunes de les coses que va explicar en Jet Llàcer aquest dissabte col·lapse, també la conversa que van mantenir Joan Dausà i Eloi Vila al cotxe, i sentirem la nova artista del món de la música, Belén Esteban, cantant La Perla de Rosalia. Serà d'aquí uns moments els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, qui bufarà espelmes aquest dilluns 22 de juny, Lara?
1: Doncs avui tenim un bon grapat de persones conegudes que fan anys. Ja estàs preparat?
0: Vinga, va, sí,
1: doncs
0: estic preparat. Som-hi.
1: Comencem felicitant l'estupenda, única i meravellosa actriu Meryl Streep, que amb Prada o sense celebrarà que en fa 77.
0: Estupenda.
1: Ell és molt maco, molt bona gent, i avui també fa anys, és el Quim Masferrer, que en fa 55.
0: Home, molt bé.
1: Escriu una pàgina més de la seva vida l'escriptor Dan Brown, que arriba als 62. I per últim, però no per això menys important, pareu bé les orelles, fa anys Leire Martínez, en solitari, bufarà 47 espelmes.
4: I la primera persona en obrir el micro aquest matí és... Xavi Canalies.
0: Hola. Us acompanyem fent el primer cafè del dia, com cada dia de dilluns a divendres des de Catalunya Ràdio. Som els matiners, engeguem la setmana i ho fem amb Cher.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. Entrevistarem l'exjutge Baltasar Garzón. A la tarda farem un retrat dels joves d'extrema dreta a Europa amb el periodista Raúl Gallego. És director de la sèrie documental Punt de no retorn, que dilluns estrena nova temporada a 3CAT. El Catalunya Nit rebrà la visita del periodista esportiu Toni Padilla, que ens portarà una nova història curiosa del Mundial de Futbol.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
3: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
4: Per cert, i entre els matiners, ens queden dues setmanes per acabar la temporada. El dia 3 de juliol posarem el punt final a aquesta primera temporada dels matiners de Catalunya Ràdio i us recordo que ens encantaria escoltar-vos en directe aquests que, igual que nosaltres, heu començat temporada a les 5 del matí i cada matí us lleveu amb els matiners de Catalunya Ràdio. Per tant, d'aquí uns moments, 93207474, 93207474, esperem les vostres trucades perquè ens expliqueu què feu desperts aquestes hores del matí. I us hi acompanyarem com cada dia de dilluns a divendres. Som els matiners de Catalunya Ràdio. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 22 de juny. En Alfonso també molt bon dia.
5: Bon dia.
4: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Avui, evidentment, un dels noms del dia és el de Begoña Gómez.
5: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Una insinuació que el jutge va fer dissabte i que ha encès el cos policial espanyol. Ara, el màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit en què envia a judici a Begoña Gómez.
4: I preparem-nos tots plegats perquè avui les temperatures tocaran sostre.
5: Sí, avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden arribar fins als 42 graus a les comarques de Ponent. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que aquestes temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
6: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
4: Aquesta calorada incrementa el risc d'incendis a les portes de Sant Joan.
5: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i amb la revetlla a tocar. Marc Castellnou, cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat.
7: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
4: La calor també afecta molt intensament la resta d'Europa.
5: Entre avui i demà, França arribarà a temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. És la previsió del Ministeri de Transició Ecològica quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, que és el grau més alt. A França, el curs escolar encara no s'ha acabat, s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures afecten també el Regne Unit, Itàlia i Alemanya.
4: Previstos 4 desnonaments avui al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs.
5: Uns desallotjaments que formen part del mateix procediment que dijous passat va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Tot plegat afecta una seixantena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que fossin ocupats fa 9 anys. Dels 4 casos d'avui, en almenys 2, hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat acreditada i amb menors a càrrec. Els habitatges ocupats estaven destinats a reallotjar-hi els veïns del bloc Venus, pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys.
4: És un dels temes del dia i a partir de les 6 en Frederic Vincent estarem pendents al matí de Catalunya Ràdio. De la resta del món, aquesta matinada hem estat molt pendents de Colòmbia.
5: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en segona volta. El d'aquesta matinada ha estat un recompte molt ajustat i d'alt voltatge perquè el candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Ivan Cepeda, per menys d'un punt percentual. Això és poc més de 200.000 vots que han decantat la balança.
4: Els Estats Units i l'Iran acorden una línia de comunicació permanent per garantir el trànsit de vaixells a l'estret d'Hormuz.
5: Les converses a Suïssa s'han allargat 18 hores, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir en què Trump va estar a punt de fer descarrilar tot el procés. La delegació iraniana, recordem-ho, va abandonar la trobada després que Trump amenacés de tornar a bombardejar l'Iran si no reobria l'estret d'Hormuz. I el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix que no marxarà del sud del Líban.
8: Saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
4: I un titular més d'internacional, al Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer podria anunciar avui que deixa el càrrec.
5: Alguns mitjans pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores. Ha anat quedant aïllat el Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. La seva formació creu que l'alcalde de Manchester podria fer front millor a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
4: Keir Starmer, que sembla que no sàpiga pronunciar jo aquestes hores del matí. Keir Starmer.
5: Exactament així.
4: Gràcies, Anna.
5: Fins ara.
4: Ai, és dilluns, comença la setmana, 6:15 a.m, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia, Estamar. Que...
4: Sí. Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
10: Bon dia.
4: Vinga, va, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb el jutge Peinado i la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia. La Vanguardia, el Consell del Poder Judicial, discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual a El Periódico i El País. El Mundo apunta la pressió del govern espanyol i La Razón titula que juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado.
10: I si algú surt en totes les portades és Lamine Yamal, celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamine que surt al rescat d'Espanya, diu l'Ara, que redimeix Espanya, titula El Periódico, una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, apunta El País.
9: Altres temes de portada, les primàries de Junts a Barcelona. Jordi Martí serà l'alcaldable, titula l'Ara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias.
10: Per acabar, doble notícia des del Regne Unit. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys. És el tema d'obertura de La Vanguardia. Això en un dia en què els diferents diaris apunten a la imminent sortida de Keir Starmer, una possibilitat que cada cop agafa més força. Ho hem dit, eh?
4: Avui molts editorials i articles d'opinió sobre el Consell General del Poder Judicial que estudia si sanciona el jutge Peinado.
10: La Vanguardia destaca que el magistrat del cas Begoña Gómez indigna tant l'executiu central com els sindicats policials en dir que els membres de l'escorta policial de la presidència podrien ajudar a fugir la dona del president.
9: El rotatiu de Godó considera que l'òrgan de govern judicial ha d'obrar més de pressa quan s'erosiona la imatge de la justícia i recorda que ni tan sols ha contestat el ministre de Justícia, que fa un any va denunciar irregularitats per part de Peinado.
10: A El Periódico, la politòloga Astrid Barrio recorda que en els 2 anys d'instrucció el jutge ha acumulat resolucions corregides o limitades per instàncies superiors i actuacions qüestionades per nombrosos juristes.
9: Amb tot, Barrio assegura que les polèmiques decisions de Peinado ofereixen al govern una via per qüestionar l'instructor, però no aclareixen els dubtes que haurà de resoldre el judici sobre l'actuació de Begoña Gómez.
10: El subdirector del País, Luis Barbero, explica que és perillós que hi hagi polítics que recorrin a les teories de la conspiració quan es veuen acorralats per la justícia.
9: Però també ho és que hi hagi jutges entestats en donar-los la raó, com Juan Carlos Peinado.
10: I considera que el poder judicial ha de corregir les actuacions judicials que excedeixin els límits de la prudència i de la proporcionalitat.
9: El Mundo, en canvi, admet que les cautelars dictades contra Gómez són desproporcionades, però adverteix que només una instància superior integrada per magistrats pot corregir la decisió d'un jutge.
10: Afegeix que una sanció a Peinado establiria un perillós precedent d'interferència per part d'un

0: pel que fa neteja després de la festa,
1: veus?
0: Van dedicar una estona a recollir la brossa que havien tirat.
2: Molt bé.
0: Eta, molt a favor.
2: Ja, quan merdes, almenys recullo.
0: Exacte.
2: Que hi ha gent que...
0: Que no.
2: Que no. Ja hi ha preu a la felicitat.
0: Si es considera que a Barcelona cal un sou mínim anual de 88.000 euros a l'any...
1: Quan?
0: 88.000 euros
2: a l'any. Home, clar, és que a veure... Amb 880.000 euros no ets feliç?
0: Clar, és el que diu, les preocupacions desapareixen.
2: Oh, sí,
0: pel
2: sí,
0: que
2: clar,
0: fa
2: sí, sí.
0: a tema econòmic. Saps on has de patir?
2: L'emocional ja és una altra història.
0: Exacte.
2: Però almenys l'econòmic. 88.000 euros,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, no, perquè hòstia, llavors ja vas fent i ja no mires si,
2: sí, sí,
0: si va baixant.
2: Tens la vida bueno, solucionada. Bastant acomodada.
0: Bastant acomodada. També et diré que com més tens més estires.
2: Exacte, és que anava pensant, depèn, clar, perquè si de cop i volta t'agafes un palauet a Pedralbes, potser això
0: sí,
2: no t'arriba.
0: Sí, sí,
2: també
0: o vas a restaurants de 100 euros
2: clar,
0: per barba cada dia,
2: depèn.
0: Com a mínim.
2: Proporcionalitat.
0: Exacte. Però no és la primera ciutat de l'estat on més costa ser feliç pel que fa als diners. Mm. Encapçala el rànquing Madrid i tanca el podi.
2: Sí.
0: És el resultat d'un estudi que ha impulsat la Universitat Nord-Americana de Purt. Pel que fa a països, segons la relació entre sou i preu de la felicitat, Espanya està al número 32 de 132 països a l'any.
2: Déu-n'hi-do. Qui ha tirat la tovallola?
0: Doncs un home, després de 12 anys buscant en un abocador un disc dur amb més de 700 milions d'euros en bitcoin. Llegim a la BBC que un petit error va fer que l'home perdés aquesta fortuna que amb el temps encara es va anar revaloritzant amb el temps i suposo que més ràbia li devia fer.
2: Sí, enxampat al llarg de telèfons.
0: Els Mossos han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al Sonar.
2: Mira.
0: Els agents el van interceptar després que diverses persones haguessin informat que els havien pres l'aparell. En veiem una imatge al web de BTV, potser podeu identificar el vostre si us l'han robat. Mm? Explica això, sí, que alguns ja han pogut començar a retornar-los.
2: Important. Es va al Sonar als festivals, també alerta amb els lladres de mòbils, que és un altre clàssic. Ho hem dit des de les 5 del matí, aquest pic, aquesta onada de calor. Avui amb temperatures altíssimes, Marc Jurado.
3: Sí, ara mateix, Canalies, mira, 28 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 25 al Guaire, 24 a Sant Pere de Ribes, al Santuari de Caral, a Berga i també a Targa, 22 a la Pobla de Segur i Camarasa. Arribarem al llarg del matí a més de 30 graus ràpidament, quan surti el sol, a molts punts del país. Al migdia, tarda, termòmetre, que pot arribar als 40-42 al Pla de Lleida, als 37-40 bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, amb ruixats i alguna tempesta.
2: Si heu de sortir de casa a aquestes hores del matí, ja us estem avisant que fa moltíssima calor. El cert és que segurament també haureu notat aquesta nit tòrrida que hem tingut amb altes temperatures. Res nou, tenint en compte que ja fa dies que estem alertant d'aquesta onada de calor des d'ahir diumenge. I quan falten 4 minuts per 3 quarts de 6 del matí, Marta Viana, repassem alguns apunts culturals.
4: Sí, perquè comença el compte enrere pel Festival Grec i avui és un bon dia perquè es presentarà el nou musical en català de creació, es dirà Després de nosaltres. Això es podrà veure a l'Espai Texas durant el Festival Grec. Per tant, bones notícies per al teatre musical català, sens dubte. I, per tant, a partir d'avui tindrem molts més detalls d'aquest nou musical que podrem veure a la ciutat de Barcelona. Tot això avui i al vespre. A veure si t'agrada això. DJ Sinfònic, el Festival Blau Marí al Port Vell de Barcelona. Concert de DJ Sinfònic i la Royal Film Concert Orchestra, que fusionaran doncs, tota l'energia de l'orquestra sinfònica amb l'energia d'un DJ en directe. Es podran sentir moltíssimes cançons conegudes, com aquesta que sentim, també Viva la Vida, Bohemian Rhapsody. Hi haurà un bon programa per poder gaudir aquesta nit. Això, si voleu anar, és a 9:45 al Port Vell de Barcelona.
2: I alerta, perquè quan en 3 minuts arribem a 6:45 del matí, avui movem el dial fins al 2016. El suplement de Catalunya Ràdio, el catedràtic de matemàtiques de la UPC, Claudi Alsina, ens explicava, alerta, les probabilitats que ens toqui la grossa. Ja us dic ara que no en són masses.
5: Parlem de matemàtiques. A veure, quines probabilitats tenim que avui ens toqui el primer premi de la grossa de cap d'any si només hem comprat un bitllet?
6: Doncs miri, se sorteja des del 0000 fins al 79.999, són 80.000 números en joc.
5: Sí.
6: Per tant, el número de la primera és 1, cas favorable 1, casos possibles 80.000, dividim 1 per 80.000 i ens surt la probabilitat que tenim de tenir aquest número, és a dir, 0,400001,25.
2: Noi, el Roger, tu que ets un home també de números, ja pots comprovar que el

0: percentatge d'èxit que et toqui la grossa és baixíssim.
1: Però i l'esperança? I aquell moment que dius, mira, ara ens jugarem, aviam què passa.
0: La il·lusió. Una
1: coseta,
0: un divertiment de la vida, no?
1: Sí, sempre
0: tens tota la raó. En 17 minuts arribem a les 6 del matí, però a Bolívia falten també 16 minuts, en aquest cas, per les 12 de la nit. I allà aquí tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
2: Buenas noches, matiners. Ahir es va celebrar aquí a Bolívia l'any nou andí amazònic i del Chaco, un dia molt important pels pobles indígenes de la zona per mantenir vives i transmetre les seves tradicions ancestrals. Per ells és el solstici d'hivern i marca un moment de transició i de renovació. També és un moment crucial en el cicle agrícola i per això és el dia perfecte per honrar a la Pachamama i agrair pels fruits obtinguts de la terra. Per tot el país es fan ofrenes a la terra i se celebren danses i cerimònies tradicionals amb un gran significat ritual. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Bolívia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I a partir de les 6 del matí comença el matí de Catalunya Ràdio, en aquest cas amb Frederic Vincent. Què passarà avui, Mayol?
1: Doncs mira, estarem molt atents a una nova tongada de desnonaments a la mina, el mateix bloc que hi va haver l'altre dia i que també ho vam explicar al matí de Catalunya Ràdio. Des de les 7 us ho explicarem. Després també d'aquesta reunió del Consell General del Poder Judicial per decidir si sancionen el jutge Peinado, que és qui ha fet la instrucció de la dona de Pedro Sánchez per haver insinuat o escrit directament que la policia podia ajudar a Begoña Gómez a fugar-se. En parlarem amb una exvocal del Consell, amb la Concepción Sáez i també amb el periodista del País, Carlos Cué, per saber com respira el govern davant de tot plegat. I després parlarem de treballar amb calor, perquè amb aquestes temperatures que abans comentàveu hi ha certes feines que són de risc directament. Anirem a Lleida a parlar amb temporers, també parlarem amb gent que treballa a la construcció i amb una doctora per veure si realment ens hem de plantejar que certes feines a altes temperatures directament no es poden fer. A un quart d'11 entrevistem Baltasar Garzón, també molt interessant l'entrevista en aquest moment. Secció del Cor amb Laura Fa i després a les 11 a esportiva per comentar una mica el Mundial, que està calentet. I una mica d'humor. Què?
0: No, que dic, quan li queda el Mundial? Dues setmanes encara?
1: No, encara li queda bastant.
0: Bastant, eh?
1: Són 39 dies, per tant, li queden, jo crec que ben bé tres setmanes. Estem al segon partit de la fase de grups. La segona jornada acabarà, crec que d'aquí dos o tres dies. Després falta el tercer. 32-ens, encara hi ha Mundial per estona.
0: Tenim. Sí, si parlem de coses que tenim per estona, arriba la dada, Mayol. A veure, que avui Marta Viana no participa de Mayol, que té molta feina, em diu no puc. Per tant, Lara, Sara Elias...
3: Va. No s'ha atrevit.
0: Arriba el moment.
1: Ara que comença l'estiu, una dada sobre el sol.
0: T'estic imaginant amb un flotador de Mickey Mouse...
1: Amb orelletes de Mickey Mouse?
0: Amb orelletes de Mickey Mouse.
1: A la platja?
0: Amb els teus pauets anant cap a la platja.
1: Doncs mira, en concret us preguntaré quantes hores seguides de sol hi ha al Pol Nord.
3: Au, va!
0: Espera. Seguides al Pol... Pues que a veure, Mayol, espera, al Pol Nord, però no és...
3: Durant l'estiu.
0: És temporal, clar. Quantes hores, eh? Uf, 20... A veure...
3: Però en un any, o sigui, aviam...
0: Clar, quan?
3: Si
1: hagués dit durant l'estiu, hagués estat fals perquè el sol brilla més enllà de l'estiu de manera seguida, i amb això us estic donant una pista molt
0: bona. Clar. 100.000? No.
3: Menys.
0: És molt. Menys.
3: Menys.
0: 40.000.
3: Menys.
0: D'hora. Clar,
3: hora,
0: és que són hores, són hores.
3: Sol, allà.
0: A veure, Sara, ajuda'm. 2.000? 3.000? 3.000, jo dic 3.000.
1: 3.000, el precio justo.
3: 6.000.
1: 6.000.
0: Ja veuràs, ara.
1: Doncs mira, al punt exacte del Pol Nord, el sol brilla des de l'equinoxi de primavera, del 21 de març, fins al de la tardor, al setembre, i això són exactament 4.400 hores. És a dir, la meitat exacta de l'any.
0: Escolta, no, ets malament.
1: Bueno.
3: Ahir.
0: Home, Mayol...
1: Sí, però bueno, has dit 3.000 en un rang de 4.400. A mi no em sembla una diferència suficient.
3: A mi em sembla bé, Xavi.
1: I si no comptem enclavaments científics i militars, la ciutat habitada del món més al nord és, atenció, Longyearbyen.
0: Habitant.
1: 2.500 habitants a Noruega. Allà el sol no es pon entre el 20 d'abril i el 23 d'agost, és a dir, 126-128 dies seguits de llum solar, i això sí, són 3.000 hores consecutives amb el sol a l'horitzó.
0: Si és que jo anava per aquest poble, Mallol.
1: Ah, exacte, perquè són les estats.
0: La part que vaig estudiar.
1: Ah, clar, si a nosaltres ens costa adormir-nos, perquè encara és de dia, imagina't la gent que està fent els matiners a Longyearbyen.
0: El que fa el Longyearbyen Good Morning.
1: Exacte.
0: Matineren. Pobre, aquest matineren.
1: Matineren allà.
0: Gràcies, Mallol. 9-3-2-0-7-4-7-4. Matiners, que aquesta temporada ens heu descobert i que us desperteu cada dia amb nosaltres. Si teniu ganes de saludar-nos, nosaltres també estarem encantats de dir-vos bon dia.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
6: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
7: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
8: Sí.
7: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
4: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
3: És veritat que la cara estava rara.
4: Era Shakira o no era Shakira?
3: Jo estic segura que sí.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
9: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
10: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
5: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
11: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
5: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Busca el triple! Triple, triple!
12: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
5: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Palau Blaugrana, el tercer partit de la sèrie, Barça-València.
12: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
5: Avui, a partir de les 8 del vespre, Barça-València.
12: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
14: Volem parides aquestes vaques,
15: sí, sí,
14: eh?
15: Sí, sí, sí.
14: És la típica vaca londinenca.
15: Quina raça és?
14: Londinenca.
15: Londinenca.
14: Londinenca del nord.
15: Ah.
14: De dos banyes.
15: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
14: Se'n diuen rinocerons.
15: Fan llet, no?
14: Sí.
15: La família del rinoceron deu fer llet, també.
1: Clar, fallet. Puríssima.
15: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: acompanyar-me cada matí.
1: Bon dia i bona hora.
2: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria, a mi això m'encanta.
1: Sí, perquè ja m'ho he despertat i així ja està, saps?
2: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
1: Ah, doncs mira, quan no sé, quan he acabat la son. Visco la vida el més bé que puc i mira, escoltant-vos a vosaltres.
2: Rosa Maria, bon dia.
3: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
2: Com estàs?
3: Molt bé, molt bé, aquí treballant.
2: I de què treballes tu, Rosa Maria?
3: Jo estic en una pollaria que és centenària. Jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí Terrassa, el 1906, i estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't.
4: El matiner.
2: 9-3-2-0-7-4-7-4. En aquesta recta final dels matiners d'aquest dilluns 22 de juny us convidem, com sempre, a participar en directe i que ens expliqueu què feu desperts a aquestes hores del matí. D'aquí uns moments rebrem els primers matiners i matineres que ja esteu desperts. Abans, per això, repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores, com, per exemple, una vegada més, Àngel Llàcer, que ens va visitar al programa Col·lapse, i on va explicar algunes històries, anècdotes, moments que es troba l'Àngel en el seu dia a dia.
5: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal, que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, son amorica, que quan em mires tot s'hipnotitzant. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? El problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu.
6: Molt bé.
7: No, és veritat. Les mamàs d'artistes, mamàs d'artistes.
5: Aleshores, què passa? Tu li has de dir al teu fill: no arribaràs a ser enginyer aeronàutic. M'entens?
6: T'he entès.
5: Doncs ja està, tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
6: Perfectament.
2: Quantíssima raó que té l'Àngel, per favor, t'ho demano.
8: Tota la raó del món.
2: Perquè és que, clar, els pares: canta bé la nena, o canta bé el nen. No, senyora, no canta bé.
8: I que incòmode el moment d'estar allà orientant el nen. En fi, és com la nena que li va cantar la Maya de l'Oreja de Bangkok, que s'ha fet en viral. És exactament el mateix.
2: Totalment. Bé, i després d'omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona i el Vistalegre de Madrid per presentar el seu nou disc Immortals, el músic Joan Dausà va seure al cotxe amb Eloi Vila.
9: Joan, tu t'imaginaves quan vas començar que la cosa t'aniria com t'ha anat?
10: No, en absolut.
9: Ho somiaves?
10: No, tampoc ho somiava. És que és tant que no ho pots somiar. Com que el meu no és un èxit estàndard, de treus una cançó, ho peta les ràdios, ho compra tothom, ho balla tothom, de cop omple... No, ha estat una cosa com tant de formigueta que ha estat molt natural. Ha estat un camí que, inclús des de que tenia 20 anys, que anava a l'Institut del Teatre, que feia el personatge del Super 3, s'ha anat instal·lant una naturalitat en la feina, en la vinculació amb el públic, que em fa sentir molt tranquil i molt normal. Jo, quan als concerts del Sant Jordi, dic: això sembla la festa dels súpers. És que per mi ho és. I la diferència és que en la festa dels súpers els nens i nenes són un públic més exigent, perquè si no els interessa el que fas, se'n van, eh? I, per tant, tot això que ha passat ha anat venint d'un lloc que era inesperat. O sigui, jo el que he anat fent sempre a la vida és anar fent passos, estirat, potser sí, per unes ganes de que aquella feina anés bé, però mai m'he sentit que volia la fama.
2: Doncs aquestes paraules i aquesta conversa de Joan Dausà amb l'Eloi Vila, que podeu recuperar, perdoneu, a través del web i l'app de 3CAT. A veure, Belén Esteban, és que em van passar el vídeo i dic: a veure un moment. Matiners, si us esteu despertant, un cafetonet, volum a la ràdio, perquè ara mateix sentireu, escoltareu Belén Esteban cantant un dels últims èxits del disc de Rosalía.
11: Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad, playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene también.

0: ple, per alegrar-nos una mica al matí, totalment fora de to. Aquest seria la típica mare que li diria a l'Àngel, mira que bé que canta la meva filla. I després li hauries de dir...
1: I l'Àngel aguantant això.
0: Senyora, la seva filla no canta bé. Anem a rebre algunes trucades al 93207474. Marxem cap a Dosrius. Enric, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Enric?
2: Despertant-me, que ja és molt.
0: Veig que de moment, Enric, ets al cotxe, eh?
2: Sí, sí, sóc al cotxe perquè, bé, jo sóc periodista i començo bastant d'hora avui.
0: Sí.
2: I, a més, m'agrada molt anar al gimnàs, llavors estic anant al gimnàs ara a primera hora.
0: Ets dels valents que es lleva aquestes hores per anar a fer esport, Enric.
2: Sí, sí, sí. Valent o masoquista, depèn de com
0: ho
2: vulgui.
1: La segona,
0: sí, sí, sí, la segona. Escolta, Enric, això ho fas cada dia? És a dir, cada dia et lleves aquesta hora per anar al gimnàs?
2: Menys un dia a la setmana, sí. Cada 4 dies a la setmana.
0: I quanta estona ens hi passem al gimnàs?
2: Unes 2 horetes.
0: Hosti, més o menys. Ui, nen, per Déu-n'hi-do, però quina bestiesa.
1: Enric, per Déu. Bueno,
2: depèn del dia.
0: A quina hora entrem al gimnàs? A les 6, més o menys?
2: Sí, a les 6 quan obren i a les 8, doncs, cap a Barcelona. A treballar.
1: On treballes, Enric?
2: Jo treballo a... Ai, no sé si puc dir l'empresa, però, bueno, una agència de notícies pública.
1: D'acord.
2: I bueno, soc periodista de política allà.
1: A l'Agència Catalana, no?
0: A l'Agència Catalana, no?
1: A la CNN.
2: Sí.
1: Ah, molt bé, ho pots dir.
0: M'hagués encantat que haguessis dit que treballaves directament a la...
1: Jo pensava que anava a dir-ho.
0: A Francesc Macià. T'imagines? Bueno,
2: és la primera vegada que truco en directe a un programa de ràdio i no sabia ben bé.
0: No, no et preocupis. Jo que ho aplaudeixo. Enric, escolta'm, que vagi molt bé aquest inici de matí. Nosaltres t'hi acompanyarem ara fins a les 6 i a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Perfecte, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
0: També una abraçada, Enric, que vagi bé.
2: Adéu,
0: adéu, bon dia. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Escolta'm, tens un forn de pa que es diu La Morana.
3: No es diu La Morana, es diu Parte Jessica Rius, que és molt simple. Sí. Quan vaig dir el nom, tampoc m'he dit per Rissagaire, però estic al poble de La Morana.
0: Sí. Ah, al poble de La Morana. Ah, val.
3: Sí,
0: forn
3: sí.
0: De pa artesà a La Morana. Ara ho he vist, que hi havia aquí a La Morana. I escolta'm, a quina hora ens hi posem? Molt d'hora, Jessica?
3: A 2:15.
0: Uf, Déu-n'hi-do. I això implica quina hora? Et lleves a 2:15 o comences a 2:15?
3: Començo a 2:15 perquè tinc l'obrador a casa.
0: Ah, o sigui que pots baixar directament amb sabanitetes, sí, que això està molt bé.
3: Sí, quasi.
0: Clar, exacte. Fa molt que ens hi dediquem?
3: Fa 2 anys que vaig començar a obrir l'obrador.
0: Sí.
3: I lo convido a Exuco Administrativa.
0: Val.
3: A l'empresa Bonària.
0: Molt bé.
3: El convido amb el fons de pa que l'obro 2 dies a la setmana.
0: Doncs escolta'm, Jessica, també gràcies per trucar-nos. Ho he de deixar aquí, que vaig fatalíssim de temps. Que vagi molt bé aquesta jornada i gràcies per participar als matiners.
3: Sí, ara és de Sant Joan, que estem...
0: Ara, que esteu en feinadets. Bones coques per Sant Joan, sí senyor. Una abraçada, Jessica.
3: Gràcies.
0: Que vagi bé, adéu. Tinc per aquí el cordomí.
4: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs?
4: Molt bé, vosaltres?
0: Doncs mira, de dilluns, tinc per aquí el Frederic Vincent, que acaba de tornar de 3 setmanes plaents de vacances.
5: Què tal?
0: Bon dia, Freddy.
5: Bon dia. Oh, diu.
0: Diu, oh, sí, pobre. I tant, oh, pobre, li has de dir, t'acompanyo en el sentiment, Freddy.
5: Sí, avui és un mal dia.
0: Escolta'm, Eloi, quin dia ens espera per avui?
4: Va, avui tindrem calor, una altra vegada molta calor. Avui un dia una mica delicat, també, perquè a més de la calor, de les temperatures de més de 40 graus al Pla Lleida de la Catalunya Central, aquesta tarda es preveuen algunes tempestes al voltant del Prepirineu i Pirineu. I són unes tempestes que poden arribar a ser tempestes seques, sense pluja, que deixin llamps, i a més ventades fortes. I això pot incrementar considerablement el risc d'incendi. Així que molta precaució aquests pròxims dies i aquestes pròximes hores amb aquesta situació.
0: Una abraçada, Cordomí, fins demà, gràcies.
4: Vinga, demà més històries. Adéu.
0: Adéu, Lara García, també.
1: Adéu,
0: gràcies.
1: Adéu. Fins demà.
0: Freddy, 10 segons. Arrenca el matí de Catalunya Ràdio.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Tants anys enrere, a les Terres de l'Ebre, i especialment a Tortosa, hi havia una petita xarxa de fàbriques de xocolata. Durant una època n'hi havia gairebé una desena, també a Vinaròs o a Xerta. Llavors, era un producte molt més preuat que avui dia, i es produïa i consumia d'una manera molt diferent al que és habitual en l'actualitat, a la pedra. I a Tortosa, d'entre els negocis dedicats a fer-ne, en destacava un, Xocolates Creo, unes sigles que feien honor als seus fundadors. Malgrat el seu èxit, es van vendre l'empresa, i qui la va comprar, el 1955, va ser un altre tortosí xocolater, Josep Maria Benet. 70 anys després, la seva neta, la Cinta Benet, nascuda el 1993, continua passant hores i hores a la mateixa fàbrica, al barri de Ferreries, a l'altra banda del riu, que diuen, fent la mateixa xocolata, amb les mateixes màquines i el mateix mètode. Des que va posar-s'hi pels vols de 2018, l'esperit ha estat el mateix, fer el que sempre s'ha fet perquè així s'ho estima la gent de Tortosa i les Terres de l'Ebre, per fer-ho alhora, adaptant-se des d'aquestes arrels al món contemporani, el de la rapidesa, el consum industrial i les xarxes socials. Sense perdre l'essència, transformant-se a través d'ella.
2: Hola! Passeu! Benvinguts a Xocolates Creo. Jo sóc Cinta Benet, sóc la tercera generació de xocolaters de la meva família. Va començar amb un iaio fent xocolata als anys 40. Va seguir mon pare i ara estem, mon pare i jo, fent el xocolata aquí, Xocolates Creo. Ho fem exactament de la mateixa manera que es feia abans, en les màquines antigues, en les mateixes fórmules, tot exactament com era antigament. I a més tenim aquí una petita part de museu de tot que han sigut, doncs, tots aquests més de 85 anys que portem fent xocolata aquí a Tortosa.
1: Els primers records de la Cinta són a la fàbrica. Quan era petita, i li ho preguntaven a l'escola, que el seu pare fos xocolater era una cosa normal. Però que fos autònom la descol·locava. No sabia què era. Ella deia que tenia una fàbrica de xocolata i recorda que ningú ho acabava de processar. El Joan, l'home que llavors feia de xocolater, li donava el que deien les cagarrines de xocolata. Aquella era la millor xocolata del món. Ho explica amb delit. Es passava hores a la fàbrica de petita. Això i la fascinació dels pares per les antiguitats han fet una combinació essencial en el seu tarannà. Quan van estudiar publicitat a Barcelona, basava els treballs en la fàbrica i després, amb 22 anys, va estudiar pastisseria a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i pensant en la xocolata i amb l'objectiu de tornar a casa. Estar en un despatx no era una opció.
2: Me vaig formar allà i quan vaig acabar tenia clar que ja n'havia tingut prou de Barcelona, que el meu era el poble, i vaig tornar aquí a Tortosa, és una ciutat molt petita, i li dic a mon pare, dic, me vaig a buscar feina de publicitat. I vaig estar treballant a una agència i per les tardes venia aquí a ajudar-los. Feia mitja jornada i per les tardes venia aquí a ajudar-los en el que fos i tal, fins que va arribar el punt en què vaig dir, vale, no. Això m'agrada, m'encanta, me vull quedar aquí, tinc plena canxa per a fer de tot i és un projecte que m'agrada i que m'hi sento a gust. I vaig tornar, vam arrencar a fer coses noves, a tornar a fer processos, pues, a reestructurar una mica la feina, a ordenar una mica tot, i ja vaig entrar aquí i ara me passa una mica el que me passava quan era petita. Vinc aquí, xalo molt, m'ho passo superbé, jo arribo, me peso el cacau, me peso la farina, no sé què, començo a fer xocolata, tal i qual, i me passa que quan surto de la fàbrica hi ha gent, pues, lo típic que coneixes a gent nova o que vas a algun lloc i tu de què treballes? I veig com se va fent la roda de preguntes, de tu treballes, jo treballo, no sé què, jo treballo, i penso, quan me tocarà a mi diré que tinc una fàbrica de xocolata, i llavors me toca a mi, dic, soc Cinta i tinc una fàbrica de xocolata, i tots, oh! Tu ets una fàbrica de xocolata? I dic, sí, és com és algo que se'n surt de la norma una mica. Però per a mi és algo molt normal, perquè clar, ho he vist sempre. clar, si ho veus de fora, ho veus diferent, però com ho fas tu, ho veus normal. Però veig a la gent de fora i penso, que xules, totes aquestes professions que es fan en les mans, me flipen.
1: Més enllà d'aquest petit museu, la fàbrica ho és en si mateixa. Ells diuen que són una indústria viva, perquè segueixen els mateixos processos industrials amb les mateixes màquines que sempre s'han utilitzat i perquè, a més, ho mostren amb finalitats lúdiques i educatives i aprofiten també per fidelitzar el públic. La Cinta ens ensenya màquina a màquina quin és el procés per fer xocolata a la pedra, una xocolata de textura granulosa i consistent feta de cacau, sucre, farina d'arròs i essències de canyella o vainilla i presentada amb les característiques rajoles de 12 preses, cadascuna d'una lliura catalana, 33,33 grams, i que encara que es poden menjar queixalades o deixar desfer a la boca, s'utilitzaven habitualment per a fer xocolata a la tassa.
3: El primer pas que fem per a fer el nostre xocolate és fondre'l. És fondre primer el cacau i barrejar-lo amb la resta d'ingredients. I ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és la mescladora. A baix té un circuit d'aigua calenta, que el que fa és fer un bany-maria i acalentar el cacau i es fon. Llavors anem a poc a poc afegint-li tota la resta d'ingredients, el sucre, farina d'arròs, farina de panís, aroma de vainilla o també aroma de canella. Després tenim també aquesta màquina, que és la refinadora, que és la que ens ajuda a fer el xocolata refinat, o també el que fem en aquesta màquina és el xocolata ratllat per a fer a la tassa. El nostre xocolata el podreu trobar en rajoles o en format ratllat, en qualsevol dels dos. Llavors, tot ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és bastant antiga, però funciona perfecte. Totes les màquines que tenim aquí a la fàbrica són comprades de Muniaio de segona mà dels anys 40. Mira, la fico en marxa, eh? Així sentiu... Tenen el soroll d'abans, el soroll que feien les màquines antigament, que és el bonic de la fàbrica nostra i de la nostra forma de fer, que treballem en les màquines antigues i conservem un ofici que, si no d'una altra manera, s'acabaria fent.
1: La Cinta ens ensenya la pesadora volumètrica. Antigament es pesava per volum. També se'n diu pesadora de revòlver pels pistons i les voltes que fa en rodona. Quan està prou calenta, s'hi posa la xocolata, que surt a la plataforma rodona amb el pes concret que es necessita per fer-ne les rajoles. Del següent pas se n'encarrega la tapejadora, una màquina que sacseja els motlles perquè no hi quedi cap buit.
2: Són màquines canyeres, eh? Aquí hem d'anar protegits. I després, quan ja ho tenim fet, el que fem és ficar-ho a la nevera. Para que no s'acabi de solidificar del tot. La nevera és de fusta, també, eh? Tota. És preciosa, la nevera.
1: La nevera és a la mateixa sala on es refina. Es guarda, es pesa i s'emmotlla la xocolata en una paret. Anem a la sala del costat, des d'on la nevera també s'obre.
2: I ara les emboliquem totes una a una, això sí. Se diu superràpid, eh? Però d'este tipus, cada vegada que en fem, ne fem 536. I de les rajoles que es nota el sucre, ne fem 270. O sigui que fem aproximadament més o menys unes 800 rajoles. Així, a grosso modo. En una tarda.
1: Tal com deia la Cinta, la maquinària i els motlles són els mateixos que va comprar el seu avi, heretats de la cura i el manteniment del pare. Produeixen tanta xocolata cada dia com els motllos que tenen i com l'espai que tenen a les neveres, ni més ni menys.
2: Llavors, el més important d'això és tenir-ho sempre ben conservat, que no els hi passi res, que sempre intentar que es facin el mínim de cops possibles, el màxim net també que possible, perquè així n'assegurem sempre la higiene per damunt de tot i la conservació també.
1: Cada dia fan un producte diferent, cada cop en tenen més. Quan va començar a dedicar-se al negoci, son pare feia només mitja dotzena de productes. Diu que aquest creixement s'ha degut a una combinació de les seves idees i al fet que la seva incorporació va oferir un nou suport que els ha permès tenir més temps per a pensar i ser més ambiciosos. D'això en són resultat la trentena de productes que hi ha al mostrador, que podeu venir a tastar les visites que ofereixen els dissabtes i que també podeu comprar per internet. Cada vegada hi ha més persones interessades i clients habituals que compren les diverses varietats de xocolata, el cafè que torren o la cervesa artesana Imperial Stout feta per la cervesera tortosina Logan Busy amb la seva xocolata. Tots els seus productes estan certificats conforme no porten cap ingredient modificat genèticament, gluten, lactosa ni fruits secs. Això, diu la Cinta, ho cuiden moltíssim. Tant com els orígens, ben variats: Ghana, Costa d'Ivori, l'Equador, Venezuela, Colòmbia... Cada percentatge és d'un origen diferent i els busquen respectuosos amb el medi ambient. Orgànics, de comerç just i amb connotacions i sabors diferents de la resta.
2: Mira, quan parlem de 80, 85, 90, això és el percentatge de cacau. Per exemple, el 90% és 90% cacau, un petit percentatge que sol moure's entre un 3 i un 5% de mantega de cacau, que és la mateixa grasa del cacau natural, i la resta és sucre.
3: I després, llavors, clar, com tenim el ratllat de vainilla, de canella, de garrofa, tenim, és que ara tenim, ho vaig comptar l'altre dia, tenim 33 o 35 productes en total entre el cafè i el xocolata, és bastant. Llavors, un dia fem rajoles, un dia fem ratllat de vainilla, un altre de canella, un altre és del 75, mos ho anem distribuint així, perquè si no, no donaríem abast.
1: Fer xocolata i ser autònoma, diu la Cinta, és una feina de pagar focs. Ara sí que entén què significa, però no es queixa, perquè li agrada i perquè controlar el procés els permet fer un producte millor, més cuidat.
2: Controles molt bé el procés de producció, perquè al final ho fas tu des de zero i ets tu qui decidís com se fan les coses en base a l'aprenentatge que tu tens i intentes fer-les sempre el millor possible. I al fer-ho tot tu, les hores que li dediques són moltíssimes. Però això sí, clar, la qualitat que en queda després d'este producte sempre serà molt millor.
1: L'esforç paga la pena. Totes les coses bones que passen són per les coses bones que han fet. Les paraules de la Cinta traspuen gratitud i estima per l'ofici per la xocolata, com la que té la gent de les Terres de l'Ebre per Creo. Després de 80 anys, la xocolata Creo forma part de l'imaginari col·lectiu de Tortosa i del territori.
2: Que guai que la gent se ho sent tan seu que ja no és una fàbrica més, ja és una mica, d'alguna forma, en petita escala, però ja forma part de la cultura d'aquí baix, que això també és el millor premi que te poden donar a la teua feina, és este reconeixement. I valorar-te un mateix és més complicat, potser, però sí que és veritat que la gent a Creo se l'estima moltíssim, perquè sempre hem intentat explicar tot el que passa de la forma més clara possible. No hem canviat mai de proveïdors. Ara en tot el tema del cacau és un lío perquè està pujant moltíssim de preu i la veritat és que és molt complicat treballar. I ara potser a nosaltres se mos faria molt fàcil canviar de proveïdor i buscar cacaus més barats, de no tan bona qualitat, potser, però sí que és veritat que no ho volem fer. I intentem treballar de la forma més honesta possible, apropar-nos molt a la gent, això sí, ser molt propers. La gent pot venir aquí, pot parlar amb nosaltres, vull dir, inclús ara el que te comentava abans, que som nosaltres els que a vegades anem a repartir, veiem els clients i parlem amb els clients. I intentar ser el màxim propers, transparents i sobretot que ser molt fidels a lo que han fet tota la vida, no canviar-ho mai.
1: La seva clientela principal són botigues petites de les Terres de l'Ebre, dedicades al producte artesà, diferenciat i de proximitat. També botigues de tota la vida, punts turístics del Delta i mercats, i alguns supermercats que cuiden el producte de proximitat. També se'ls pot trobar a Tarragona i a Reus. A Barcelona i Girona també, però és més difícil. Cada cop és més complicat veure'n de xocolata a la pedra, i tal com explica la Cinta, no en queden gaire productors a Catalunya. Així com també és complicat mantenir els mateixos ingredients amb les mateixes característiques, perquè es deixen de produir o d'estar de moda, com ara el sucre. Amb una granulació cada cop més petita, són menys habituals aquelles mides que fan possible que en mossegar i mastegar la xocolata, els grans de sucre facin el crec-crec característic de la xocolata Creo.
2: Encara n'hi ha, per sort, no som els únics, però sí que cada vegada s'estila, bueno, s'estila menys, però som la resistència i la veritat és que funciona bé. És un xocolata que és molt bo, que funciona superbé per a fer la tassa i per a cuinar. De fet, per a cuinar és dels xocolates que més preferixen i també per a menjar, tal qual és el xocolata de tota la vida, que té la textura esta terrosa i tan desestructurada i diferent de lo que estem acostumbrats avui en dia. I el que sí que m'han donat compte des de fa uns anys fins ara és que les modes sempre són cícliques. O sigui, hi ha molta gent que ostres, cada vegada més torna cap als sabors d'abans i cap a retrobar-se d'alguna manera els sabors de la infantesa i molta gent ve aquí buscant el xocolata, aquella la pedra que feia el crec-crec. Dic, pues sí, mira, és este. I llavors, hola, m'encanta, quina sort haver-lo tornat a trobar i s'està tornant una fica de moda d'alguna manera.
1: L'estima que rep Xocolates Creó es deu a aquesta continuïtat inalterada en la manera de treballar i produir xocolata artesana i amb un origen 100% natural. La sofisticació va fer possible millorar la capacitat de refinar la xocolata, fins al punt que les molècules es feren impalpables per si soles a la boca. I la novetat, unida a la possibilitat de produir més a més baix cost, va deixar Creó a l'ostracisme durant uns quants anys. Tot i això, al fons, no ha canviat Creó, pensa la Cinta. No ha canviat perquè no vol, perquè creu en aquesta manera de treballar.
2: Crec que avui en dia em dona una mica la sensació de que el món vol córrer molt, la gent se vol fer empreses pensant en que tens temps infinit per a tu, sent lo jefe. No és així. Disclaimer, no és així, penques moltíssim i tothom se vol fer ric en dos dies i no, nosaltres treballem una mica, treballem moltíssim, tenim clar que la forma en la que treballem és artesana, no mos farem rics, tampoc volem fer-nos rics, però sí que volem tindre un projecte en el que hi creiem i confiem i sobretot disfrutem cada dia de vindre a treballar. Tenim clar que som la resistència, perquè sí que és veritat que per molt que tu vulguis treballar de forma artesana i d'una forma pausada per a controlar tot el que passa aquí dins i oferir la màxima qualitat possible, les exigències externes són unes altres. El món va molt ràpid i estem molt acostumbrats a que, per exemple, comprem alguna cosa per internet, ho compro avui però m'arriba ahir. O sigui, ho compro avui i m'arriba en 24 hores. Faig una comanda, algun client fa una comanda i l'hem de portar superràpid. I això sí que ho portem molt a rajatabla, no? Però després també hi ha unes exigències a nivell de xarxes, d'estar sempre present, que la gent se'n recorde de tu. I és algo a lo que, per exemple, a mi costa molt arribar, perquè si no estic fent xocolata, estic ajudant a embolicar no sé què, si no estic fent visites, si no estic fent una altra cosa, i, ostres, arribar a tot és supercomplicat.
1: Per adaptar-se a aquesta realitat contemporània, la forma, la cara, sí que ha canviat una mica. Gràcies a l'empenta de la Cinta, que amb el pare ha centrat molts esforços a canviar i agilitzar alguns processos i a pensar i projectar la renovació del producte, però també de la imatge.
2: El fet de ser tan jove crec que m'ha fet també dir, vale, això és xulíssim, però anem a renovar-ho. Anem a donar-li un aire diferent, perquè 80 anys al mercat és un win, però també ens hem d'adaptar al mercat perquè el mercat canvia i canvia molt ràpid. I això és algo que porto aquí 7 anys i ho he vist. Quan vaig entrar, les coses no anaven tan ràpides com ara. Me dona a mi la sensació que des del Covid les coses s'han accelerat moltíssim. I les xarxes socials també ho acceleren encara més. I això ens ha portat a que, primer, renovar la imatge de marca, la vam unificar tota. Crec que jo, a l'estudi de màrqueting, també tinc una mica de culpa d'això, però tot suma, eh? Però la imatge de marca avui en dia comprem pels ulls. Si pels ulls no mos entra, estem perdudíssims. I també és una forma de, o com mantenia jo, és una forma de donar caliu, de dir a la gent, mira, això és nostre, però allò també, el cafè també, aquella rajola també, aquell ratllat també, i al final fas una mica de casa, no? Les coses ben ordenades i ben ficades i que visualment entren també dona escalfor i és el que preteníem una mica en tot això.
1: Els productes van més enllà del que es menja. Els clients, la gent propera, els demanen i ells fan. bosses de tela, tasses, mallots... Això és una altra diferència. També col·laboren amb artistes ebrencs per fer postals per Nadal, ja que diuen que s'estimen tant la cultura ebrenca. La intenció, diu la Cinta, també és engrescar la gent, innovar i mostrar la joventut que hi ha rere la tradició de la marca. Que la gent es faci seu creo. En el fons, és la manera natural de continuar transmetent la xocolata a través de les generacions.
2: I també, sobretot, crec que, d'alguna manera, lo tarannà de l'empresa també ha canviat. Perquè, al final, crec que la joventut i el fet de ser una dona, també. Crec que les dones emprenem diferent. Emprenem en moltíssima creativitat, en buscar coses diferents, sempre que quan veig algun problema o veig algo que es pot millorar, sempre intento buscar diverses solucions, no una. L'intento buscar diverses, a veure quina és la que se m'acopla millor i no em sap mal anar provant. I si aquí no fallo, li he perdut una mica la temor al fracàs. I si algo no em surt bé, vale, okay, no passa res, vale, ho intentem-ho d'una altra manera. Això no m'ha sortit bé, vale, plores un ratet i després ja tornes. I no passa res, i te desahogues. I també una mica la sensibilitat del tracte en los clients, d'escoltar-los, de dir què necessiteu, això, vale, doncs intentem, anem a intentar fer-ho, de dir no ho faig, no, vinga, anem a intentar fer-ho, anem a treballar-ho, a veure si surt bé. T'has d'anar adaptant a lo que vingui, i també l'adaptabilitat als canvis i saber-los detectar, que això també és difícil. Tot este canvi que està ben ara, que la gent cada vegada és més conscient de lo que menja, dels ingredients que porta cada cosa, de com se fa, com s'elabora i com ha arribat fins aquí, a nosaltres mos beneficia, sí, mos beneficia, perquè al final crec que els artesans lo que fem és oferir moltíssima qualitat i que la gent sàpiga qui ho fa, que això és superimportant, no? De dir, si ells me donen garanties, nosaltres donem la cara i, ostres, això te dona una confiança que pot ser una empresa enorme no saps qui el fa. És això, no? Ser propers, ser transparents, 100%, les visites a la fàbrica se van fer una mica en esta idea de dir que millor que la gent pugui vindre els dissabtes aquí a veure la fàbrica i, clar, vos podeu preguntar el que vulgueu. O sigui, què més proper que això, no?
1: I quan li pregunto pel futur, fa una ganyota d'ofegament.
2: El futur me'l quedo jo a la meva esquena, que és molta responsabilitat, la tensió que passo moltes vegades pensant en què serà, en que això m'ha de sortir bé sí o sí, perquè si no se decepcionarà molta gent, és increïble, O sigui, el pes que es porta és fotut. Al final l'aprens a gestionar perquè no et queda l'altre. Però sí que recau sobre mi i espero fer-ho bé, espero estar a l'altura. Però també és molt incert, a la mateixa manera, perquè ara tots els problemes que en el cacau ens dificulten molt la feina, perquè puja molt de preu i el mercat, la gent, els sous no pugen. Llavors això fa que si el meu producte, que ja és un producte artesà, que ja és més car per les hores que se li fiquen i perquè la matèria prima és de primera qualitat i és més cara, ja me costa, ja és difícil. Vull dir, ja hi ha coses, d'inputs de fora que surten del meu control, que no puc controlar, que ja m'estan condicionant. I això què implica? Pues implica que potser nosaltres baixem marge, però ens veiem igualment obligats a pujar preu perquè és que no hi ha més. També, pues, que aquí, bueno, poden afectar moltes coses, els canvis de moda. Ara estem en una bona època, però ningú m'assegura que després li passarà com una època que va tindre mon pare, que ningú se'n recordava del xocolata, creo. Hasta que no vam canviar tots los envoltoris, que llavors hi havia molta gent que deia, ostres, el xocolata que he tornat, i era com, no van marxar mai. Vull dir, los canvis estos, les modes, los problemes en les matèries primeres, o a vegades pues, també, últimament, al món empresarial hi ha molt de rebombori en el tema de personal, que és molt complicat trobar a gent. Tot, hi ha coses que també se t'escapen fora del teu control, però bueno, espero estar a l'altura. Creo seguirà, òbviament aguantarà, espero, i seguirem al peu del canó.
1: A la Cinta li agradaria fer un recull de les històries que li expliquen relacionades amb la xocolata Creo, personals i molt relacionades amb les Terres de l'Ebre, però també més enllà. El valor, pensa, és el que ve de fora, perquè ells viuen esbiaixats i normalitzant el seu dia a dia. La reconstrucció completa de la història, però, encara resta pendent. És una feina que, quan es pugui dur a terme, servirà també per conèixer des d'aquest cantó com eren Tortosa i les Terres de l'Ebre. I és el passat de la Cinta, una història que va més enllà de fer xocolata i que ella continua elaborant i emmagatzemant per ser escrita algun dia amb l'arrel de la tradició i les ales de la joventut.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de dir sí a tot. Alguna vegada has provat a passar un dia dient sí a tot? Doncs jo ho vaig fer. Em vaig aixecar un matí i vaig pensar, avui serem creatius. Diguin el que em diguin, diré que sí. I no sé si va ser una genialitat o realment una bogeria. Però el que sí que t'asseguro és que va ser una gran aventura. Mira, la cosa va començar suau. Una amiga em va escriure i em diu, Roser, et ve de gust a venir a esmorzar? I jo, que normalment hauria posat mil excuses, doncs vaig dir sí, sí que vinc. I allà estava en una terrasseta mirant el mar, esmorzant a les 9 del matí un croissant gegant de xocolata que no tenia prevista la meva agenda. Però ja et dic jo que el vaig gaudir com mai. Després, al carrer, em vaig creuar amb una noia que feia molt temps que no veia. I ja un cop ens vam posar al dia, em diu, vine aquesta tarda al meu gimnàs perquè tinc unes màquines noves que has de provar. I la meva ment em deia, no et lliguis, que tens feina. Però què vaig fer? Vaig dir que sí. I ja em veus, hores després, intentant mantenir el ritme amb postures impossibles mentre em preguntava en quin moment se m'ha acudit apuntar-me. Una estona després, em va trucar un amic i em diu que estava canviant la carta del menú del seu restaurant i que s'hi podia anar a fer un tastet. Mira, jo entre unes coses i altres aquell dia ja en tenia prou. Però vaig complir el que em vas proposar i li vaig dir que sí. Doncs vaig tenir un sopar ben diferent i divertit. Però saps què? Encara que vaig acabar el dia cansada i amb cruiximents en músculs que no sabia ni que tenia, em vaig adonar d'una cosa important. Dir que sí t'obre experiències que a vegades no t'hauries ni imaginat. Coses que segurament hauria rebutjat per mandra o perquè sempre tenim coses a fer, perquè la feina no t'ho permet i perquè realment reservem poc temps per compartir. Què vull dir amb això? No cal dir que sí a tot, ni dir que sí cada dia. Però, de vegades, val la pena sortir de la rutina i acceptar allò inesperat. Perquè en aquest sí, s'hi amaguen moments divertits, aprenentatges nous i records que no hauries viscut si t'haguessis quedat a la teva zona de confort. Així que, la propera vegada que dubtis, pensa, i si avui és el dia de dir que sí?

0: L'aixecament militar del 17 i 18 de juliol de 1936 contra la República no va tenir l'èxit que els revoltats esperaven. La Guerra Civil és la resistència contra aquest atac als drets socials i civils dels espanyols, però també un marc històric en què la classe obrera va veure l'oportunitat de fer la revolució més enllà de les estructures de l'Estat republicà. Un exemple clar d'això el trobarem a Catalunya i especialment a Barcelona. Aquí el cop d'estat fracassa en bona mesura per la resistència de grups anarquistes com la CNT o comunistes com el POUM i el PSUC, però també per la lleialtat a la República per part de militars i cossos policials. La Catalunya de rereguarda és també un experiment revolucionari. Es col·lectivitzen fàbriques, s'integren sindicats al govern o fins i tot és la classe obrera la que controla l'ordre als carrers. La Generalitat, per la seva banda, perd autoritat en la majoria d'àmbits, però també l'Estat es queda sense poder a Catalunya. En un context de guerra contra el feixisme, els sectors més revolucionaris no volen deixar passar l'oportunitat de transformar la societat de socarrel, mentre que els més pragmàtics prioritzen la lluita contra l'exèrcit franquista abans que els canvis socials. Això comportarà tensions al llarg de tota la guerra que tindran el seu moment àlgid a principis de maig de 1937, amb l'enfrontament directe entre diverses faccions antifeixistes que acabarà amb centenars de morts i una profunda desconfiança entre els sectors republicans que serà clau fins al final de la guerra. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 3. Una guerra dins la guerra. Els fets de maig.

0: Som a principis de 1937. Fa mig any que l'exèrcit rebel es va aixecar en armes contra la legalitat republicana en un cop d'estat que va trobar la resistència de les forces lleials a la república, però també d'organitzacions polítiques i sindicals que, tot i no ser defensores del model república vigent, veien l'aixecament feixista com un atac als drets més fonamentals. És per això que a les principals ciutats espanyoles la classe obrera va ser clau per mantenir a ratlla el feixisme. Barcelona n'és l'exemple més clar. Els sindicats i organitzacions polítiques proletàries van ser essencials per aturar el cop d'estat a la capital catalana.
1: L'únic lloc on l'exèrcit, quan surt al carrer, és derrotat en combat obert a tot l'estat espanyol és la ciutat de Barcelona. Quan dius això, hi ha gent que diu no, és que van fracassar a Madrid, també els militars, i van fracassar a València. No van sortir al carrer armats. Aquí hi va haver un combat. I amb aquest combat té una força important. Inicialment, la Guàrdia de Sal i els Mossos d'Esquadra, i després amb l'ajut popular extraordinari i social, amb el qual molts dels militants són senetistes, però també hi ha gent d'Esquerra Republicana, hi ha rabassaires, hi ha anarquistes, hi ha pumistes, hi ha republicans, hi ha nacionalistes, hi ha de tot.
0: Acabem d'escoltar l'historiador Josep Maria Soler i Sabater, qui ens acompanyarà al llarg del programa d'avui. El cop d'estat havia fracassat a Barcelona, però els sollevats comptaven amb suports militars molt importants, els de l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista, però també en menor mesura la de la Portugal, governada pel dictador Salazar. Mentre que la resta de països es van mantenir neutrals al conflicte, deixant pràcticament sola la república, Espanya només comptava amb el suport directe de l'URSS de Stalin, que va vendre ajut humanitari i armament, però també va voler influir en el desenvolupament de la guerra i la política espanyola durant el conflicte.
2: Tant a nivell espanyol, el Partit Comunista, com a Catalunya, el PSUC, varen gaudir de l'important suport que va tenir de la Unió Soviètica, l'armament que va arribar, l'aviació que va arribar de la URSS. Això sí, la República va pagar amb el fons del Banc d'Espanya tota aquesta ajuda militar. I això va permetre que el Partit Comunista i el PSUC, que eren organitzacions molt petites abans de la guerra, creixessin enormement. És conegut que el PSUC va atraure a molts sectors contraris a la revolució social que estava tenint lloc.
0: Si bé el cop d'estat havia triomfat sobretot a les zones més pobres i despoblades, on l'exèrcit fidel al govern legítim republicà tenia menys presència, les tropes franquistes aviat van encerclar Madrid i la van sotmetre a una gran pressió militar que no va sorgir efecte. La resistència popular va endarrerir la caiguda de la capital espanyola fins al final de la guerra. A València s'hi allotjava el govern de la República, liderat per Largo Caballero i format per una coalició de comunistes, socialistes i anarquistes. A la Generalitat li havia passat una cosa diferent. Des del fracàs del cop d'estat del juliol del 36, les milícies antifeixistes, un organisme paral·lel al govern format principalment per la CNT, anarquistes, i altres forces com Esquerra Republicana, el POUM, el PSUC, la Unió Republicana, la Unió de Rabassaires i la UGT, havien obtingut pràcticament tot el poder real i el govern es limitava a gestionar el que podia. Més tard es va dissoldre el comitè i es va reorganitzar la Generalitat amb la presència de figures de les diferents forces antifeixistes. Catalunya es troba a la rereguarda. Des d'aquí s'organitzen bona part dels intents de retenir i aturar el feixisme, però això no vol dir que la guerra quedés lluny.

0: Els constants bombardejos navals i de l'aviació feixista van tenir com a objectiu desestabilitzar la resistència i desmoralitzar la població civil. Roses, Granollers, Lleida, Tarragona, Girona o Figueres són només alguns dels objectius bombardejats pels sollevats. La capital catalana no en serà una excepció i és per això que el govern acabarà traslladant la seva seu a la Facultat Nàutica de Barcelona. Miralls de Memòria ha visitat la mateixa sala on es reunia el govern per parlar amb Pelai Pagès Blanc, expert en aquest període històric.
1: Estem en un lloc emblemàtic, bueno, entre altres coses perquè molt aviat es va començar a bombardejar Barcelona i els llocs on es bombardejava Barcelona eren sobretot els llocs on hi havia residència del govern. Clar, fer-ho amb un... reunir-se en una escola com era la Facultat Nàutica, doncs això no ho podien preveure els feixistes, no?
0: Però la convivència dins del Comitè de Milícies Antifeixistes primer i el govern després no va ser mai fàcil. Durant la Guerra Civil a Catalunya hi convivien dues grans visions dins l'antifeixisme, aquells que volien defensar com fos la República davant els sollevats i aquells que veien en la guerra una oportunitat de fer la revolució social.
2: En el bàndol dels defensors de la revolució social trobem a comunistes, és a dir, trobem a marxistes com els militants del POUM, trobem comunistes com els bolxevic-leninistes que estaven lligats a l'oposició d'esquerres de Trotsky i trobem també a molts anarquistes, a una gran part dels anarquistes de la CNT, de la Joventut Llibertària, de l'agrupació Amics de Durruti.
0: Acabem d'escoltar l'historiador Salvador Lou Quartero. Durant els primers mesos de la guerra, aquestes formacions i sindicats fomentaran les col·lectivitzacions, és a dir, prendre el control dels llocs de producció a la seva propietat i deixar-la en mans de comitès obrers. Això passarà a fàbriques, però també a edificis estratègics com el de la Telefònica, que estarà en mans anarquistes des d'on es té el control absolut de les comunicacions.

0: La revolució social generava recels dins del govern, però també a les forces més ortodoxes del comunisme a Catalunya. Creien que la revolució social llastrava els esforços de guerra i acabaria significant la derrota republicana. El PSUC, un partit comunista de l'òrbita estalinista, aviat va enemistar-se amb el POUM i amb la CNT.
1: Ja a partir del mes de...

0: un objectiu de totes les campanyes de difamació d'una manera molt més forta, fins i tot que la CNT també. Hi ha campanyes de difamació contra els anarquistes per part de l'estalinisme, però bueno, en el cas del POUM, de fet, sí que participa el govern de la Generalitat a l'inici de la guerra, però al desembre serà expulsat del govern de la Generalitat a petició del PSUC. I després hi ha tota una campanya molt forta en, durant tota la primavera de l'any 37 contra el POUM, no? Se l'acusaria de tot, de fet se l'acusava de ser un element de la quinta columna, és a dir, de que estaven seguint ordres del Franco.
1: La Maria és estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. Potser la recordeu del capítol anterior. Té una pregunta sobre les campanyes de difamació política.
2: La propaganda política desinformava la ciutadania?
0: Sí, la propaganda política, i sobretot hi havia campanyes autèntiques de difamació que eren mentides absolutes. N'hi ha moltes, no només relacionades amb els fets de maig. Tenim des de campanyes, per exemple, per promoure la sortida de les dones del front, que van acompanyades de campanyes de salut pública en les quals s'identificava les dones com un problema de salut pública perquè eren les culpables de la transmissió de malalties de transmissió sexual al front, no? I això era una autèntica campanya de desinformació i de contra i misògina contra les milicianes. I també tenim durant els previs al fets de maig i posteriors al fets de maig hi ha autèntiques campanyes de desinformació i de difamació, és a dir, s'arribarà a acusar directament els sectors anarquistes i els sectors poumistes que defensaven la revolució social d'estar treballant per l'enemic, que estaven seguint directament ordres de Franco.
2: Ens traslladem a través dels miralls de memòria cap a l'interior d'un cafè de 1937, on es començaven a fer evidents les tensions entre comunistes i anarcosindicalistes, tant pel que fa al poder militar i polític com de les diferències ideològiques i estratègiques de la pràctica revolucionària.
3: Eusebi, si us plau, et demano prudència i calma. Hem de sortir d'aquesta reunió amb un acord si no volem que des de Madrid ens cridin a l'ordre i ens acabin de treure el poc marge de decisió que tenim.
4: Mira, no sé per què he vingut. Ho podríeu haver parlat vosaltres, que sé de sobres que us enteneu bé. I pel que fa als de Madrid, és igual. Deixem-ho estar.
3: No sé què vols dir, però això és el que em refereixo. Estem aquí per negociar i per negociar tots hem de cedir. Vosaltres també.
4: És fàcil parlar de cedir quan no tens morts entre els teus. Pere, se'm remou l'estómac de pensar a negociar amb terroristes. Jo represento un grup de gent que ens han rebut amb bales, hòstia, amb bales, i tenen les files plenes d'enemics de la República.
3: Va, tranquil, hòstia, que no podem malfiar-nos de tothom. Per molt que des de Moscou t'expliquin històries, has de confiar i creure que ens podem entendre o no arribarem enlloc. El front s'acosta a l'Ebre i hem d'estar. Mira, ja és aquí. Xevi.
5: Bona tarda, senyors. Pere, com estàs?
3: Bé. Seiem, va, i demanem.
6: Fes cafè, sisplau.
3: Us agraeixo a tots dos que hagueu volgut asseure-us a xerrar. Parlant ens hem d'entendre.
4: Bé, ja veurem si podem fer entrar en raó aquesta colla d'animals.
5: Pots parlar amb mi sense que des de Moscou et donin permís?
3: Calma, va, hòstia. Ningú vol més sang ni més disputes internes. Els feixistes avancen cap a l'Ebre i hem de fer un front fort i crear una estratègia. I tota ajuda serà benvinguda encara que sigui des de l'estranger. Els feixistes tenen el suport...
4: Els feixistes estan entre les seves files. Tot això que parlem avui, aquí ho acabaran sabent Franco i Mola. Tan bon punt hàgim sortit d'aquest cafè.
5: Em diràs tu que et fies de tots els teus homes, oi? Colla d'hipòcrites.
3: Prou, va, prou! Els nostres objectius tenen moltes més coses en comú que diferències i les vostres disputes posen en risc el nostre govern i la independència.
5: Els vostres objectius se'ns en refoten. Nosaltres treballem per l'acció directa, la vaga i el traspàs del control de les empreses als treballadors. I si d'això se'n diu terrorisme, doncs fem terrorisme. Però ningú pot dir que tenim un amo que ens mana.
4: Vinga, va. Que no t'adones que ell t'està utilitzant i que quan li hagi servit la teva acció directa treurà el poc que et dona?
5: Això no té cap sentit. El pròxim cop que vulguis fer una reunió, no em facis venir perquè m'insultin.
3: Xevi, si us plau, seu. Que l'altra opció és pitjor per tots nosaltres. Fes-me cas.
5: No em diguis el que és millor per mi.
3: La mare que us va parir.

A les tensions entre els partits revolucionaris i els partidaris de prioritzar la guerra s'hi ha de sumar les que hi havia entre la Generalitat i el govern espanyol, que volien el control de facto del que passava a Catalunya. Espanya pugnava per un control centralitzat que permetés una millor organització.

0: declaració de la guerra, mentre que Catalunya volia mantenir la seva autonomia política.
1: A partir del juliol del 36, el govern de la Generalitat va actuar com si fos un govern independent. Per exemple, es va crear una conselleria de guerra, hi va haver un conseller, cosa que, evidentment, l'exèrcit sempre havia estat sota el control del govern espanyol. Clar, un govern, val a dir que en aquells moments el govern de la República tenia relativament poc poder.
2: El govern de la República sempre va desconfiar del govern de la Generalitat. Deien coses tan absurdes, doncs que si volien fer un moviment separatista, la guerra civil espanyola, que és el cas català, el fet nacional, és un fet subsidiari. A Catalunya mateix, l'important era aleshores fer la revolució. El fet nacional no era el prioritari de la gent. No solament això, sinó que a més no se'n van fiar mai. Clar, a l'haver creat una revolució tan profunda amb un exèrcit de milícies, l'estat espanyol com a tal això no va acceptar mai. Volia recuperar el poder a partir d'un exèrcit regular, un exèrcit de vell nou creat per la República.

0: És en aquest context que arribem al 3 de maig de 1937. Cap als vols de les 3 de la tarda, el comissari d'ordre públic de la Generalitat, Eusebi Rodríguez Salas, militant del PSUC, es presenta a la seu de la Telefònica, a la plaça Catalunya, juntament amb 200 guàrdies d'assalt. Exigeixen el desallotjament de l'edifici, ocupat per treballadors, la majoria afiliats a la CNT i d'altres a la UGT, sota el pretext que els anarquistes tenien punxades les comunicacions oficials entre la Generalitat i el govern republicà. Però la resposta dels senatistes és obrir foc contra Rodríguez Salas i la Guàrdia d'Assalt i es desencadena un intercanvi de trets que només s'aturarà quan hi arribi un dirigent anarquista demanant calma.
1: Sembla que el Rodríguez Salas va tenir un paper important, de tal manera que després del fes de maig va ser destituït. Aquest era un membre del PSUC, un personatge molt conflictiu, conegut per les seves accions violentes. Sembla que l'actitud va venir bàsicament d'ell, una mica en funció doncs, de frenar el procés revolucionari.
0: Però aquell incident només va ser l'espurna d'una guerra civil dins la pròpia guerra. Tan bon punt es van sentir els primers trets, els partits i sindicats van començar a muntar barricades per tot Barcelona i els militants es van armar. D'una banda, les forces d'ordre públic, amb el suport d'Esquerra Republicana, el PSUC, la UGT i Estat Català. En l'altra, els milicians anarquistes de la CNT-FAI, les Joventuts Llibertàries de Catalunya, l'Agrupació dels Amics de Durruti i el Partit Obrer d'Unificació Marxista, el POUM. Si bé hem parlat de la divisió dins del comunisme, l'anarquisme tampoc no n'estava lliure de diferències. D'una banda, hi ha els sectors dirigents, que formen part tant de l'aparell de la República com de la Generalitat. De l'altra, els milicians armats. Els primers opten per aturar qualsevol represàlia davant la provocació del PSUC. Saben que la guerra és el problema primordial i temen que els enfrontaments entre faccions antifeixistes acabin passant factura a l'esforç bèl·lic. Els segons tenen una visió més revolucionària de la guerra i no volen fer ni una passa enrere en les conquestes socials.
2: Malgrat el que li diuen els seus teòrics dirigents, pensem que amb l'anarquia no hi ha jerarquia, vol dir els senatistes no creuen que ningú hagi de manar. Tot això és molt teòric, però després, quan ho porten a la pràctica o ho executen, doncs no volen. És a dir, els diuen retirar les armes i diuen no, nosaltres volem fer la revolució i continuem.
3: El POUM, en un principi, no crida la calma, com sí que faran els comitès superiors de la CNT el primer dia dels fets de maig. Després, la direcció del POUM sí que s'afegirà aquestes crides a deixar els combats, però sobretot la militància del POUM participa dels fets de maig. Quan arriben les notícies del que ha passat a la Telefònica, tota la ciutat pràcticament aixecarà barricades, es proclama la vaga general.

0: Les jornades posteriors als fets de maig van servir per desarmar el POUM, però també per apartar la CNT de bona part de les estructures de poder a Catalunya i Espanya. El PSUC, en canvi, gràcies a la influència soviètica, en sortirà més fort. De fet, els 5 dies de combats a Barcelona i altres localitats catalanes faran trontollar fins i tot el govern de la República, presidit per Largo Caballero, crític amb la influència russa, que acabarà dimitint per les pressions dels sectors prosoviètics. De fet, en el seu lloc s'hi posarà qui serà president del govern fins al final de la Guerra Civil, Juan Negrín, pròxim a les tesis del Partit Comunista Espanyol i el PSUC català.
1: El govern Negrín ja s'establirà a Barcelona, amb la qual cosa el govern de la Generalitat quedarà totalment apagat. Val a dir que, per altra banda, no serà l'única conseqüència, no? Immediatament després dels fets de maig, el PSUC acusa el POUM d'haver estat el responsable dels fets de maig.
0: La persecució del POUM acabarà amb la seva il·legalització i la detenció dels seus principals líders. Un d'ells va ser Andreu Nin, qui havia viscut durant els anys 20 a Moscou, però s'havia oposat a Stalin i n'havia hagut de fugir. Nin serà capturat i dut a Alcalá de Henares, on s'hi havia instal·lat la policia secreta de la URSS, l'NKVD. De Nin no se'n va saber gaire més, però es creu que va ser torturat i assassinat per agents soviètics.
2: Hi ha cada vegada més pes per part del SUC. I a part d'això, això ve acompanyat de la il·legalització del POUM, i aleshores ja s'ha creat una situació de persecució contra les altres forces polítiques. L'enemic de veritat era la CNTFAI. El que passa és que és tan fort que l'únic que fan és afeblir-la.
3: Quan acabin els fets de maig, s'obrirà un llarg període, diguem, d'ocupació per part de forces policials, de la Guàrdia d'Assalt, que havien vingut de València, de la ciutat, i s'inicia un període molt repressiu contra els militants de les organitzacions que havien participat en els fets de maig, no? Sobretot el POUM, militants de la CNT, de les Joventuts Llibertàries, fins al 16 de juny de l'any 37, que és el dia on es fa la detenció segrest d'Andreu Nin, però també es detindrà tot el comitè executiu del POUM.
0: La desaparició de Nin serà la punta de l'iceberg de la repressió contra la dissidència política al bàndol republicà, que passarà a tenir un control centralitzat i desmuntarà qualsevol resta de revolució social que havia caracteritzat la rereguarda republicana des de l'alçament militar franquista. A partir d'aquest moment, tots els esforços republicans se centraran en resistir la guerra contra el feixisme.
3: A partir dels fets de maig, i a part amb un govern de Negrín molt més autoritari contra les organitzacions obreres i contra qualsevol dissidència política, s'estableix una guerra en la qual el que terminarà pesant molt més és la capacitat militar d'un bàndol i de l'altre. I ahir teníem la guerra perduda, perquè la capacitat militar del bàndol franquista era més gran en hombres, en capacitat, en armament, que la del bàndol republicà.
2: A partir del maig del 37, diguem, amb les competències totes que estan en poder del govern central, comença una guerra més clàssica, els bombardejos, que això serà la gran preocupació de molts barcelonins i de tots els catalans, però Barcelona és la ciutat de l'estat més bombardejada en diferència. I després de la ciutat més bombardejada de l'estat en diferència, la segona és Tarragona. L'altra preocupació és la fam, autèntica fam, gent gana, gent passa gana, gana de veritat. I és per això que desapareixen els coloms, desapareixen els gats, desapareix tot, la gent menja tot el que corre i pot, no?
0: Escoltem ara la pregunta del Samuel, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. També ens va acompanyar l'anterior capítol de Miralls de Memòria.
4: El franquisme s'aprofitava de la rivalitat entre comunistes i anarquistes?
2: Sí, sí, clar, sí, sí. Franco aprofitaven per demostrar, diguem, l'atrocitat que era, segons ell, la política a la rereguarda republicana, la brutalitat que tenien, com si fossin alemanyes, deia, la brutalitat que tenien anarquistes i comunistes o comunistes i anarquistes entre si, i aleshores, clar, això prestigiava, diguem, la sensació de voler defensar l'ordre públic i l'ordre i la pau que ell deia que volia defensar, quan és ell, precisament, a l'inici de la guerra, que l'havia, amb el cop d'estat, que l'havia trencat.

0: Els fets de maig van significar la desil·lusió de bona part de la classe obrera amb la República i les possibilitats de canviar el sistema. Però la República també va aprofitar la situació per mirar de guanyar prestigi a Europa. Havia aconseguit controlar els revolucionaris i ara es presentava davant del món com un estat democràtic que combatia el feixisme, que també amenaçava Europa. La mal anomenada Guerra Civil és en realitat la defensa de valors republicans i democràtics contra la intolerància i el totalitarisme. No va ser una guerra entre germans, sinó la resistència contra la barbària. Una barbària que més tard sacsejaria Europa i el món sota el jou del nazisme i el feixisme italià. Espanya esperarà durant mesos que França, Gran Bretanya i altres països europeus ajudin la República, però l'espera es farà llarga i serà infructuosa. Però això ho veurem al pròxim capítol, que dedicarem a un dels episodis més sagnants del conflicte, la Batalla de l'Ebre. Al capítol d'avui ens ha acompanyat Josep Maria Soler i Sabater, doctor en Història, professor d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona i especialitzat en la Guerra Civil i la Postguerra. També hem parlat amb Pelai Pagès i Blanc, doctor en Història i professor d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, a més de ser president de la Fundació Andreu Nin. Amb en Salvador Lou Quartero, historiador especialitzat en aquest període, hem recorregut alguns dels espais més emblemàtics dels combats de la Setmana Tràgica. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la...

0: Sabies que...
1: Tot i que la majoria d'aliments perden les seves propietats al ser escalfats o cuinats, els experts han demostrat que l'escalfar els tomàquets intensifiquen el licopè, un potent antioxidant contingut en ells pel que es converteixen en un aliment encara més saludable que si estigués cru.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu, que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i altres punts del país amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixant lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana. I Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 22 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Ocoevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de De La Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura, avui destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha decidit fer una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau, amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un lot frontal. L'itinerari serà sorpresa.

La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Ai!

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
3: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament.

0: perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava més, pujava uns 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
2: La reconstrucció que es va fer a l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posteriori del terratrèmol que li havia donat en aquest pont, que és un pont amb una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega banda i banda dels estreps del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
2: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment a un nivell molt inferior i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Say Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Cimafunga amb Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La matinada de dijous a divendres, cap allà a les 3, es va produir un nou tall del servei de fibra i de telefonia mòbil a Sant Joan de les Abadeses i els clients de Movistar es van quedar una altra vegada sense internet durant més d'un dia, ja que els operaris hi seguien treballant aquest dissabte. Tot apunta que va ser un nou robatori de coure entre Ripoll i Olot, però no està confirmat. Els talls de fibra i telefonia mòbil són constants al Ripollès, ja sigui a la vall de Camprodon, a la de Ribes i també a Sant Joan. Molta gent comença a estar farta de quedar-se sense cobertura mòbil i internet i es passa a altres companyies com Catalunya Telecom, que és una operadora de telecomunicacions 100% catalana que ofereix servei de fibra i telefonia mòbil. Sentim a l'assessora comercial de Catalunya, Gemma Esquerrà, parlant dels primers que solen fer el canvi.
2: Els primers que fan el pas quan hi ha una avaria d'aquestes i sol ser bastant instantani, o sigui, el mateix dia, són comerços i gent que teletreballa. Un comerç avui en dia, quedar-te sense wifi, és desastrós perquè tens tots els preus a l'ordinador, no pots cobrar amb targeta, és bastant desastre i la gent es desespera molt. I al final nosaltres oferim exactament les mateixes prestacions que qualsevol gran empresa, però ho fem més senzill. De fet, l'atenció pel client aquí al Ripollès sóc jo, que em poden escriure directament per WhatsApp, o la meva companya Melanie, que està a la botiga de Ripoll. Vull dir, és molt més senzill que trucar 012, et surt una màquina, et surt una persona que no sap...
1: Això sí, pel que fa a la cobertura mòbil, treballen amb Movistar i Vodafone.
2: Sí que és veritat que jo aquí a Sant Joan sempre aconsello més Movistar perquè, per exemple, a Ogassa no hi ha cobertura, a la muntanya, la de Vodafone és bastant més justa. Però quan hi ha aquests talls, els clients que han triat la cobertura Movistar amb Catalunya Telecom es queden sense cobertura. Vull dir que sense wifi a casa no es queden mai. Vull dir, poden arribar a casa, ara més ha sortit trucades per wifi. Vull dir que un cop estan a casa poden trucar normal, poden rebre els whatsapps, etc. Però sí que és veritat que amb aquests talls de Movistar tinc clients meus que es queden sense telefonia mòbil. Llavors sempre poden fer el canvi.
1: El perfil dels clients de Catalunya Telecom és molt ampli perquè tenen gent jove, famílies, empreses i gent gran que vol tenir telèfon fix.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La Revetlla de Sant Joan, que marca l'inici de l'estiu, és una de les nits més esperades i és una festa que associem, entre d'altres, a fogueres i petards. Aquest any arriba condicionada per la primera gran onada de calor de l'estiu. Aquest cap de setmana s'han superat els 38 graus en alguns municipis d'Osona i les nits han estat especialment càlides. Davant aquest escenari hem de tenir clar que la calor extrema és un risc real per a la salut i cal recordar les recomanacions més bàsiques. Hidratar-se sovint, evitar l'activitat física durant les hores de màxima insolació, buscar espais frescos o climatitzats i tenir una atenció especial amb les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que viuen soles. Però la coincidència de l'onada de calor amb la revetlla afegeix un altre factor de preocupació, el risc d'incendis. Les altes temperatures, la baixa humitat i la vegetació abundant després de mesos plujosos creen unes condicions favorables perquè qualsevol negligència pugui tenir conseqüències greus. Per això és imprescindible seguir escrupolosament totes les mesures de seguretat relacionades amb l'ús de petards i materials pirotècnics. No es tracta de renunciar a la festa, sinó de gaudir-la amb seny. Malgrat aquestes crides a la responsabilitat que ja ens fan cada any des de la Protecció Civil, encara que no hi hagi temperatures extremes com enguany, massa sovint, però, les advertències només es valoren quan ja s'han produït alguns incidents. La millor manera d'evitar tragèdies és prevenir-les. Una guspira de foc de fora de lloc pot desencadenar un incendi forestal, provocar lesions personals o posar en risc a tercers. I també, finalment, cal recordar que la millor festa és aquella en què tothom hi té cabuda. L'auge dels petards de baixa sonoritat o les restriccions que es fan en municipis com Vic demostren que és possible mantenir viva la tradició adaptant-la a les noves sensibilitats i necessitats. La revetlla no només ha de ser segura, sinó que també ha de ser respectuosa amb els infants, les persones grans i també aquelles que tenen sensibilitats especials o les famílies amb animals de companyia. És dilluns 22 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, ja sabeu que també ens podeu veure a través de YouTube Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, conversarem amb en Jordi Vilarrudà, president d'Òmnium Cultural del Ripollès, on amb ell parlarem sobre la revetlla de Sant Joan i també tots els actes que es duran a terme al llarg del pas de la flama del Canigó. Poc després de les 10 farem un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora i tot seguit us explicarem el coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn, com sempre de la mà de l'Aia de Déu. A 10:45 serà el moment de rebre l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes i a continuació l'Enric Rubió, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà sobre la revista Estat d'Ànim. I avui tancarem el Territori 17 des d'Ona Codinenca amb la Laia, on parlarà Marc Codony, ballarí, coreògraf i professor de dansa i també director de la companyia de danses urbanes del Moianès, Nomad Dance Fam. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Els alcaldes de Vic, Torelló i les Masies de Voltregà reclamen una revisió de la llei de contractació pública, denuncien que els recursos judicials, la complexitat dels procediments i les dificultats per sancionar empreses incomplidores allarguen projectes durant anys i acaben perjudicant tant la gestió municipal com la ciutadania. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: Des de Vic, l'alcalde Albert Castells assegura que la llei, tot i tenir una bona base teòrica, a la pràctica acaba perjudicant la gestió municipal. Critica l'accés de tràmits i el control previ i assegura que això dificulta especialment l'entrada de petites i mitjanes empreses. Castells defensa que els consistoris haurien de tenir més marge de maniobra i que el control es fes un cop executades les obres. També posa el focus en els contractes del manteniment urbà que diu haurien de ser molt més àgils.
3: Un tècnic, un funcionari públic, doncs, a l'hora de fer la despesa hagi de demostrar prèviament durant mesos aquella inversió doncs, va en la bona línia, fa que sigui un excés de burocràcia. Per tant, crec que s'ha de repensar el sistema per complet, hauríem de tenir molta més capacitat de decisió i això sí, un cop feta la despesa i executada l'obra o el servei, hi ha d'haver un control posterior.
2: A Vic explica el cas de la substitució de l'enllumenat públic per LED, un projecte que s'ha allargat durant anys, tot i disposar del pressupost, per l'encariment de l'energia i les traves administratives.
3: Els ciutadans de Vic no han pogut gaudir d'aquest estalvi energètic, tot i tenir els diners per fer la inversió, l'administració ha estat anys en poder-la completar, no? O bé, en paral·lel, en negociar la tarifa elèctrica.
2: També des de les Masies de Voltregà alerten de les dificultats del sistema. L'alcaldessa Verònica Ruiz assegura que els ajuntaments no tenen prou eines per actuar quan les empreses incompleixen els terminis.
1: Hem de passar molts sedassos per poder fer una contractació, però després no tenim eines ni tenim mecanismes per penalitzar la mala praxis que fan les empreses que es presenten en aquestes obres.
2: Ruiz posa com a exemple les obres del carril bici a la C-17Z, que s'han allargat molt més del previst i han generat afectacions importants en una via principal del municipi.
1: Ha durat molt més del que teníem previst i hem passat de 8 setmanes a 6 mesos. Des d'haver de pintar el carril bici 3 vegades perquè les ratlles no eren les que tocaven, fins a la part de seguretat que és bàsica, que són les biones de separació que fan de protecció pel ciclista.
2: Per la seva banda, l'alcalde de Torelló també s'hi afegeix i assegura que els consistoris estan lligats de mans i peus i davant uns processos que sovint acaben judicialitzats i paralitzats.
4: Estem lligats de mans i peus perquè, per exemple, en el cas de que finalment doncs, la licitació tiri endavant i el contractista no compleix, a l'hora doncs, de poder establir un règim sancionador, que evidentment que hi és, però a la pràctica és complicat de portar a terme.
2: Els tres alcaldes coincideixen a demanar una revisió del sistema per guanyar agilitat i reduir la burocràcia en la gestió municipal.
0: I com us explicàvem, Torelló és un dels municipis amb diversos projectes encallats. Un clar exemple és la reforma del Club de la Plaça Vella per ubicar-hi la biblioteca, l'Escola de Música i l'Escola d'Arts Plàstiques Andreu.
2: Les obres van començar fa 2 anys, ja amb retard, però en aquest cas no s'han endarrerit tant pels tràmits burocràtics previs, sinó durant la mateixa execució, ho explica el mateix alcalde, Marcel Ortuño.
4: Amb les cates que s'havia fet a l'obra no s'havia detectat prou bé la intervenció que s'havia de fer més a fons en temes de fonamentació i també vam tenir problemes doncs, directament de mà d'obra, que l'empresa es quedava sense mà d'obra doncs, per circumstàncies geopolítiques. Fa que s'endarrereixi l'obra i que el fet de nosaltres només tenir el recurs de poder doncs, penalitzar l'empresa, no solucionem el fet de que l'obra avanci més ràpid. Al contrari, a vegades doncs, posem en risc la viabilitat de la mateixa. No?
2: Ara estan en procés de licitar el mobiliari i la previsió és que l'equipament entri en funcionament a la tardor, 2 anys més tard del que havia d'haver estat. Uns retards que assegura l'alcalde que costen de justificar davant la ciutadania.
4: Jo quan dono aquestes explicacions, que són certes i comprobables, a vegades tinc la sensació que m'estic excusant, no? I això és molt frustrant, perquè nosaltres, evidentment, que el que volem és tirar el màxim d'obra endavant, fer-ho, evidentment, amb totes les garanties, però sent molt més eficients del que som ara.
2: Un altre exemple és la reforma de l'Avinguda Pirineus, en què han hagut de refer les bases per licitar l'obra en diverses ocasions o al carrer Sant Miquel, en què ja van presentar el projecte a finals del mandat passat. I també hi ha el cas del pati de butaques del Teatre Silvianum, que s'arrossega des de fa anys. Pel que fa al teatre del consistori, preveu iniciar les obres a principis del 2027, un any més tard del que s'havia plantejat.
0: Sant Joan de les Abadesses pateix un nou tall de servei de telefonia mòbil i de fibra que provoca que la gent decideixi marxar de Movistar i Isaac Muntadas des de la veu de Sant Joan.
5: La matinada de dijous a divendres, cap allà a les 3, es va produir un nou tall del servei de fibra i de telefonia mòbil a Sant Joan de les Abadesses i els clients de Movistar es van quedar una altra vegada sense internet durant més d'un dia, ja que els operaris hi seguien treballant aquest dissabte. Tot apunta que va ser un nou robatori de coure entre Ripoll i Olot, però no està confirmat. Els talls de fibra i telefonia mòbil són constants al Ripollès, ja sigui a la vall de Camprodon, a la de Ribes i també a Sant Joan. Molta gent comença a estar farta de quedar-se sense cobertura mòbil i internet i es passa a altres companyies com Catalunya Telecom, que és una operadora de telecomunicacions 100% catalana que ofereix servei de fibra i telefonia mòbil. Sentim a l'assessora comercial de Catalunya, Gemma Esquerrà, parlant dels primers que solen fer el canvi.
6: Els primers que fan el pas quan hi ha una avaria d'aquestes i sol ser bastant instantani, si al mateix dia són comerços i gent que teletreballa. Un comerç avui en dia quedar-te sense wifi és desastrós perquè tens tots els preus a l'ordinador, no pots cobrar amb targeta, és bastant desastre i la gent es desespera molt. I al final nosaltres oferim exactament les mateixes prestacions que qualsevol gran empresa, però ho fem més senzill. De fet, l'atenció pel client aquí al Ripollès soc jo, que em poden escriure directament per WhatsApp, o la meva companya Melanie, que està a la botiga de Ripoll. Vull dir, és molt més senzill que trucar 012, et surt una màquina, et surt una persona que no ho sap...
5: Això sí, pel que fa a la cobertura fibra mòbil treballen amb Movistar i Vodafone.
6: Sí que és veritat que jo aquí a Sant Joan sempre aconsello més Movistar perquè, per exemple, a Ocassa no hi ha cobertura, a la muntanya, la de Vodafone és bastant més justa. Però quan hi ha aquests talls, els clients que han triat la cobertura Movistar amb Catalunya Telecom es queden sense cobertura. Vull dir que sense wifi a casa no es queden mai. Vull dir, poden arribar a casa, ara més ha sortit trucades per wifi. Vull dir que un cop estan a casa poden trucar normal, poden rebre els whatsapps, etc. Però sí que és veritat que amb aquests talls de Movistar tinc clients meus que es queden sense telefonia mòbil. Llavors sempre poden fer el canvi.
5: El perfil dels clients de Catalunya Telecom és molt ampli perquè tenen gent jove, famílies, empreses i gent gran que vol tenir telèfon fix.
0: I el passat dilluns a Vic es van enregistrar unes imatges que es van fer virals a les xarxes. Són a l'encreuament entre el carrer Soledat i Anselm Clavé a l'antiga gasolinera de la Pista Andreu.
2: En el vídeo s'hi pot veure com un noi forceja amb dos agents de la Guàrdia Urbana de Vic i un conductor els ajuda a reduir-lo. Segons fonts de l'Ajuntament de Vic, els dos agents van arrestar el jove perquè tenia pendent un ordre policial de detenció per un robatori amb violència comès la setmana passada. També es veu com alguns acompanyants del detingut s'emporten unes pertinences. La policia de Vic confirma que la bossa i bona part del que havia dins eren objectes personals del detingut, però no tot. Des de l'Ajuntament de Vic agraeixen la col·laboració ciutadana que va contribuir a facilitar l'actuació policial.
0: I d'altra banda, ingressat a presó provisional el jove que va agredir juntament amb el seu germà cinc Mossos que l'anaven a detenir per robatoris.
2: Té 20 anys i una trentena d'antecedents penals. Estava detingut per 4 fets, 3 robatoris amb força en domicilis d'Osona i un atemptat contra els agents de l'autoritat. L'agressió als agents va tenir lloc dilluns al migdia.
0: L'escola Mugent de la Roca del Vallès estrena un nou pati naturalitzat amb la intenció de convertir-se en un espai educatiu i comunitari de referència. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
7: Així és, Ona, i és que el projecte impulsat a partir d'un recurs de la Diputació de Barcelona i desenvolupat amb la participació de la comunitat educativa ha transformat els espais exteriors del centre en un refugi climàtic que també s'obrirà a la ciutadania a partir del proper curs. L'actuació és el resultat d'un procés iniciat fa anys que va permetre redactar un avantprojecte de transformació dels espais exteriors de l'escola. A partir d'aquesta proposta inicial i al cap d'un temps es va desenvolupar un ampli procés participatiu amb la implicació de l'equip directiu, el professorat, l'alumnat, les famílies i l'AFA, que van contribuir a definir els usos, les necessitats i els valors que havia d'incorporar aquest futur espai. La transformació, de fet, respon a una nova manera d'entendre els espais escolars. El pati deixa de ser únicament un lloc d'esbarjo per convertir-se en un espai educatiu més, on el joc, l'aprenentatge, la convivència i el contacte amb la natura esdevenen unes eines pedagògiques claus de primer ordre. I és que el nou disseny incorpora una àgora exterior en grades per a les activitats educatives i culturals, una aula natura, una aula artística exterior, hort escolar, un bosc comestible, un camí sensorial, circuits d'equilibris, sorral i una muntanyeta de joc, així com una caseta elevada amb tobogana, espais de lectura i biblioteca, zones de ping-pong, noves fonts i una important ampliació de les zones verdes i l'ombra. En definitiva, un conjunt al qual s'ha concebut com un refugi climàtic que contribueix a millorar el confort de l'alumnat i adaptar l'escola als efectes del canvi climàtic. Finalment, la intervenció també ha permès resoldre problemàtiques històriques del recinte relacionades amb el drenatge i l'evacuació de l'aigua de la pluja, millorant la funcionalitat dels espais exteriors i fent-los més resilients davant dels episodis meteorològics intensos. I és que amb aquesta actuació, la Roca del Vallès fa un pas endavant en la transformació dels seus espais educatius i consolida un model que entén les escoles com equipaments oberts integrats al municipi i al servei de tota la comunitat, no només escolar.
0: I Sant Feliu de Codines ha tancat una nova edició del programa del Servei Comunitari, una iniciativa que implica l'alumnat de tercer d'ESO de l'Institut Manuel Carrasco i Formiguera i també de la FADAC, Laia de Déu, una codinenca.
8: Durant el curs, els joves han col·laborat amb diverses entitats del municipi per desenvolupar projectes de servei a la comunitat i compromís ciutadà. Un dels espais on els joves anaven a col·laborar és la Biblioteca Joan Petit i Aguilar. La seva directora, Mireia Reverter, detalla com s'organitzen i quines tasques creatives hi fan.
9: Enguany ho hem canviat una miqueta i hem col·laborat el segon i el tercer trimestre. Aleshores, en total, fan un total de 9 hores i aleshores, amb el projecte Som Creatius, doncs col·laborem en coses de creativitat, no? Per exemple, doncs, fer els aparadors, fer alguna que altra falca publicitària a la ràdio.
8: Més enllà de la biblioteca, el teixit associatiu local també hi ha participat, entitats com Càritas, Creu Roja, el Banc de Sang o el Centre Excursionista. Des d'aquesta darrera entitat, en Jordi Franc es mostra satisfet amb l'ajuda que reben i destaca la voluntat dels estudiants per donar un cop de mà.
10: És una funció que ens ajuda a cobrir la mancança de voluntaris i De part nostra, els hi ensenyem el funcionament intern del nostre centre excursionista. Penseu que hi ha moltes activitats durant l'any i l'alumnat que ens ajuda doncs veu des de la caminada codinenca que organitzem, cursa solidària on codines, cross escolar del febrer i la festa major, la cursa de la festa major, i ens ajuden molt.
8: Amb l'acte de cloent del municipi posa en valor la feina d'uns joves que han sumat esforços per millorar la vida comunitària de Sant Feliu.
0: El SEM està implantant a Catalunya un nou model de transport sanitari amb més ambulàncies, més modernes i millor equipades, Andreu.
2: Les noves ambulàncies del SEM són fàcilment reconeixibles per la franja verda lateral que han incorporat. Aquest element les fa més visibles i les diferencia millor del trànsit habitual, però la renovació va molt més enllà de la imatge. Els nous vehicles operatius a Osona i al Lluçanès, des de mitjans de la setmana passada, ofereixen més seguretat tant als pacients com als professionals que hi treballen. El cap territorial del SEM a la Catalunya Central, Jordi Calafell, ens ho explica.
11: El que hem de fer és adaptar-nos a la societat, és a dir, la societat està canviant. La societat té malalties o té patologies que fins ara no teníem. Per exemple, doncs, cada vegada tenim més gent pacient fràgil, gent gran, la gent viu més anys, que en part és un èxit, no, de la part de salut, però això també fa que nosaltres haguem de modificar i canviar-nos també a aquesta nova societat que tenim actualment.
2: En total són més de 1.600 els vehicles nous que representen una inversió conjunta de 2.000 milions d'euros i que s'estan activant de manera esglaonada arreu del país. A la Catalunya Central hi arriben 107 ambulàncies noves, 10 de les quals a Osona i al Lluçanès. Com a novetat s'incorporen una unitat de suport logístic sanitari i una de polivalent que permeten atendre diverses necessitats sense recórrer a les ambulàncies d'urgències. Més enllà de l'augment i la nova distribució de les ambulàncies, el principal avenç és que incorporen innovació tecnològica. Així ho explica la coordinadora de la base del SEM Vic Osona, Montse Puig de Rajols.
12: S'han canviat i actualitzat tots els aparells d'electromedicina, el que és el monitor que ens permet fer la monitorització cardíaca, electrocardiograma i altres funcions, i el respirador tot s'han adaptat i han avançat tecnològicament per poder oferir més prestacions i més registres a qualsevol tipologia de pacient.
2: També estrenen un ecògraf portàtil i un aparell que els permet analitzar mostres de sang. Les incorporacions han de servir per donar encara una millor resposta a les 7.600 alertes diàries que de mitjana gestiona el SEM a tot Catalunya.
0: I arriba per segon any consecutiu el Festival de Bombolles de Mollet del Vallès, consolidant una trajectòria de 9 anys vinculada a l'art de les bombolles de la ciutat, Enric.
7: Doncs sí, així és, Ona. De fet, l'esdeveniment que es durà a terme des d'aquest divendres fins diumenge és l'hereu de la Global Babel Weekend, una iniciativa que durant gairebé una dècada ha omplert els carrers de Mollet en unes jornades familiars i festives amb una gran assistència. L'edició d'enguany d'aquest certamen, organitzat per l'Ajuntament de Mollet del Vallès, impulsat pel molletà Adrià Vinyes, també conegut amb el nom de Doctor Bombolles, i que és el director artístic del festival, comptarà amb la participació de 4 companyies especialitzades, 9 espectacles i diversos tallers participatius, sense oblidar una de les característiques més distintives del festival, que és el seu vessant solidari. Entre les propostes destacades hi ha la participació de la companyia italiana Babel of Circus, on es presentarà la instal·lació interactiva La Tempesta de Bombolles, l'espectacle de carrer L'Home dins la Bombolla i l'itinerant El Carro de les Meravelles. També participaran les companyies Pompes i Pompones, procedent d'Astúries, i la companyia catalana Malabufa, que repetirà presència amb els espectacles de sala Un viaje por Jabón i Espumae. La companyia local, l'Electro Rauxa i l'entitat Un Toc de Festa, així doncs, seran les encarregades d'inaugurar el festival amb un cercavila festiu que recorrerà els carrers de la ciutat, donant el tret de sortida un cap de setmana ple de màgia i emoció. La regidora de Cultura, Mercè Pérez Piedrafita, ha volgut animar a tothom a participar en aquest festival de bombolles i explica que és un esdeveniment dissenyat perquè les famílies es diverteixin juntes i comparteixin aquests moments especials, que seran no només bombolles. La regidora ha expressat també que seran 3 dies plens de color, creativitat, música i diversió, on grans i petits podran meravellar-se d'espectacles, tallers i activitats, sense oblidar, això sí, i de nou repetit, el seu vessant més solidari del festival.
0: I la veïna de Bigues i Riells del FAI, Maite Llastarri, ha aconseguit la tercera posició a l'11 concurs de fotografia matemàtica de Granollers amb la seva obra Cercles màgics de gotes, Laia de Déu, una codinenca.
8: El certamen organitzat per la Universitat Popular de Granollers busca capturar els patrons, geometries i simetries en el nostre dia a dia. Maite Llastardi fa 4 anys que hi participa en aquesta iniciativa i, segons explica, el concurs no demana grans coneixements matemàtics, sinó una capacitat diferent de mirar i observar tot el que ens envolta.
13: Què és el que pretén? Bueno, no pretén que siguis un matemàtic, pretén que mirem al voltant del nostre entorn, de la nostra vida, objectes que ens puguin expressar o aportar algo que tingui un contingut matemàtic o que tingui formes geomètriques. Uh-huh. És que quan tu veus a l'objecte li puguis buscar una intenció, uh-huh. No? És a dir, ah, doncs aquesta fulla té tantes puntes, doncs això podria ser una fórmula.
8: La fotografia premiada neix d'un matí de pluja de la manera més espontània i utilitzant la càmera del telèfon mòbil. Ella mateixa ens ho explica.
13: Jo un matí que havia plogut aquí vaig anar a eixugar la lleixa de la finestra i hi havia unes gotes que em van cridar l'atenció perquè eren de diverses mides, però com que la rajola és d'un color marró com brillant, elles havien agafat el color de la rajola, però a més tenien el reflexe com de la pintura de la casa. Li puc trobar un títol? Vaig estar buscant títols i al final em vaig quedar amb un molt senzill, que és Cercles màgics de gotes. Això tan senzill ho vaig enviar.
8: Cada participant pot presentar un màxim de 2 fotografies al concurs. Després d'un primer filtre, on es trien només una 50ena d'obres, l'organització es posa en contacte amb els finalistes. Ara, però, la Maite ja té posat el cap en el futur. De fet, ella mateixa reconeix que ja té la ment posada en la propera edició, un tercer lloc d'un concurs de fotografia matemàtica que premia la creativitat i la passió per observar l'entorn de manera diferent.
0: La X-Pier és una de les curses més dures del hike and fly del món. Tindrà una balisa d'aterratge a Sant Joan de les Abadeses, Isaac.
5: La X-Pier és una de les curses de hike and fly més dures del món, que combina aquestes dues disciplines, caminar i córrer i el parapent. La prova, que es fa des de l'any 2012, travessa els Pirineus de costa a costa i enguany celebra la seva 7ª edició, ja que es fa cada 2 anys combinant-se amb la X-Alps. La X-Pier va començar aquest diumenge a Onda Rivia al País Basc i els 50 participants d'arreu del món d'aquesta edició, que és el rècord de participació, tenen fins a 7 dies per completar-la i arribar a la meta situada al Port de la Selva. Els pilots només poden estar en moviment 14 hores al dia i hauran de passar per 8 balises de manera obligatòria. La majoria la superaran volant, però n'hi ha un parell on han de signar en un panell. La segona d'aquestes és a Sant Joan de les Abadeses, a la zona de la Coromina del Bac. Xavier Sanfulgencio, del Club Vol Lliure Cavallera, que és una de les entitats organitzadores de l'X-Pier, explica la importància d'aquesta balisa.
14: Aterratges com el de Sant Joan implica una regrupació. Tu imagina, tu vas volant a 3.500 metres d'alçada i has d'aterrar a Sant Joan. Sí o sí, no pots seguir i anar tirant cap a la meta, com en les altres balises. Això implica, primer, que no has d'arribar molt a la Sant Joan, perquè és perdre temps, vull dir, hauries d'arribar més baix, i que et regruparàs amb gent que potser la tens més enrere. Després de Sant Joan, tu signes i has de tornar a volar. I és tard, has de quedar a dormir, perquè ja no podràs fer res, o pujar dalt de la muntanya i dormir dalt de la muntanya. Llavors, clar, és un tema de ficar una balisa d'aterratge, com es va fer fa 2 anys a Núria, implica que pots canviar la classificació, depenent de com vagin de separats, és pel fet d'aquesta balisa de Sant Joan.
5: Es preveu que dimecres o dijous els primers participants puguin arribar a Sant Joan de les Abadeses. Els 50 parapentistes també estan acompanyats d'una assistència per tal d'afrontar la cursa amb garanties.
14: Els equips estan composats del pilot i un assistent, però pot ser més gran l'equip, diguéssim. O sigui, oficialment hi ha aquests 2, però pots tenir un que sigui el cuiner, pots tindre massagista, això depèn de la capacitat, els amics i els diners de cada equip. Generalment van entre 2 i 3 persones i es van tornant, a vegades no tots poden fer tot el recorregut dels assistents i es van tornant.
5: La cursa té una distància de 528 quilòmetres en total. Hi ha un participant de 7 cases, en Guillermo Mont Rosset, i la italiana Francesco Mugianesi, que viu i entrena aquí a Catalunya i de fet pertany a la selecció catalana. Hi haurà una participació de nivell amb la presència del campió mundial i europeu, el francès Pierre Remy, el debutant i segon classificat de l'última edició, l'alemany Christian Schuck, o antics guanyadors com l'austríac Simon Oberraune i el suís Krigel Maurer.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i anem a saber com està el temps. Casa Terradellos us ofereix el temps. Pep Acosta, bon dia.
15: Hola, bon dia. Benvinguts a la informació meteorològica. Ja som dilluns, comença una nova setmana i ho fa amb una impressionant onada de calor que tenim a sobre. Quines temperatures que estem tenint. Ahir, molt altes, realment una calor increïble. aquesta nit també molt, molt altes. Tenim aquest matalàs d'aire càlid, altituds mitjanes, entre 600 i 1.200 metres. És impressionant, impressionant l'onada de calor que estem tenint a sobre nostra, just al començament de l'estiu. Comença molt fort pel que fa a les temperatures. Tot això amb molt de sol, acompanyat amb molt de sol, i amb aquesta gran quantitat de pols sahariana que tenim en suspensió, es nota quan a les postes de sol, a la sortida del sol, aquesta gran quantitat de pols sahariana que tenim aquí en suspensió, degut a aquests aires del sud que ens aporten aquesta pols i són responsables d'aquesta onada de calor, aquests vents de sud que ens afecten de ple aquests dies. Molt mal dormir, temperatures nocturnes a més de 20 graus a moltes zones, i avui, durant el dia, molt de sol, i arribarem gairebé als 40 graus a moltes de les nostres poblacions. Es farà gran als 40 graus i jo crec que en algun lloc es sobrepassaran durant el dia d'avui. A la tarda creixeran algunes tempestes, poca cosa, seran poc intenses, que passaran al Pirineu. Ahir van caure. Avui potser seran una mica més intenses i més extenses, però bueno, només afectaran la zona del Pirineu. Allà refrescarà en moment de tempesta, però a les altres zones, a les comarques, no hi haurà cap tempesta i hi haurà molta tranquil·litat, molt de sol i moltíssima calor. Entre avui i demà arribem a aquest pic d'onada de calor i hi ha diversos avisos del Servei Meteorològic de Catalunya de precaució. Per tant, molta precaució amb aquesta gran onada de calor que pot ser molt important i pot causar problemes importants aquests dos pròxims dies. Moltes gràcies.
16: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Territori 17.
1: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, Ona.
1: Comencem un dilluns, com sempre, amb...
2: Un dilluns d'estiu.
1: Exacte. Parlem d'això perquè, ostres, és estrany. És veritat que ja s'ha acabat la temporada del nou matí. Per tant, l'Andreu està més
2: fresc. No, fresc no, tampoc. Més descansat, poder.
1: Sí, se'ns ha fet estrany aquest matí, eh?
2: Molt, molt estrany.
1: Perquè aquí sempre al nou matí sempre hi ha molt moviment. Perquè a l'estudi...
2: Tot molt tranquil.
1: Jo hi estava molt tranquil, molt sol tot. I és com... Ja es comença a notar aquesta rutina d'estiu. Però bé, el que no canvia és que tenim una nova edició del 9-9 d'Osona, Ripollès i Lluçanès i que, per tant, ens expliquis la portada.
2: Correcte. Tot va relacionada, doncs, ha començat l'estiu i ho ha fet amb una onada de calor i el que llegim al 9-9 és Protecció Civil alerta de l'alt risc per a la coincidència de la revetlla amb l'onada de calor. S'ha demanat prudència amb els petards i protegir-se per les altes temperatures. I la imatge destacada, doncs, dissabte al Mercat de Vic es veu una usuària, doncs, on... comprant productes per protegir-se de la calor, en aquest cas un barret de palla, i el que llegim és que a Vic ja s'han superat els 38 graus. L'estiu ha començat amb una intensa onada de calor que continuarà com a mínim fins dimarts. Les temperatures diurnes poden arribar als 40 graus i les nocturnes mantenir-se per sobre dels 20 en unes nits que es preveuen tòrrides. Aquest cap de setmana a Vic ja s'ha superat els 38 graus a la fotografia al mercat de dissabte a la plaça Major.
1: Doncs nits, calor, ens ho explicava en Pep Acosta la setmana passada.
2: I avui també, sí.
1: Ahir va ser un dia d'intensa calor i aquesta setmana també es preveu una calor intensa. Andreu, què fa la portada del 9-9, en aquest cas el Vallès Oriental?
2: El titular és Granollers, busca alternatives per als 2.865 aparcaments afectats per la sortida del Tour. Per compensar la pèrdua de places per aparcar, se'n generaran fins a 3.457. I ahir ja ho vaig, dissabte vaig patir-ho, ella. Tota la ciutat està en ple de senyalitzacions, doncs, perquè passa el Tour per Granollers i això provocarà que molta gent no pugui aparcar el cotxe en aquestes zones. Pel que fa a la imatge destacada... doncs veiem un pastisser preparant la coca de Sant Joan.
1: Clar que sí.
2: Coques a punt per la revetlla. Ajuntaments i entitats preparen desenes d'activitats per la nit de Sant Joan. Ja veiem que estem a les portes de la revetlla i, per tant...
1: Doncs, avui és la prèvia.
2: Avui és la prèvia, sí. Entre avui i demà és la prèvia. I la imatge que veiem doncs, era això, un forner, un pastisser preparant la coca per aquest Sant Joan, doncs, que s'espera amb temperatures... molt i molt altes, eh?
1: Per tant, vigilem amb les temperatures i també amb els incendis, que també és important. Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen les portades dels diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia.
2: Que el titular, ens anem fins al Regne Unit. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys. La dependència comercial de la Unió Europea continua i s'ha substituït la immigració comunitària per la d'altres països. I pel que fa a la imatge destacada, doncs ahir havia Mundial, jugava a Espanya, que es va imposar contra Aràbia Saudita per 4-0. I bé, a la imatge es veuen els dos protagonistes del partit, Lamine Yamal i Mikel Oyarzabal. Lamine, que en va marcar un, i Oyarzabal dos, doncs són els dos futbolistes que posa avui en portada La Vanguardia celebrant un dels gols de la selecció espanyola.
1: Doncs seguim per la portada del diari Ara.
2: Catalunya crea 320.000 places en pisos turístics en una dècada. Els habitatges ja concentren el 47,5% de l'oferta turística en un de cada 9 municipis i hi ha més llits per al turisme que habitants. I la imatge, doncs, es veu, parlant d'habitatges, doncs, el pis ens cau a sobre a trossos. Els veïns d'un bloc de Barcelona, que és propietat de la Generalitat, denuncien que fa mesos que viuen amb els pisos apuntalats i alguns han patit ensorraments del sostre. I la imatge es veu, apuntalaments en l'edifici i bé, doncs, una situació bastant crítica i desagradable per la gent que hi viu. Per tant, a veure si es pot posar una solució en aquest cas que avui porta en portada el diari Ara, que vol denunciar.
1: Seguim, Andreu, ara per la portada del periòdico.
2: El titular, el Poder Judicial debat si sanciona el jutge Peinado. La presidenta no em sortirà ara.
1: Ara ho busquem?
2: No, sí, ho sé, però no em sortirà. Ona, de la comissió...
1: Del Consell General del Poder Judicial.
2: Correcte, convoca la comissió permanent i proposa expedientar el magistrat que va afirmar que els escortes podien ajudar a fugir a Begoña Gómez. Això és arrel de que la dona del president, a Begoña Gómez, li han retirat el passaport i això ha generat molt debat també entre els cossos policials, perquè doncs estarien incomplint la seva feina en cas que deixessin marxar fora del país a Begoña Gómez, perquè segons el jutge Peinado hi ha risc de fuga. I la imatge doncs es veu a la mitja mal celebrant el gol que va marcar ahir amb Espanya, que va obrir la llauna en la victòria contra l'Aràbia Saudita per 4-0.
1: Seguim i ara acabem el repàs de portades dels diaris catalans. Per la portada del Punt Avui:
2: més orgull que mai, el col·lectiu LGTBI+ crida a omplir els carrers de reivindicació a les manifestacions de l'orgull pel repte d'aturar i vèncer l'odi reaccionari. I la imatge doncs es veu un puny alçat que assenyala la força amb els colors de la bandera LGTBIQ+.
1: Doncs, Andreu, seguim per les portades dels diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
2: La presidenta del Poder Judicial planteja expedientar a Peinado. Isabel Perelló convoca una reunió per analitzar l'afirmació del magistrat sobre que els policies que escolten a l'esposa del president del govern podrien ajudar-la a marxar del país. I a la imatge és una similar que veia com la del periòdic, on es veu la Minya Mal de genolls celebrant aquest primer gol de la selecció espanyola en aquest Mundial 2026, i el que llegim és: Espanya es deixa anar per fi davant de l'Aràbia Saudita.
1: Andreu, seguim ara per la portada del Mundo.
2: També el Consell General del Poder Judicial examina Peinado avui sota pressió del govern. Per allò obre la via d'expedientar el jutge per suggerir que els escoltes podrien ajudar-la a marxar a l'esposa del president. Després de les queixes de Marlaska, convoca una reunió urgent amb una possible falta greu de consideració a la policia. I també el protagonista que publica avui el Mundo doncs és Lamine Yamal, després d'aquest triomf d'Espanya, i el que llegim aquí és: quatre joies d'Espanya per Aràbia. Veiem un titular doncs que té un rerefons, que té un doble sentit.
1: Exacte. Veurem què diuen els altres diaris. Ens queda La Razón i l'ABC. Començarem per La Razón, Andreu.
2: Juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado. El Consell General del Poder Judicial decideix aquest dilluns si obre un expedient disciplinari a l'instructor del cas Begoña. Moncloa recupera la bandera de l'assetjament i derriba contra Sánchez per qüestionar les causes. I la imatge també, és la Minya Mal amb Oyarzábal celebrant un dels gols que van marcar ahir Espanya contra l'Aràbia Saudita. Espanya es reconeix amb una golejada, és el que llegim.
1: I ara sí, acabarem el repàs de portades per la portada de l'ABC.
2: Que aquí no hi ha cap rastre sobre el jutge Peinado, i el titular és: les cloaques del PSOE van planejar pressionar a la dona del Dama. La Guàrdia Civil confirma el nexe entre l'empresa de la família de la secretària de l'Estat, Susana Sumelzo, i la lampista Leire Díez. I la imatge, doncs, també, com hem vist en molts diaris, la que publiquen avui els diaris estatals, doncs, evidentment, que es fan ressò d'aquest triomf de la selecció espanyola contra l'Aràbia Saudita. La tornada de Lamine reactiva a Espanya, que goleja a l'Aràbia Saudita.
1: Doncs aquestes són les portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies, i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
2: Fins ara, bona.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen gairebé 9 minuts de 2:15 de 10 i, per tant, és moment de tertúlia.

Doncs bé, ja tenim aquí a punt en Jordi Vilarrudà perquè ens expliqui una miqueta tots aquests actes que es duran a terme amb la Flama del Canigó. Jordi, què tal? Com vas?

0: en línia recta no és tant, però és córrer per muntanya, eh? Que Déu-n'hi-do, s'encén la flama allà al cim del Canigó la nit d'avui, la nit aquesta propera, i tan bon punt s'encén, doncs, hi ha gent que comença a baixar doncs, fent relleus, fins a Coll d'Ares és el punt per on la flama entra, diguem, al Principat. A Coll d'Ares hi ha, el que diguem, hi ha la frontera administrativa d'estat espanyol i francès, però aquests... Nosaltres no volem creure gaire en aquestes fronteres i els organitzadors, i de fet aquest dia encara menys.
1: I
0: allà doncs arribarà la flama del Canigó aquella hora del matí amb tota aquesta gent que corren per la muntanya de nit amb els seus frontals, allà saben més o menys el camí, saben molt bé el camí de fet, i que Déu-n'hi-do, té el seu mèrit això, no només això, perquè n'hi ha alguns que després continuen corrent i van a repartir-la a diferents llocs a Catalunya, eh?
1: Clar, és a dir, tot això comença aquesta nit, eh? La nit del 22 al 23.
0: Efectivament.
1: Tu, Jordi, demà estaràs allà al matí a Coll d'Ares.
0: Ja seré allà.
1: Com tu ho faràs? Com és la gestió? Perquè, clar... A les 6 del matí allà
0: veure,
1: puntuals.
0: El que fem algunes entitats com Òmnium és allà i som tot el matí, fem una mica la continuïtat de tot el que va passant allà, perquè a partir d'aquest moment comencen a passar coses, sempre és un anar i venir de gent, de gent que porta la flama, que la ve a buscar, vaja, que ve a buscar la flama per portar-la a diferents llocs. A partir d'aquesta hora del matí, que hi ha doncs la primera encesa, es deixa encesa allà en un paveter la primera rebuda de la flama allà, doncs, per exemple, ja marxa en cotxe, doncs, els que porten la flama cap al Parlament de Catalunya, marxen, per exemple, un dels clàssics a primera hora, doncs, són la gent d'Igualada, que porta la flama corrent fins a Igualada, o sigui, hi ha un autobús doncs, que va portant corredors que van fent relleus i aquesta hora del matí marxa perquè després, doncs, a mitja tarda, arriba a Igualada, que no és a prop de Coll d'Ares, precisament. I després doncs, va venir gent de totes maneres, doncs, amb moto, amb bicicleta, amb cotxe, alguns que són de més propers, doncs, el porten corrent, i gent de tot el Principat, diria jo, perquè bé, moltes vegades ens hem trobat allà, doncs, sobretot comarques de Girona, de Barcelona, però també ens ve gent, una vegada han vingut fins i tot, doncs, la gent de les Terres de l'Ebre amb cotxe a buscar la flama, que després l'escampen per allà i pel nord de Castelló. O sigui que realment ve gent de tot arreu i de totes les maneres, eh? Alguns, per exemple, organitzen sortides en bicicleta, per exemple, la gent del Lluçanès, doncs sé que va fins a Ripoll amb i després d'allà doncs pugen fins a allà doncs en bicicleta i tornen a baixar en bicicleta. En fi, hi ha diferents maneres de portar-la a diferents llocs i d'anar-la escampant una mica per tot arreu, però és el punt principal d'entrada, diguem, de la flama al Principat. I té no només... és un punt simbòlic per molts motius, perquè fa 60 anys que per aquí va entrar per primera vegada la flama, però també Coll d'Ares és un dels punts de l'exili del 1939. Hi ha molts catalans, hi ha molts republicans espanyols que per Coll d'Ares i el seu voltant doncs marxen cap a l'exili. Hi va haver dos punts principals de sortida cap a l'exili, un a l'Alt Empordà i un altre al Coll d'Ares, que va ser l'última part de Catalunya ocupada per les tropes franquistes, la vall de Camprodon. I, per tant, és un lloc de molta memòria, de moltes coses, Coll d'Ares.
1: Han passat moltes coses allà,
0: Coll d'Ares. Han passat moltes coses allà, tot i que som un coll de muntanya que allà no hi ha ningú, allà hi han passat moltes coses.
1: I per aquesta commemoració dels 60 anys fareu alguna cosa especial?
0: Doncs, part del que ja es fa normalment, hi haurà una acció artística que està preparant, doncs, a primera hora del matí un artista de Ripoll, que és l'Eudald Labau, que serà commemorativa d'això, dels 60 anys, que s'està preparant, doncs, aquesta acció entre Òmnium i Tradicat, que és l'entitat que porta la flama també molts pobles d'Osona i el Ripollès, i després hi haurà un homenatge amb els pioners de la flama del Canigó, dels quals, desgraciadament, molts ja no hi són, perquè, és clar, parlem de 60 anys enrere. Però sí que n'hi ha un, que és justament la persona que ha escrit el manifest d'aquest any de la flama del Canigó, que és un manlleuenc, que es diu Ramon Torra, més de 90 anys, i que segueix doncs, el peu del canó, cada any puja doncs, d'una manera o altra fins allà, a Coll d'Ares, i que aquest any, a més d'això, doncs, ha escrit el manifest que es llegirà tot arreu dels països catalans on es vulgui llegir. I s'homenatjarà, doncs, per tant, ell i

0: altres pioners, tant de la Catalunya Nord com de la Catalunya Sud, que van començar a fer tot això ara fa 60 anys, de traspassar una frontera amb una flama que era un símbol de catalanitat en un moment en què allà hi havia una frontera molt marcada. I
1: una frontera física, no?
0: Una frontera física amb unes barreres, i amb una banda hi havia uns gendarmes i a l'altra banda hi havia uns guàrdies civils.
1: Clar, clar.
0: O sigui, i aquell moment això tenia la seva importància.
1: Mm. O sigui, és a dir, l'inici de la flama del Canigó és bàsicament aquest moment de catalanitat i d'unió, no? Com
0: sí.
1: Té aquest simbolisme.
0: Té aquest simbolisme. Va començar gent de la Catalunya Nord, sobretot, Francesc Pujades, que era un militant catalanista de la Catalunya Nord, que va engrescar gent de la Unió Excursionista de Vic en aquell moment, i fer això, encendre un foc a dalt del Canigó, que és una muntanya així molt simbòlica, la del Canigó de Verdaguer, i el foc com a element que aquests dies uneix els països catalans, perquè tots fem festes amb foc aquests dies al País Valencià, a les Illes, a Sant Joan, a Menorca, aquí i allà, que es fan moltes altres coses, però tots fem festes on el foc és una mica el protagonista, aquesta cosa tan mediterrània, doncs, de reunir-nos aquesta nit curta, doncs, al voltant d'una foguera, això. I aquells gent van tenir la idea que aquestes fogueres les encengués una flama que s'encenia dalt de tot del Canigó i que després s'escampava, no? I què va ser l'origen de tot plegat? A partir d'aquí, doncs, la cosa es va anar fent gran, però tot va començar, doncs, per aquesta gent que van començar en aquell moment això amb moltes dificultats. I bé, i mal vista aquella història que s'estava fent allà, perquè era una cosa així molt catalanista, i va haver algun alcalde que, tot i ser alcaldes del franquisme, els va ajudar una mica per sota mà, però van ser uns començaments així molt discrets, i després van anar creixent més, això.
1: També, Jordi, clar, també es realitzen diverses activitats al voltant de la flama. Hi ha 15 rutes diferents, també, també hi ha algunes novetats que també es presenten aquest any. Per exemple, potser una de les més destacades és que a Vilanova de Sau també es farà un espectacle, no?
0: Sí.
1: També hi haurà un quinqué fet per aquí a Vic, en aquest cas, per el consistori infantil. Vull dir que cada any es van fent activitats, es va renovant una miqueta.
0: Cada any hi ha coses noves, en aquest cas ja ens centrem només, doncs, en les nostres comarques, Osona, Ripollès, Lluçanès, Mollanès, etc. I aquest any, per exemple, una és aquesta és de Sau, és curiosa, doncs, perquè es porta ja, es va fer l'any passat i fa dos anys portar la flama fins allà al campanar, però també amb la gràcia de que aquest any, o sigui, el campanar està, en fi, que només surt la punta, i allà es fa un petit espectacle amb focs d'artifici, la flama es porta fins allà. És una mica una idea de que la flama arriba a tot arreu, fins i tot allà en un poble que està submergit, no?
1: Aquesta cosa,
0: perquè és clar, cada poble la rep a la seva manera i amb actes diferents, cadascú, doncs, ho fa de la seva manera, això. I a partir de quan arriba a cada poble, molta gent, doncs, hi encén els focs, en fi, fa el que sigui, hi ha els actes, cada poble d'alguna manera se'ls munta d'una manera diferent. Des d'Òmnium i des de Tradicat, el que garantim és que la flama pugui arribar a tots els pobles que la volen, senzillament.
1: Clar.
0: I que són tots, de fet, em sembla que no hi ha cap poble que no arribi.
1: Això t'ho volia preguntar, vull dir, és a dir, realment gairebé totes les fogueres que s'encenen a la nit de Sant Joan totes gairebé venen de la flama?
0: Ni pot haver que no, és clar. El que sí assegurem és que la flama arriba a cada poble, i a cada poble tothom que pot, que vulgui fer una foguera, pot anar a buscar la flama que ve del Canigó. I això sí que gairebé, si no tots els pobles, gairebé tots els pobles, potser algun dels més petits o més dispersos, no, però també n'hi ha d'aquests que hi arriba. Ara penso, per exemple, en les Llosses, el Ripollès, que és un municipi molt gran, però molt disseminat, de masies, però també arriba la flama en un punt. O sigui que el que assegurem és això, i després a partir d'aquí, doncs, cadascú la ve a buscar, i segurament sí que és veritat que moltes de les fogueres o les que s'encenen aquest dia provenen d'aquest foc del Canigó, que a més, que sempre hi és aquest foc en un lloc. O sigui, si nosaltres, per exemple, anem a Perpinyà i anem a un dels llocs històrics a Perpinyà, que és el Castellet.
1: Val.
0: El Castellet de Perpinyà, allà hi crema la flama sempre.
1: Sempre està encesa. 365 dies de l'any, la flama hi és.
0: 365 dies a l'any. Després es porta... aquesta flama que està sempre encesa allà des de fa 60 anys, o sigui, es porta el cim del Canigó i es fa la regeneració, que diuen, sí. O sigui, es torna a encendre.
1: Que això passa aquesta nit, oi?
0: Això passa aquesta nit. Mm. Però la flama, de fet, hi és sempre, o sigui, no és que
1: s'encengui
0: de nou avui a la nit, que a més no sé amb què l'encendrien, amb un encenedor.
1: Clar, clar.
0: Sinó que és aquesta flama que sempre hi és, que es porta allà i que es fa com la renovació d'aquesta flama allà al Canigó. Doncs hi ha uns petits feixos de llenya allà,
1: que també els porta la gent, oi?
0: No es pot provocar cap incendi perquè allò el cim del Canigó és pelat, diguem, i allà doncs s'encenen aquests feixos de llenya amb aquest foc que, de fet, cada any, cada dia sempre està allà al Castellet de Perpinyà.
1: I allà per què hi és? Algun motiu en concret està allà al Castellet?
0: Des de que van començar, que els organitzadors eren una gent de la Catalunya Nord, que en el Cercle de Joves de Perpinyà, una entitat que encara existeix, i que van decidir doncs, que cremés de manera permanent allà a la Catalunya Nord, perquè també té, la flama té aquest punt de trencar aquesta barrera de Catalunya, la Catalunya del Nord i la del Sud. No sé, per exemple, demà a Coll d'Ares hi tindrem escoles catalanes de la Catalunya
1: veritat,
0: Nord,
1: també,
0: de la Bressola,
1: sí.
0: Les escoles de primària de Tuïr, de Prats de Molló, doncs, que pujaran allà, que viurem un dia que visquin una mica la normalitat de la catalanitat, amb un espectacle també de cançons per ells en català, i bé, que d'alguna manera visquin aquesta tradició. Entre altres coses que passaran per allà, doncs hi haurà aquesta també, la de les escoles, que ens agrada molt com poden venir.
1: Sí. No sé si consideres que aquesta tradició està creixent, s'està perdent, no sé si els joves també, no sé si veus que hi ha més interès...
0: Jo crec
1: que es manté, no sé com ho veus.
0: Jo crec que es manté i que va... Jo diria que va a l'alça, fins i tot, perquè com que és tan adaptable a tantes maneres de fer i tantes maneres de celebrar i tants actes diversos, jo diria que es manté molt la tradició de la flama del Canigó. Hi ha llocs que potser fan el mateix que feien fa anys, hi ha llocs que ha canviat i fan altres coses, però que d'alguna manera aquest simbolisme jo crec que es manté. No sé, recordo, per exemple, que la flama, doncs algun any que va coincidir amb un festival que es feia, Sant Joan de les Abadesses, el Clònia, que era un festival molt conegut arreu de Catalunya, doncs la flama anava al Clònia, a un concert, i allà doncs s'encenia, perquè es feia un correfoc i s'encenia... Doncs,
1: amb la flama...
0: Sí, amb la flama del Canigó, i la flama va ser era present en el Clònia, també, no? O sigui, quan coincidia de dates. O sigui, la flama realment es pot fer present a tot arreu i de moltes maneres. I generalment, com que també s'hi vinculen persones que fan esport, doncs també això fa que hi hagi molta gent jove també que s'hi vinculi. No sé, per exemple, doncs demà entre altres, doncs, hem parlat dels ciclistes del Lluçanès, doncs a quarts de dues, les dues del migdia hi haurà un grup de corredors de totes les edats, joves i grans, que porta la flama des de Coll d'Ares fins a Molló, també fent relleus i corrent, i per tant aquí també hi ha molta gent jove, que potser hi ha altres coses en què no participa, però
1: en aquest cas sí.
0: Que implica l'esport, sí. I per tant, doncs jo crec que es manté molt bé la flama com a element festiu, simbòlic, i molt adaptable a tot el que passi aquests dies.
1: I ens queden pocs minutets, Jordi, però també m'agradaria parlar que aquí a Vic, per exemple, la colla sardanista de la Riallera serà l'entitat d'honor d'enguany.
0: Sí.
1: També està bé que es puguin, a través de diverses entitats de Vic, també tinguin un simbolisme especial el dia de la portada de la flama a Vic.
0: Sí, perquè aquest any la Riallera està d'aniversari i d'alguna manera doncs també s'ha volgut significar això amb el fet de que sigui l'entitat d'honor de l'arribada de la flama del Canigó, que serà més o menys a les 8 del vespre davant del casino de Vic, i que tindrà un protagonisme, doncs, juntament amb altres entitats, però tindrà un protagonisme en els actes actes populars que es fan a Vic, no? Juntament amb les Fúries d'Ausa, juntament amb altres entitats que participen doncs, d'aquesta celebració. Hi haurà la Cobla Mediterrània, que interpretarà una sardana de la Flama, hi haurà una ballada comunitària de sardanes, etc, etc, que celebraran doncs, també aquest 60è aniversari i celebraran també l'aniversari de la colla Riallera, o sigui que aquí Vic tindrà aquesta particularitat, diguem, aquest any.
1: Què faràs tu? A part d'anar a Coll d'Ares?
0: A part d'anar a Coll d'Ares, poca cosa més, perquè de fet estaré a Coll d'Ares, la nostra funció és estar allà donant continuïtat a tot i rebent tothom que arriba i tot, l'última distribució de Flama justament per les nostres comarques és a 3:45 de la tarda, per tant a 4:45 acabem els actes, parlaments, etc, etc, etc, i després, doncs, algun dels pobles del Ripollès a fer alguna rebuda de la Flama. I em sembla que revella poc demà, perquè quan un s'ha de llevar a 3:45, a les 4 del matí, després al vespre està per poques revelles.
1: Sí.
0: I una cosa sí que també hem de dir, que tot això no es podria fer sense el suport que tenim dels ajuntaments de Molló i de Prats de Molló. De Molló i de Prats, vull significar-ho especialment perquè hi ha un alcalde, el Claudi Ferrer, molt compromès amb tot el que és coses de catalanitat, d'això, justament d'esborrar fronteres. I que hi és i dona molt suport amb tot el que es fa allà, i que per sort va sortir elegit a les últimes eleccions municipals de França aquest hivern passat.
1: Clar, també és veritat que vull dir, al final s'ha de mobilitzar molta gent, s'han de preparar moltes coses, vull dir que també el suport dels ajuntaments és important.
0: Sí, en aquest cas per la logística que hem de muntar allà, i després a cada municipi és important, perquè és clar, cada municipi també els ajuntaments juntament amb entitats intervenen amb la rebuda de la Flama del seu poble, no? O sigui que també és important, però significa una mica aquests dos, perquè són dos municipis petits, són dos municipis que doncs hi aporten un esforç doncs perquè això funcioni bé, i hem de fer doncs tot això allà a 1.700 metres d'alçada allà al Coll d'Ares, i bé, doncs ens hi donen molt de suport en aquest sentit.
1: Doncs Jordi, moltes gràcies per explicar-nos avui la Flama del Canigó.
0: Molt bé.
1: Demà també parlarà amb tu l'Isaac Muntades, és veritat?
0: També.
1: Tornarem a fer un repàs, que quedi tot clar. Que...
0: En directe des d'allà, sí.
1: Molt bé. Doncs Jordi, que vagi molt bé,
0: molt
1: i
0: bé.
1: Que vagi superbé aquesta edició de la Flama del Canigó d'aquest any.
0: I que tothom celebri la festa dels Països Catalans de la manera que, en fi, de la manera que li plagui, i amb la Flama del Canigó.
1: Exacte, i vigilant amb el foc, també,
0: això
1: que és,
0: sí.
1: Que és vigilant, important.
0: Vigilant amb el foc. Nosaltres el transportem amb uns quinquers, que és una cosa molt segura, que allà dintre va molt protegida la Flama.
1: Clar, com es manté la Flama?
0: La Flama es manté d'això, un quinquer, que és una làmpara gran en aquest cas, n'hi ha de més grans i de més petites, però va tancada allà dintre, protegida amb vidre, la Flama que crema dintre d'aquest quinquer. Ara, i després a partir d'aquí, però esclar, després a partir d'aquí tothom encén coses a partir d'aquí.
1: Clar.
0: No? Quan està allà dintre no hi ha problema, quan està en el quinquer transportada allà amb seguretat, això, però després sí que, esclar, després que tothom vigili molt demà, i justament amb la calor que tindrem i tot plegat, i una mica de sequera que ja comença a haver... Compte.
1: Exacte. Això. Doncs Jordi, que vagi molt bé, i molta sort per demà. Que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies.
1: Adéu, Jordi.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: I és moment ara d'escoltar la cançó del dia.

Aïcida, què tal? Tens tol? I és que avui és l'aniversari de l'actriu Meryl Streep, que fa 76 anys. Streep és una de les persones que ha provocat que aquest tema sigui popular a causa de formar part de la banda sonora del Diable Vesteix de Prada. Meryl Streep, que també interpreta la poderosa i exigent Miranda Priestly, editora de la revista de moda, aquesta pel·lícula va rebre 21 nominacions i 3 victòries i ha també estat l'actriu més nominada als Premis Òscar de la història. I enguany ha sortit, doncs, el Diable Vesteix de Prada 2.

0: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs bé, aquest matí s'ha hagut de tallar la línia R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès, que ha afectat el sistema de senyalització, segons l'informe Renfe. S'ha ampliat el servei alternatiu per carretera a tota la línia. D'altra banda, tampoc no hi ha servei a l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi proper a la zona de vies i per una incidència a la infraestructura a l'estació de Montblanc, causats per un robatori de coure, segons ha informat Renfe. També hi ha servei alternatiu per carretera en el tram afectat. En aquest cas, els bombers han rebut l'avís del foc a 6:15 del matí i han desplaçat 4 dotacions. L'incendi, que també ha afectat una estació transformadora, està estable. Els bombers mantenen 2 dotacions a la zona. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, com està ara mateix la línia R3?
3: Interrompuda.
2: Interrompuda,
3: El servei està, doncs, no funcionarà mateix la línia R3 a causa d'aquest robatori de coure entre l'estació de la Garriga i les Franqueses, que no està operativa, les Franqueses. Per tant, doncs, això provoca que tota la línia estigui tallada. Avui al matí, justament quan venia cap aquí a Vic, sentia la ràdio que informaven, doncs, que de cara a les 9, en teoria, aquest tall ja s'hauria d'haver donat per finalitzat i els trens començarien a funcionar amb normalitat. Ha passat una hora i tot d'aquestes 9 del matí i tot de moment continua aturat. No hi ha trens, per tant, ara mateix el servei de Rodalies no funciona en tren sobre les vies.
2: Exacte.
3: Però sí que han posat, com sempre, els busos que supleixen aquests trens, encara que també hi hagi trens que ja que no funcionen a causa del desdoblament de les obres, i també aquest tram de Vic fins a Torelló, que està tallada la línia. Per tant, els autocars com a servei alternatiu sí que funcionen.
2: Ara estava veient a veure si havien actualitzat alguna cosa, però en principi
3: tot continua igual,
2: és a dir, l'R3 amb servei alternatiu en tota la línia. I bueno, un dia més
3: a Rodalies.
2: Un dia més a Rodalies, vull dir.
3: Sort que ara ja la majoria d'estudiants el tren no l'han d'agafar, perquè s'han acabat la majoria
2: de classes.
3: Ara bé, la gent que ha d'anar a treballar, doncs, sí que patirà aquestes conseqüències, però també s'ha de dir que hi ha moltes persones, doncs, que deuen estar de pont a causa pel Sant Joan. Per tant, bé, ha passat un dia a mig gas, podríem dir.
2: Exacte. Doncs aquesta és la situació ara mateix de l'R3. Entenc que per les carreteres, normalitat completa. Doncs bé, aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Moltes gràcies, Andreu. Fins ara.
3: Fins ara.
2: De seguida parlarem amb la Laia de Déu sobre coses que passen, però abans anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. La veïna de Bigues i Riells del Fai, Maite Llastarri, ha aconseguit la tercera posició de l'11è concurs de fotografia matemàtica de Granollers amb la seva obra Cercles màgics de gotes. Laia de Déu, una codinenca.
4: El certamen organitzat per la Universitat Popular busca capturar els patrons, geometries i simetries en el nostre dia a dia. Maite Llastarri fa 4 anys que hi participa en aquesta iniciativa i, segons explica, el concurs no demana grans coneixements matemàtics, sinó una capacitat diferent de mirar i observar tot el que ens envolta.
5: Què és el que pretén? Bueno, no pretén que siguis un matemàtic, pretén que mirem al voltant del nostre entorn, de la nostra vida, objectes que ens puguin expressar o aportar algo que tingui un contingut matemàtic o que tingui formes geomètriques. Uh-huh. És que quan tu veus a l'objecte, li puguis buscar una intenció. Uh-huh. No? És a dir, doncs aquesta fulla té tantes puntes, doncs això podria ser una fórmula.
4: La fotografia premiada neix d'un matí de pluja de la manera més espontània utilitzant la càmera del telèfon mòbil. Ella mateixa ens ho explica.
5: Jo un matí que havia plogut aquí vaig anar a aixugar la lleixa de la finestra i hi havia unes gotes que em van cridar l'atenció perquè eren de diverses mides, però com que la rajola és d'un color marró com brillant, elles havien agafat el color de la rajola, però a més tenien el reflexe com de la pintura de la casa. Li puc trobar un títol? Vaig estar buscant títols insults i al final em vaig quedar molt, molt senzill, que és cercles màgics de gotes. I això tan senzill ho vaig enviar.
4: Cada participant pot presentar un màxim de dues fotografies al concurs. I és que després d'un primer filtre on es trien només una cinquantena d'obres, l'organització es posa en contacte amb els finalistes. Ara, però, la Maite ja té posada la mirada al futur. De fet, ella mateixa reconeix que ja té la ment posada en la propera edició. No obstant això, enguany ha obtingut una tercera posició d'un concurs de fotografia matemàtica que premia la creativitat i la passió per observar l'entorn de manera diferent.
2: I com us explicàvem feia una hora, la Xpira és una de les curses més dures del Hike and Fly del món. Tindrà una balisa d'aterratge a Sant Joan de les Abadesses, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
1: La Xpira és una de les curses de Hike and Fly més dures del món, que combina aquestes dues disciplines, caminar i córrer i el parapent. La prova, que es fa des de l'any 2012, travessa els Pirineus de costa a costa i enguany celebra la seva setena edició, ja que es fa cada dos anys combinant-se amb la X-Alps. La Xpira va començar aquest diumenge a Onda Rivia al País Basc i els 50 participants d'arreu del món d'aquesta edició, que és el rècord de participació, tenen fins a 7 dies per completar-la i arribar a la meta situada al Port de la Selva. Els pilots només poden estar en moviment 14 hores al dia i hauran de passar per 8 balises de manera obligatòria. La majoria la superaran volant, però n'hi ha un parell on han de signar en un panell. La segona d'aquestes és a Sant Joan de les Abadeses, a la zona de la Coromina del Bac. Xavier Sanfulgencio, del Club Vol Lliure Cavallera, que és una de les entitats organitzadores de l'Xpir, explica la importància d'aquesta balisa.
6: Aterratges com el de Sant Joan implica una regrupació. Tu imagina't, tu vas volant a 3.500 metres d'alçada i has d'aterrar a Sant Joan. Sí o sí, no pots seguir i anar tirant cap a la meta, com en les altres balises. Això implica, primer, que no has d'arribar molt a la Sant Joan, perquè és perdre temps, vull dir, hauries d'arribar més baix, i que et regruparàs amb gent que potser la tens més enrere. Després de Sant Joan, tu signes i has de tornar a volar. Si és tard, t'has de quedar a dormir, perquè ja no podràs fer res, o pujar dalt de la muntanya i dormir dalt de la muntanya. Llavors, clar, és un tema de ficar una balisa d'aterratge, com es va fer fa dos anys a Núria, implica que pots canviar la classificació, depenent de com vagin de separats, és pel fet d'aquesta balisa de Sant Joan.
1: Es preveu que dimecres o dijous els primers participants puguin arribar a Sant Joan de les Abadeses. Els 50 parapentistes també estan acompanyats d'una assistència per tal d'afrontar la cursa amb garanties.
6: Els equips estan composats del pilot i un assistent, però pot ser més gran l'equip, diguéssim. O sigui, oficialment hi ha aquests dos, però pots tenir un que sigui el cuiner, pots tindre massagista, això depèn de la capacitat, els amics i els diners de cada equip. Generalment van entre dos i tres persones i es van tornant. A vegades no tots poden fer tot el recorregut dels assistents i es van tornant.
1: La cursa té una distància de 528 quilòmetres en total. Hi ha un participant de 7 cases, en Guillermo Monrus i la italiana Francesco Mugianesi, que viu i entrena aquí a Catalunya i de fet pertany a la selecció catalana. Hi haurà una participació de nivell amb la presència del campió mundial i europeu, el francès Pierre Remy, el debutant i segon classificat de l'última edició, l'alemany Christian Schuck, o antics guanyadors com l'austríac Simon Oberraune i el suís Krigel Maurer.
2: I l'Escola Mugent de la Roca del Vallès estrena un nou pati naturalitzat amb la intenció de convertir-se en un espai educatiu i comunitari de referència. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
7: Així és, Ona, i és que el projecte impulsat a partir d'un recurs de la Diputació de Barcelona i desenvolupat amb la participació de la comunitat educativa ha transformat els espais exteriors del centre en un refugi climàtic que també s'obrirà a la ciutadania, part molt important, a partir del curs 2026-2027. L'actuació és el resultat d'un procés iniciat fa uns anys que va permetre redactar un avantprojecte que transformava els espais exteriors de l'escola. A partir d'aquesta proposta inicial es va desenvolupar un ampli procés participatiu amb la implicació de l'equip directiu, el professorat, l'alumnat, les famílies i la que van contribuir a definir els usos, les necessitats i els valors que havia d'incorporar aquest futur pati. La transformació ara finalment respon a una nova manera d'entendre els espais escolars. El pati deixa de ser únicament un lloc d'esbarjo per convertir-se en un espai educatiu més, on el joc, l'aprenentatge, la convivència i el contacte amb la natura esdevenen eines pedagògiques claus de primer ordre. Finalment, la intervenció també ha permès resoldre algunes problemàtiques històriques del recinte relacionades amb el drenatge i evacuació de l'aigua de la pluja, millorant la funcionalitat dels espais exteriors i fent-los més resilients davant dels episodis meteorològics intensos.
2: I també, com us explicàvem feia una hora, els alcaldes de Vic, Torelló i les Masies de Voltregà reclamen una revisió de la llei de contractació pública, denuncien que els recursos judicials, la complexitat dels procediments i les dificultats per sancionar empreses incomplidores allarguen projectes durant anys i acaben perjudicant tant la gestió municipal com la ciutadania. Andreu.
3: Des de Vic, l'alcalde Albert Castells assegura que la llei, tot i tenir una bona base teòrica, la pràctica acaba perjudicant la gestió municipal. Critica l'accés de tràmits i el control previ i assegura que això dificulta especialment l'entrada de petites i mitjanes empreses. Castells defensa que els consistoris haurien de tenir més marge de maniobra i que el control es fes un cop executades les obres. També posa el focus en els contractes de manteniment urbà, que diu haurien de ser molt més àgils.
8: Els ciutadans de tècnic, un funcionari públic, doncs, a l'hora de fer la despesa, hagi de demostrar prèviament durant mesos aquella inversió doncs, va en la bona línia, fa que sigui un excés de burocràcia. Per tant, crec que s'ha de repensar el sistema per complet, hauríem de tenir molta més capacitat de decisió, i això sí, un cop feta la despesa i executada l'obra o el servei, hi ha d'haver un control posterior.
3: A Vic explica el cas de la substitució de l'enllumenat públic per LED, un projecte que s'ha allargat durant anys, tot i disposar del pressupost per l'encariment de l'energia i les traves administratives. També, des de les Masies de Voltregà, alerten de les dificultats del sistema. L'alcaldessa, Verónica Ruiz, assegura que els ajuntaments no tenen prou eines per actuar quan les empreses incompleixen els terminis.
9: Hem de passar molts sedassos per poder fer una contractació, però després no tenim eines ni tenim mecanismes per penalitzar la mala praxis que fan les empreses que es presenten en aquestes obres.
3: Ruiz posa com a exemple les obres del carril bici a la C-17Z que s'han allargat molt més del previst i han generat afectacions importants en una via principal del municipi. També altres pobles, com passa a Torelló, també s'hi afegeix i assegura que els consistoris estan lligats de mans i peus davant uns processos que sovint acaben judicialitzats i paralitzats, segons l'alcalde Marcel Ortuño.
10: Estem lligats de mans i peus perquè, per exemple, en el cas de que finalment doncs, la licitació tiri endavant i el contractista no compleix, a l'hora doncs, de poder establir un règim sancionador, que evidentment que hi és, però a la pràctica és complicat de portar a terme.
3: Els tres alcaldes coincideixen a demanar una revisió del sistema per guanyar agilitat i reduir la burocràcia en la gestió municipal.
2: I com us explicàvem, Torelló és un dels municipis amb diversos projectes encallats. Un clar exemple és la reforma del Club de la Plaça Vella per ubicar-hi la biblioteca, l'Escola de Música i l'Escola d'Arts Plàstiques. Andreu.
3: Les obres van començar fa 2 anys ja amb retard, però en aquest cas no s'han endarrerit tant pels tràmits burocràtics previs, sinó durant la mateixa execució. Ho explica el mateix alcalde, Marcel Ortuño.
10: Amb les cates que s'havia fet a l'obra no s'havia detectat prou bé la intervenció que s'havia de fer més a fons en temes de fonamentació i també vam tenir problemes doncs, directament de mà d'obra, que l'empresa es quedava sense mà d'obra doncs, per circumstàncies geopolítiques.
3: Les obres van començar fa 2 anys amb retard, però en aquest cas no s'han endarrerit tant pels tràmits burocràtics previs sinó durant la mateixa execució. Ara estan en procés de licitar el mobiliari i la previsió és l'equipament que entri en funcionament a la tardor 2 anys més tard del que havia d'haver estat. Uns retards que, assegura l'alcalde, costen de justificar davant de la ciutadania.
10: Jo quan dono aquestes explicacions, que són certes i comprobables, a vegades tinc la sensació que m'estic excusant, no? I això és molt frustrant, perquè nosaltres, evidentment, que el que volem és tirar el màxim d'obra endavant, fer-ho, evidentment, amb totes les garanties, però sent molt més eficients del que som ara.
3: Un altre exemple és la reforma de l'Avinguda Pirineus, en què han hagut de refer les bases per licitar l'obra en diverses ocasions o al carrer Sant Miquel, en què ja van presentar el projecte a finals del mandat passat. I també hi ha el cas del pati de butaques del Teatre Sirvianum, que s'arrossega des de fa anys. Pel que fa al teatre, el consistori preveu iniciar les obres a principis del 2027, un any més tard del que s'havia plantejat.
2: I ara és el moment de parlar sobre les coses que passen al nostre entorn. Laia de Déu, què tal? Com estem? Com portem aquest dilluns?
4: Ai, doncs prou bé. No sé si és perquè ja arriba l'estiu i jo estic molt feliç.
2: Sí, jo crec que sí que té a veure, l'inici de l'estiu.
4: Que ja no hi ha tant de trànsit, que això també és d'agrair, sincerament.
2: 100%.
4: Em falta l'única cosa, que és anar a la platja, que encara és que encara no m'he banyat, i aleshores estic com una mica trista. Platja o piscina, vull dir, no prefereixo platja, però en general, tot bé, fantàstic.
2: Jo també tinc ganes de platgeta, Piscina, ja m'he pogut banyar a la piscina, però falta la platja, és el que és el moment aquest d'estiu.
4: Exacte, falta sentir la sal al cos.
2: Sí. Que, per exemple, molta gent del meu voltant ja hi ha anat a la platja i penso, jolín, perquè sí, encara no hi he anat jo a la platja, però bé.
4: Sí, correcte.
2: D'aquí poc, d'aquí poc. Aquesta setmana crec que és una setmana per anar a la platja, llavors, en fi.
4: Sí, tant de bo, si pogués, ja aniria.
2: Jo, en principi, el 24 ja aniré a la platja. Per tant...
4: Sí?
2: Sí.
4: El dia de Sant Joan, que no la rebetlla.
2: Serà un dia intens perquè estarà a petar, Però bé, crec que s'ha d'aprofitar. El dia de la vacança s'ha d'aprofitar.
11: Aquest dia al mig que ens
2: exacte,
11: han deixat. Aquest...
2: Exacte.
11: Però bé, comencem perquè és que... Bueno, és que clar, és que jo... ja saps que a mi a vegades, quan trobo notícies, no sé com explicar-les, perquè a mi em semblen surrealistes, vale? Hi ha una cosa, i tornem una mica a la visita del papa, però no, aquest cop només parlarem de la Sagrada Família, vale? Perquè la visita del papa ja no toca. Bueno, a mi de cop em va sortir una notícia que deia que la Sagrada Família havia estat pegada con Loctite. Clar, aviam.
2: Però una notícia de quin, o sigui, de quin mitjà, per començar...
11: El periódico. El periódico titulava fa re, perquè és que tampoc, vull dir, el 20 de juny, vull dir, no fa tant.
2: No, que dissabte.
11: Titulava La Sagrada Família pegada con Loctite. Se han utilizado 24 toneladas de adhesivo.
2: Què?
11: Com?
2: Per enganxar què? Amb Loctite.
11: A veure. Bueno, o sigui, s'han utilitzat productes adhesius. Bueno, clar, és que és superglue, vull dir, per mi... Las emblemáticas torres de la Sagrada Familia han supuesto uno de los mayores retos estructurales de la construcción y ahora la empresa de los famosos pegamentos Loctite Heckel ha revelado su colaboración con los constructores. Clar, vull dir, aquí ens estem anant al titular super de clickbait,
2: òbviament,
11: saps?
2: Òbviament.
11: A una col·laboració. Clar, jo quan vaig veure això va ser com una cosa, potser Antoni Gaudí a la seva tomba que està a la Sagrada Família s'està retorçant, saps?
2: No, no,
11: ara estic
2: no.
11: Pompeu Fabra, vale, doncs... Home, però no ens feu això. Em sembla bastant curiós que s'hagi utilitzat, vull dir, cola de tota la vida.
2: Sí, sí, sí, sí.
11: Dir, cola per enganxar com certes coses. Vull dir, és com... O
2: clar.
11: Simplement, saps, per ajudar. Vull dir, em sembla, si més no...
2: Especifica què han enganxat amb Loctite. Ara tinc curiositat per saber què han enganxat amb Loctite. A veure, per exemple, jo, sense llegir la notícia... potser, no sé, enganxarien alguna peça d'alguna escultura... És que també em semblaria estrany que s'utilitzés Loctite, no sé, però...
11: Assegurar la resistència... Aviam... Se n'ha utilitzat 30 quilos per cada un dels 826 panells i més de 2.100 elements de pedra que conformen la basílica. O sigui, jo crec que l'han utilitzat com per certes coses... esta capacidad es necesaria para sostener... A veure, un moment, parem-ho tot. Vale, o sigui, intento traduir un moment, eh? Aquest sistema que fa realitat la visió de Gaudí ha permès accelerar els processos fins a 10 vegades més davant de mètodes tradicionals. La unió entre les estructures aconseguides amb aquesta tecnologia pot superar càrregues equivalents a 100.000 persones per metre quadrat. Aquesta capacitat és necessària per sostenir la gran creu de la Torre de Jesucrist. D'aquesta manera, el Loctite EA-94-97 ha demostrat un rendiment fiable. M'estàs dient que han enganxat una creu?
2: Sí, que realment sí que s'ha utilitzat Loctite. Mare meva, però... Clar, entendré que és un Loctite especial per construcció. O sigui, un Loctite especial per entenc, per
11: sí,
2: pedra,
11: sí, sí.
2: No?
11: Sí, es veu que van fer moltes... O sigui, perquè estic llegint aquí, vull dir, hi ha tota una feina darrere de treball a part... de la Sagrada Família, en plan de... Vull dir, no agafaràs el Loctite i...
2: Clar.
11: Saps? Vull dir que hi ha una feina darrere, entenc.
2: Entenc.
11: Esperem que la Sagrada Família no es caigui trossos.
2: És molt clickbait, però clar, llavors és com que has d'investigar una miqueta quin tipus de Loctite és. Col·laboració pagada
11: sí,
2: per aquest article? Podria ser, perquè perfectament
11: sí.
2: Podria ser.
11: Correcte.
2: Però bé,
11: seguim.
2: Quines coses ens portes, Laia?
11: Ara me'n vaig fins allà.
2: Cap a Lleida,
11: perfecte. Lloc on jo he viscut durant 3 anys de la meva vida, lloc on recomano sempre anar-hi, tot i que és, molts diguin que és Mordor. Però tu recordes el comentari de on està la millor aigua potable de la Xeta a Madrid?
2: Sí.
11: Moltes... Vale, doncs el Segre titula l'aigua de Lleida serà de la millor d'Espanya i d'Europa gràcies a una potabilitzadora. Bueno, clar, o sigui, en algú han de guanyar.
2: Clar.
11: O sigui, vull dir... aplaus, tant de bo sigui la millor de tot arreu, deixant de banda la de Madrid, gràcies.
2: Exacte, la de Barcelona sí que és insuportable, d'aigua.
11: No, la de Barcelona és infumable, o sigui, és infumable.
2: I també gent d'Osona i de les comarques del voltant d'Osona, sobretot d'Osona en general, no beveu aigua de l'aixeta, si us plau, perquè hi ha
11: sí,
2: molts...
11: Sí, tan dolenta és?
2: No és que sigui dolenta, és que moltes vegades l'aigua hi ha purins... i si no està tractada, doncs no es pot beure aigua de la xeta. Per tant, estigueu al cas de si podeu beure realment aigua de la vostra xeta o no. Jo, en el meu cas, no bec aigua mai de la xeta, per si de cas.
11: Jo sí.
2: Home, clar, tu, Laia, a la vostra zona teniu aigua bona.
11: A Caldes. Bueno, tenim l'aigua termal, però l'aigua termal, creu-me que no me la beuré a 74 graus.
2: No, tampoc.
11: Vull dir, no cal. A part que fa olor a podrit, s'ha de dir. Uf, vull dir, aquí,
2: sí. Palo bueno, sí.
11: Palo bueno y palo malo.
2: Sí.
11: I ara una notícia que jo és que em fa molta gràcia perquè, de fet, jo vaig viure en aquest barri, que és el barri de Sants, tot i que renego bastant de Sants. Però bé, han impulsat una cursa amb taca-taca per promoure l'envelliment actiu.
2: M'encanta! M'encanta.
11: Em sembla tan divertit. O sigui, de fet, hi ha una fotografia on es veu...
2: Ai, la vaig a buscar, Laia, la fotografia.
11: Està... Jo crec que si busques cursa amb taca-taca et sortirà el primer de tot. Però surt com els dorsals enganxats al taca-taca, saps?
2: Ai, m'encanta.
11: Amb cara de velocitat. Corre.
2: M'encanta. Que xulo. Ai, que guai. Li diria al meu avi que ho fes, això. M'encanta, a més van amb el casc alguns i tot.
11: Sí, clar, òbviament, seguretat ante todo, o sea,
2: sí.
11: Literalment.
2: Ai, que macos, que bonics.
11: Em sembla una iniciativa, o sigui, més enllà de ser graciosa, crec que no és tan graciosa, sinó és més commovedora en l'essència de, doncs, que fa gràcia perquè una cursa amb taca-taca. Després he trobat una altra cursa a Itàlia de 10 quilòmetres, on després pots menjar-te tot el tiramisú que vulguis.
2: M'encanta. En aquest cas seria pa amb tomàquet, en el cas de la cursa aquí.
11: La del taca-taca és pa amb tomàquet, no? La recompensa és menjar pa amb tomàquet. A Itàlia fan una cursa normal de 10 quilòmetres i després et pots inflar a tiramisú italià, que de ben segur que estarà espectacularment bo.
2: El que està el tiramisú,
11: Però bé, ara jo no sé si recordes que fa no gaire vaig parlar d'errors o males traduccions. Mm-hmm. Avui torno a recuperar perquè hi ha bastantes meravelles i entre elles, vull dir, en comptes de dir jamón serrano, vale? Diuen jamón serrano o pernil tancat.
2: En sèrio?
11: Això, tot això, en la mateixa carta, en un curs de 4 paraules de distància.
2: En sèrio?
11: Sí.
2: Jamón serrano, jamón tancat, sí. Pernil tancat. M'encanta.
11: No té cap mena de sentit. I després, en l'era de les confusions de no saber geografia, en plan de capital d'Espanya, Guatemala, vale? ara resulta, que jo no ho sabia, és una primera notícia que tinc, Salou està a la Costa Brava.
2: Perfecte, super, doncs ara... L'Andreu diu, sort que no.
11: Sí, no, exacte, sí, sort que no. I una altra cosa, conceptes estranys i sabors estranys, hi ha un anunci d'IKEA que és el xupa-xups sabor albòndiga. T'està esperant.
2: És mentida, no?
11: No, crec que això no és fake.
2: Mira,
11: em fa un pànic...
2: Que nadie con su sano juicio, que ara mateix no sé com dir-ho en català, compri algun dia un xupa-xup amb gust a mandonguilla. O sigui, no.
11: Quin sabor de xupa-xup inventaries? Si poguessis, en plan de, algun sabor de xupa-xup inventaries?
2: Vale, tu també en penses un i jo també, que ens queden pocs segons. Jo inventaria un xupa-xup amb gust a fideus de la cassola.
11: Jo un de xocolata.
2: Jo crec que existeix, un xupa-xup amb gust de xocolata.
11: Sí, clar, fa tant que no em menjo que aleshores com que em queda tan lluny l'era xupa-xups, que per mi només hi havia com 3 sabors.
2: O una esfera de xocolata segurament hi és, en forma de xupa-xup.
11: Sí, probablement. I poca cosa més, no tinc res més.
2: Tampoc en tenim temps, Laia, així que ho hem fet de conya. Laia, que tinguis molt bona rebella. Demà també t'ho diré, però ja que estem així...
11: No, ens veiem en una estona.
2: Et dedico una bona rebella. Que vagi bé, Laia. Fins després.
11: Igualment, fins aquí una estona. Ciao.
2: Doncs res, nosaltres...

0: Territori 17.
1: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. I ara és moment de saludar en Guillem Sánchez, un dilluns més. Bon dia, Guillem.
2: Què tal? Com estem?
1: Dilluns, molt dilluns, eh?
2: Massa dilluns.
1: Avui costarà arrencar-lo.
2: Per ser el primer dilluns d'estiu, tela, eh? El primer dilluns oficial d'estiu de la temporada.
1: Sí, sí, sí, cert, és cert. Ara però de cop acabo com de ser molt conscient de que realment ja és estiu.
2: De fet, hi ha una piulada dedicada a tu al final d'aquesta secció de piulades d'avui.
1: Endavant, Guillem.
2: Comencem, no? Va, que la gent té molta calor i en Joel ens escriu això. Comença. Camarades calorosos, si durant aquests dies infernals algun fredolic us discuteix l'ús de l'aire condicionat, recordeu que esteu plenament legitimats a ficar-vos la mà per allà on més sueu i refregar-li per la cara.
1: Quina angúnia.
2: Quina angunieta.
1: No feu això, sisplau.
2: Poseu aire condicionat si en teniu i enceneu ventiladors, poseu-vos a l'ombra, beveu molta aigua.
1: I si
2: aigua.
1: Algú té fred, que es tapi.
2: Evidentment.
1: No? Vull dir,
2: evidentment.
1: No passa res.
2: Va, la Susana, però en remarca el següent, diu... He passat calor tot el dia, refet ahir, diu, i aquí hem rascat els 37 graus, però ara corria un airet que he hagut de tancar la finestra i tapar-me els peus per dormir. Això vol dir que encara és sensació bona, aquesta, la de poder-te posar un llençol per sobre o alguna cosa.
3: És que corri aire és molt important, eh?
2: Sí?
3: Sí.
2: I la distància entre les coses també és important?
3: També, però que corri aire és molt important.
2: Perfecte.
3: En tots els aspectes.
2: Perfecte.
3: Deixem-ho aquí.
2: Va, l'Eric ens deixa també per escrit això. Diu, ja he sortit al matí a córrer i he de reconèixer que fotia una calor que espantava. Us porto el millor pla per la tarda. Marató de pel·lícules al sofà, amb ventilador a tot drap i un gelat ben refrescant. Si no ho voleu fer sols, envieu el missatge. Valents. Gas.
3: Li podem millorar, no, Sánchez?
2: Sí, directament.
3: Home, que ja vuela set.
2: Hi ha futbol, no sé quin partit hi ha.
3: Argentina-Àustria.
2: Argentina-Àustria. Algun possible rival de la selecció espanyola als setens de final, no?
3: El segons tu MVP d'aquest Mundial.
2: Doncs mira, mira, mira. Correcte. A les 7 enganxats a la tele, no? Va, i atenció al vocabulari d'estiu. Aquesta usuària ens diu això. Deixo les coses a baix i passem a recollir-les després amb el cotxe, perquè amb aquesta calor que fa, si vinc carregada, moriré d'inanició. La meva germana, nutricionista titulada. Home, clar, evidentment.
1: Ens queixem a l'hivern. És que ara ho està pensant, el pla de les pel·lícules, de veure pel·lícules, això és un pla d'hivern. Està tancat a casa, sí. Veient pel·lícules.
2: I em falta el bol de crispetes, gairebé.
1: Que?
3: Però és millor... El fred es passa millor que la calor.
1: 100%.
2: Va, soc molt de l'equip també d'aquesta usuària que ens diu això. Penso que mereixo començar vacances demà mateix i fins que baixem dels 30 graus i anar a viure en una casa blanca en un poble de costa on fer rutina de 1. Mandres al llit. 2. Cafè i premsa. 3. Banya a la platja i lectura lleugera. 4. Dinar i tiramisú. 5. Migdiada. I 6. Tot el que es presenti.
1: Home, wow, està bé, no? Quin... Buah, m'encanta.
2: Home, està bé, no?
1: Sí, sí, tot el que es presenti que és...
3: Ha vist algun anunci, crec, aquesta
2: sí,
3: persona?
2: Sí, podria
1: sí,
2: ser.
1: Sí, sí.
2: Tot molt ideal, tot molt
1: un
2: blanquet.
1: Un anunci de beguda de cibada, segurament.
2: Per exemple. Va,
3: amb estrelles.
2: Sí. I bona aquesta d'en Carles, que ens escriu avui. Primera discussió de l'estiu amb un d'aquests que ve al jardinet que té a la Costa Brava a desconnectar i a viure l'ambient de poble. Deu tenir un tato amb les coordenades i segur que, tot i que ve 20 dies de l'any, ha publicat ja una història a Instagram dient per fi a casa.
3: Estic d'acord.
1: És com, en el meu cas no passa, però potser tu, Andreu, et passa que et venen estiuejants a la Garriga, no sé si passa això.
3: No.
1: No sol passar massa, no?
2: La gent deu marxar de la Garriga.
3: Venen 4 dies, però quan hi ha, per exemple, les curses amb un baló i això, la Garriga té tot, però no es nota tant que hi ha molt turisme a la Garriga.
1: És com, marxeu al vostre poble o ciutat on estigueu. Foteu al camp, que jo marxo de l'Hostalets o no vingueu a Hostalets.
2: Correcte.
1: No passa això, tampoc.
2: Va, espero que ens puguem fer amics de l'Anna en algun moment de la nostra vida, després d'això que ens escriu. Diu, els amics se'm rifen per sortir a l'estiu, perquè saben que si sóc jo, els mosquits tenen el bufet lliure assegurat. Hi pot haver 15 persones, però sempre em trien a mi. De res, aquí.
1: Pensa que era perquè tenia una piscina, que era l'amiga amb piscina.
3: Perquè és l'amiga que agafa el cotxe per anar tot arreu.
2: No, és l'amiga a la qual els mosquits els atrau la seva...
3: No comparteix.
1: A mi avui m'ha picat el meu primer mosquit,
2: sí?
1: Eh?
2: Sí.
3: Avui?
2: I què has fet? T'has posat fang? T'has posat un afterbite d'aquests?
1: No, m'ha picat aquí al braç.
3: Tens una fava o què?
1: I no em molesta massa, la veritat. No,
2: era un mosquit poc... Poc
1: emprenyador,
3: era
1: sí.
3: Era tigre.
1: Era puma.
2: I la Caral se sincera avui i diu mai he anat a una recuperació i fa pinta que aquesta setmana hi hauré d'anar. Però quan me'n recordo que és perquè el Sabadell ha pujat a segona, se'n passa.
1: Ah, doncs molt bé, no passa res.
2: Vas veure el partit, Andreu, o no?
3: No.
2: No?
3: Hosti, no.
2: Hòstia, jo confiava en tu, tio.
3: No, a més, que No, dissabte, que era divendres.
2: No, divendres.
3: Estava per altres coses.
2: Hi havia altres coses. Sí. Ah, va, perfecte. Va, som-hi, bona pregunta de l'Helena, que diu: Apple, què et costava posar un foradet per als auriculars de cable, sisplau?
1: Sí.
2: Moltes novetats i moltes coses, però llavors no podem fer servir les funcions que realment ens venen de gust. I en Gerard, em sembla que ho té una mica magre, on, escolta, diu: els meus AirPods segrestats a la rentadora, que porta mitja hora pensant si desbloqueja o no la porta.
1: Hòstia. Bona sort. A mi em va passar una cosa molt més patètica, que era... estava caminant per la universitat amb els meus AirPods. Sí, AirPods. Caminava tranquil·lament. Eren bastant nous, la veritat. Em vaig voler tocar el cabell. Què va passar? Se'm va caure un AirPod. Justament va caure per un forat d'una claveguera. Per tant, està allà, el meu petit AirPod. Ja fa 3 anys o 4 que hi és.
2: No us havia passat mai amb claus?
1: No.
2: Que us caiessin a...
1: Però a més va ser molt patètic perquè no vaig demanar ajuda i vaig decidir seguir caminant i dir-li com...
2: Com si només em portessis un ja de...
1: Sí.
2: De casa per...
1: 8 del matí, era? 8 del matí.
2: Va, acabarem amb aquesta piulada dedicada a l'Ona Fàbrega. Ens escriuen avui: queden aproximadament 94 dies perquè comenci la tardor.
1: El 23
2: de setembre. Aguanteu, amics, i reseu tot el que sapigueu.
1: Ara pensava 94 dies per... No, m'està quadrant. 94 dies per tardor és molt poc.
3: Són 3 mesos.
2: Home, és molt poc. Això és
1: bueno,
2: molt
1: discutible, com...
2: Ja trobaràs a faltar l'estiu, també.
3: Tu vols 94 dies amb aquest calor?
2: Amb aquesta calor. Aquesta.
3: És veritat, perdó.
1: No, ja m'està bé, ja m'està bé. Sí? Bé. A gaudir de l'estiu, que per fi dir que som estiu.
2: Correcte, oficialment ja.
1: Exacte.
3: Encara que... Ja ho
1: siguis de plàstic, encara que siguis de plàstic. Guillem, que vagi molt bé.
2: Que vagi
1: ens
2: molt bé.
1: Veiem demà.
2: No.
1: No ens veiem demà.
3: No, hi ha un que ja...
1: És veritat, és que s'obre.
2: Jo fins dimecres de la setmana que ve no em veieu el pèl aquí. Fins el dia 1.
1: Jolim!
2: Si tot va bé.
1: Sí. T'ho mereixes. Va, que vagi molt bé. Fins i tot que ve.
2: Bon estiu.
1: Uau, quina paraula. Adéu. 7:45 del matí. La revista Estat d'Ànim ha aterrat fa unes setmanes a Cardedeu per visibilitzar i combatre l'estigma vers la salut mental. I és que va néixer el 2025 en format de fanzine i s'ha transformat aquest 2026, no, Enric Rubio?
0: Doncs sí, Iona, de fet, es va presentar el mateix Tarambana al Centre Cultural i Gastronòmic aquest passat dissabte 20 de juny amb la filòloga i redactora de la secció de literatura i salut mental, Mònica López, i amb la creadora de la revista, Nila López, també presidenta de l'Associació Estat d'Ànim Cultural i Salut Mental, a qui avui donem la benvinguda al programa amb moltes ganes de preguntar-li per tot plegat. Nila, molt bon dia, com estàs?
4: Bon dia, moltes gràcies, Enric, per convidar-nos i moltes gràcies per fer aquesta feina que feu tan important.
0: Contents, molt contents de tenir-te per aquí. Escolta'm, anem pel principi. Com va sorgir tot plegat? Quines inquietuds han portat a crear aquesta revista i quan va néixer? T'ho tiro així, vinga, de cop.
4: Sí, a veure, realment el fanzine, que és aquest és el número 1, el que va néixer el juny de l'any passat, el 2025, són 20 pàgines, i és un fanzine que és una pràctica de final del taller de dibuix i pintura de la UOC. Jo estava estudiant el grau d'arts. D'acord? I llavors ens van proposar fer un projecte social i jo vaig escollir el fanzine i, evidentment, com que sóc activista en salut mental des de fa molts anys, vaig escollir salut mental, que és un tema que m'interessa i m'afecta molt. Per tant, vaig dedicar el número 1 a fer un monogràfic sobre l'estigma en salut mental. Llavors, el Sebastià Noalba, que és una persona que ara està en el comitè editorial, perquè ara hem format un comitè editorial, però en aquell moment estava jo sola fent aquest projecte, em va animar, no? Fes un projecte amb més números i espavila't, va, que això val la pena. I llavors vaig iniciar una campanya a Verkami, vam aconseguir un 110% de l'objectiu assolit, o sigui, perfecte, i vam poder publicar durant un any i hem fet sis números. I ara, en el segon any de publicació, doncs hem fundat un comitè editorial, som 6 persones, o sigui, ja no estaré sola fent la revista, sinó que tinc companys i companyes, i bé, estem en una campanya Verkami altra vegada. Estem al 64%, ens queden 9 dies, o sigui, anem molt justos, però no perdem l'esperança.
0: Va, doncs que des d'aquí serveixi per fer arribar això, encara que sigui una miqueta més enllà. Escolta'm, em dóna la sensació que t'ho has passat bé i t'ho passes bé fent-ho, no?
4: I tant, i tant. I m'agrada molt comunicar, m'agrada molt... O sigui, no sé si és perquè em toca de ple, però m'apassiona la salut mental. Sí que val a dir que potser fa 20 anys, jo fa 20 anys que estic diagnosticada i potser fa 20 anys la salut mental no era un tema del meu interès, vull dir, ni meu ni de la meva família, perquè no ens tocava de prop i, bueno, allò que no t'hi pares de pensar, no?, què és la salut mental o com ens afecta, però en el moment en què a mi em diagnostiquen, evidentment, és com una dutxa de realitat i hem de començar a buscar informació, contactar amb professionals, doncs fer-nos de l'Associació de Bipolars de Catalunya, no sé, iniciem una maquinària de conèixer la salut mental tard, perquè si ho haguéssim sabut abans, probablement, per exemple, la meva àvia, que en aquell moment ella estava patint ja un trastorn i no ho havíem detectat, doncs probablement li hauríem donat una vida més bona a la meva àvia, que en aquell moment doncs, vivia perduda en un trastorn bipolar.

0: No, a veure, salut mental transcendeix, va més enllà i la tenim tots incorporada de sèrie. Està bé conèixer-la, vull dir, igual que vas al metge de capçalera quan tens un encostipat, hauries de poder anar a un psicòleg si no et trobes, si tens algun desajust o algun problema de salut mental, que no té per què ser crònic ni té per què ser greu, com tu t'imagines que són les etiquetes, no?, de salut mental d'un boig o d'una persona desequilibrada, d'una persona que... perquè avui en dia encara hi ha molts estereotips, hi ha molts prejudicis en salut mental.
1: Inclús, igual que fem al metge, que anem a fer revisions rutinàries, també hauríem de normalitzar, no?, potser, el fet d'anar al psicòleg. Doncs, no, jo hi vaig, no perquè cregui que... No, carai, per poder tenir eines, no?, per poder gestionar Exacte. Millor doncs la meva vida, no?
0: Sí, perquè al final, si tu tens una bona cura de la teva salut mental, probablement viuràs millor, tindràs un autoconeixement més gran, que això també és important, conèixer-se un mateix millor... perquè al final la salut mental i el benestar emocional van lligats. Llavors, si tu estàs bé, vius millor i en societat també vius millor. Si la definició de l'Organització Mundial de la Salut ho diu clarament, no?, que la salut mental és un estat de benestar en què pots estar millor en comunitat. O sigui, és algo que ajuda a estar bé amb els altres i això és important també.
1: Escolta, i davant de tot això, tenim aquesta gran revista i com la pot aconseguir la gent? On la podem trobar? Com es podem fer amb ella?
0: Doncs ara estem en la campanya Verkami, que està complicat el tema enguany, però tenim una novetat molt important que vam anunciar ahir a Amposta. Ahir vam fer l'última presentació abans de l'estiu, d'acord?, que era al llarg d'Amposta, i vam anunciar que a partir d'ara, o sigui, si vols subscriure't a la revista, les despeses d'enviament estan incloses, perquè abans no ho estaven. Les havies de pagar a part. Però, clar, és que hem pensat que si hem fet una ruta de actes instantànim per Catalunya, que hem anat a Girona, hem anat a Cardedeu, hem anat a Barcelona, hem anat a Tarragona, hem anat a Amposta, i, clar, tota aquesta gent es vol subscriure i es troben amb l'impediment o l'afegit d'haver de pagar les despeses d'enviament, hem pensat que no, que val la pena incloure-les en la subscripció. Per tant, si ara et vols subscriure a la revista Estat d'Ànim, és tan senzill com accedir al Verkami, Verkami Estat d'Ànim, i llavors allà tens una subscripció per 30 euros, 30 euros una revista especialitzada en salut mental, que són quatre números els que oferim en aquest segon any de publicació. És a dir, et surt a 7,5 la revista. Una revista de 36 pàgines en format A4, perquè ara la revista ha crescut i tindrà una estructura i uns continguts molt més grans que en el fanzine. El fanzine era petitó, però la revista ara serà d'aquestes dimensions. Serà en A4, d'acord? I hi haurà un contingut d'unes 36 pàgines, vull dir, amb seccions de diferents tipus, de diferents àmbits, des del científic, artístic, ètic, comunitari i el vivencial, també. Vull dir que hi podràs triar i remenar continguts en aquesta revista de salut mental.
1: Escolta'm, es nota que ets una apassionada de la teva feina, però t'has dit que també saps vendre molt bé, eh? O sigui, aquí tens qualitats més enllà de les que coneixem. Escolta, quines seccions podem trobar a la revista? Què trobarà la gent que es submergeixi amb ella?
0: Doncs el bloc científic trobarà tres seccions. El laboratori mental, on descobrirem les línies d'investigació del territori, la neurociència rere, que la redactarà el doctor Martí Llauradó, doctor en neurociència i psicologia, i el dossier, on parlarem dels trastorns mentals, les conductes mentals com a tal, no? Presentarem, en aquest cas presentarem el suïcidi, perquè afecta a la població de forma... O sigui, té un impacte psicològic, social, emocional en les persones i en les famílies que el pateixen. A més, a Catalunya es detecta uns 600 casos a l'any que es podrien evitar. Per tant, per això volem parlar de suïcidi a la revista, perquè és un problema de salut pública, que a més s'associa sovint a trastorns mentals. Per tant, volem parlar d'una revista. Parlarem també de l'esquizofrènia, que és un trastorn mental greu que afecta a un 0,5-1,5% de la població a Catalunya i, a més, encara té una gran càrrega d'estereotips, de persones que són incapaces, de persones que són violentes. I això no és cert. Per tant, des d'Estat d'Ànim volem parlar d'esquizofrènia. Farem també un suplement a l'octubre de memòria històrica, perquè farà un article l'historiador Marco Robles, on parlarà de les institucions catalanes, els centres psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil, que hi va haver molta gana.
1: Hi ha camp per córrer aquí, mare meva.
0: Exacte, vull dir, i això serà...

0: interessar. I també parlarem amb els Nets per la Dignitat, que estan fent una gran feina per recuperar, bueno, per saber què va passar amb els seus familiars. Després parlarem al gener de la salut mental en la infantesa. Parlarem del TDAH, del TEA, trastorns de conducta, que són trastorns que afecten directament els infants, que afecten la seva manera de pensar, la seva manera de sentir, de comunicar-se, de relacionar-se amb els altres. I, per tant, en parlarem al gener. I a l'abril parlarem del trastorn límit de la personalitat, perquè... Wow. Afecta directament a la manera de relacionar-se amb la gent i realment genera molt de patiment, com molts trastorns mentals. Per tant, en parlarem també a l'abril. En parlarem amb rigor, en parlarem sense banalitzar i en parlarem per trencar estigmes i estereotips en la salut mental. A més...
1: Sí?
0: Sí, no m'has preguntat per totes les seccions, però és que, clar, són tantes seccions, tenim tant de contingut que...
1: És molt complet i bé, que és molt...
0: Això només és el bloc científic. Però després tenim el bloc vivencial amb una entrevista en primera persona i també amb el convidat. El convidat serà una secció caramelet. Una secció en què parlarem d'un científic, químic, físic, matemàtic, una persona de ciències que ha tingut problemes de salut mental al llarg de la història i la contextualitzarem en el seu entorn social, la mirada de la psiquiatria en aquell moment, com el van tractar. O sigui, que descobrirem els problemes de salut mental d'aquesta persona, home o dona, no?, científic, que... Ostres, a més, amb el context, aquesta secció l'escriurem entre la Mònica López i jo, la filòloga, i jo. I després passem a un bloc d'ètica, sí, on parlarem d'ètica i salut mental, perquè bueno, hi ha molts conflictes ètics i legals que envolten la salut mental, i en parlarem en aquesta secció. Després entrem al món científic, artístic, perdoneu, i en l'àmbit artístic parlarem de la sinapsis literària, que serà un relat de creació literària d'un activista. Parlarem també dels llibres de capçalera, on parlarem de literatura i salut mental, i parlarem d'Arts et Ànima, una secció dedicada a projectes artístics i salut mental. I finalment, al bloc comunitari, parlarem amb força de... hi ha moltíssimes associacions, fundacions i gent que està fent una feinada en salut mental i nosaltres volem donar-los a conèixer en la mesura del possible a la nostra revista. Per tant, parlarem amb força, parlarem de la xarxa comunitària de salut mental. I finalment tenim el còmic, perquè sempre en el fanzine ja teníem dues seccions fixes, el còmic i l'activitat que s'hi cou, vale? I llavors aquestes dues activitats, aquestes dues seccions es mantenen. El còmic passarà a dir-se Raval de Santana 16 i l'activitat seguirà dient-se Que s'hi cou. També incloem un apartat perquè el lector pugui dir la seva, pugui enviar la seva experiència o el que vulgui explicar, i amb això ja sí que hem acabat el contingut de la revista.
1: Home, déu-n'hi-do, és molt completa, eh? Creus? Tenint en compte tots aquests aspectes, vosaltres esteu fent aquesta feina de pedagogia, no? Però creus que aquesta última dècada s'han trencat tants tabús com dona la sensació en aquest sector o encara queda molt camp per córrer, com dèiem abans? Les dues,
0: queda,
1: una mica?
0: Queda camp. Queda problema. O sigui, queda encara parlar de salut mental costa. Encara parlar, i fins i tot de les persones que ho patim, eh? Vull dir, el meu marit sempre m'està dient oh, perquè tu sempre em parles, tu sempre no sé què. Però no, la gent no és com tu. Bueno, jo tampoc no pretenc que la gent sigui com jo. El que jo pretenc, o que a mi m'agradaria, és que la gent pogués sentir la llibertat de si en algun moment vol expressar el que sent, com se sent i com és, perquè al final aquest trastorn que ens acompanya d'alguna forma potser no ens defineix com a persones, però sí que ens condiciona. Llavors, en algun moment pots tenir la sensació de que, no sé, d'alguna forma ho vulguis compartir i no puguis perquè et sentis estigmatitzat o estereotipat i llavors no et vegis en cor de compartir-ho. Doncs això és el que s'hauria d'evitar a tota costa, que la gent no tingui aquesta falta de llibertat de poder expressar-se tal com és, no? I tal com se sent. Avui tinc un mal dia, he dormit poc i resulta que em sento una mica accelerada. I això em preocupa perquè em pot conduir a tenir un quadre. Clar, si tu això ho pots verbalitzar al teu company de feina quan arribes a la feina i li pots explicar, potser aquesta persona que et veu accelerada, que t'hi ha vist de fa dies, entendrà que, vale, doncs en aquest cas, si parlem de mi, no? La Nila està tenint un possible... no brot, però està tenint potser una època, uns dies de massa estrès.
1: Doncs aquesta part més incipient, potser, no? Sí.
0: Clar, el podré tractar d'una altra forma. O sigui, dona eines. La informació és poder. I dona eines. Dona eines és bo. Sí, és bo. Clar. Parlar amb l'entorn, o sigui, poder confiar en l'entorn i poder ser un mateix és molt important en aquesta vida. I és una llàstima que en salut mental encara hi hagi traves, hi hagi impediments per poder ser un mateix quan un ho vol i ho necessita. Hi ha gent que mai a la vida t'explicarà cap vivència de salut mental perquè no considera que sigui un tema que vulgui parlar-ne. Bueno, doncs cap problema, però hi ha gent que sí que ho faria si no fos pel, no? Doncs intentem amb estat d'ànim que aquest si no fos pel desaparegui.
1: Entenc que la revista no va pas recomanada o enfocada a persones que són conscients que, de la salut mental, sinó que és d'una manera molt transversal, no? Que va enfocat a qualsevol persona que sigui mínimament oberta, no? I que no pensi que això és un estigma o que no és, sinó que pot anar enfocada a tothom, no? Algun rang d'edat, potser, a partir d'alguna edat o...
0: A veure, és, no hi ha rang d'edat. Persones que tinguin interès en salut mental. Persones que tinguin interès en salut mental. Perquè, per exemple, les recomanacions de llibres, els projectes artístics, aquí qualsevol persona que tingui un mínim interès, a veure, no sé, els adolescents fins a quin punt es pot interessar la salut mental, però... Per exemple, el trastorn límit de la personalitat és un trastorn que es detecta normalment en l'adolescència, primera etapa de l'edat adulta, no? Per tant, o sigui, els hi podria interessar, perquè els està passant a ells, però sí que és cert que no estem enfocats a un públic d'edat concreta, no? O sigui, més aviat és l'interès en salut mental el que t'ha de moure a ser subscriptor d'estat d'ànim. Que trobaràs temes interessants seguríssim en tot aquest contingut que oferim i no és tampoc enfocat a persones que pateixen un trastorn mental, perquè parlem de salut mental, no parlem només amb persones que pateixen aquesta condició.
1: Gent curiosa, en definitiva, gent curiosa. Escolta'm, Quina interacció has tingut dels especialistes en la salut mental? Perquè, a part de que participen activament, no?, amb la revista, amb aquesta secció científica, etc., segur que n'has parlat també amb d'altres. Què t'expliquen? Què et diuen? Entenc que deuen veure amb molt bons ulls, no?, la creació d'aquesta publicació.
0: Rebem moltes felicitacions per part de tant persones que ens hem trobat, per exemple, durant la ruta d'actes d'estat d'ànim. Ens trobem felicitacions per part dels professionals perquè és una eina que li veuen potencial, perquè hi ha contingut des de diferents àmbits que pot desestigmatitzar molt, pot visibilitzar molt la salut mental, que és l'objectiu que tenim, no? Que és que la salut mental, o sigui, si tu t'interessa la salut mental, puguis tenir un recurs on consultar informació sobre salut mental. Pensa que en el primer any de publicació hem parlat, per exemple, d'estigma, de la depressió, com acompanyar la depressió amb una entrevista a la Marta Ferrer, psicòloga, que ens explicava com acompanyar. Hem fet una entrevista a les víctimes de la Dana de València, perquè el que va passar allà és molt greu i ha afectat molt de ple a les persones que han perdut membres de la seva família, no? I han viscut uns processos de dol i un problema molt greu. Fixeu-vos que al final...
1: I les seqüeles que hi ha encara... Clar, tipus de la gent només no és... que ho va patir, no directament, sinó a nivell d'entorn, vull dir...
0: I no és un problema de salut mental, la Dana. No té res a veure amb salut mental, però en canvi ha derivat en molts problemes de salut mental. Vull dir, fixeu-vos que la salut mental no és una cosa abstracta que no ens afecta, sinó que passen coses durant la vida, passen coses en el teu dia a dia que afecten la teva salut mental. I és bo tenir aquestes eines per gestionar-la millor, no?, una mica. Llavors, hem parlat també dels trastorns de conducta alimentària, dels trastorns d'ansietat, del trastorn bipolar. Hem parlat de les drogues, de les addiccions i la salut mental, de la planificació de decisions anticipades. Vull dir, hem fet feina el primer any de publicació, que també ho podeu adquirir, per cert, a la campanya Mercami també hi ha l'opció d'adquirir el primer any de publicació.
1: Molt interessant això, per poder agafar des d'aquesta perspectiva, que moltes vegades hi ha revistes que s'han descatalogat alguns números, és molt interessant poder rebre-ho des de l'inici.
0: No, clar, nosaltres ho oferim, evidentment, sí, encara hi ha la possibilitat d'adquirir-ho si es vol. I no sé, vull dir, estem fent una feina que crec que ajuda molt a visibilitzar i estem rebent felicitacions, però el que necessitem també són subscriptors, perquè al final si fem un producte de salut mental fantàstic que no compra ningú, clar, no arribarem a bon port, perquè al final ja no és tema de diners, és tema de tenir subscriptors, de poder tenir la, que la revista la llegeixi gent, perquè si no, no té cap sentit, no? O sigui, fer una revista perquè es quedi a casa no té cap sentit. Vull dir...
1: I tant. I escolta'm, tenim alguna altra presentació on la gent es pugui acostar i conèixer-vos com veu fer aquí Cardedeu? O ara mateix està en stand-by, això?
0: Ara estem en stand-by perquè fa tanta calor.
1: Ara sí que desconnectarem molt breument, però et deixo uns segons, un minut per poder-ho acabar d'explicar.
0: No, presencial no la tenim, però al YouTube està penjada la presentació d'ahir. Per tant, la podeu veure i podeu accedir al Verkami, o podeu veure a YouTube al canal de Nil Aloes de YouTube. Allà ens trobareu. I si no, al setembre, octubre, la tornarem a fer a Sant Boi i a Reus.
1: Fantàstic. Doncs escolta'm, com heu pogut escoltar de tots, hem estat conversant amb la Nila López d'aquesta revista, d'aquest projecte, més enllà que una revista, doncs ha estat d'ànim de la importància de la salut mental, de la importància de saber que afecta a tothom, no només a una petita part de la població. Des d'aquí, felicitats, enhorabona pel projecte. Estic convençudíssim que anirà molt més enllà, i des d'aquí també animar la gent, doncs, que participi aquest Verkami, que entri, que us conegui, i escolta'm, l'enhorabona, i a seguir fent aquesta bona feina que feu.
0: Moltes gràcies, Enric. Gràcies.
1: I a tots els nostres...

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ho acabem de saber, el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès el promotor de l'acció disciplinària a la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer a casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Protecció Civil ha posat també en prealerta el pla enfocat pel perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona amb retencions de fins a 8 quilòmetres. A banda, també una avaria a l'AP7 a l'altura de Castellbisbal en sentit Tarragona provoca també congestió i obliga a tallar un carril en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via, un incendi causat per un robatori de cable que afecta una estació transformadora de Montblanc i que perjudica els trens de l'R14. També està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats el dijous, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen cap alternativa residencial. Estan previstos nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Xpira és una de les curses de hike and fly més dures del món, que combina aquestes dues disciplines, caminar i córrer i el parapent. La prova, que es fa des de l'any 2012, travessa els Pirineus de costa a costa i enguany celebra la seva setena edició, ja que es fa cada dos anys combinant-se amb la Xalps. La Xpira va començar aquest diumenge a Onda Rivia al País Basc i els 50 participants d'arreu del món d'aquesta edició, que és el rècord de participació, tenen fins a 7 dies per completar-la i arribar a la meta situada al Port de la Selva. Els pilots només poden estar en moviment 14 hores al dia i hauran de passar per 8 balises de manera obligatòria. La majoria la superaran volant, però n'hi ha un parell on han de signar en un panell. La segona d'aquestes és a Sant Joan de les Abadeses, a la zona de la Coromina del Bac. Xavier San Fulgencio, del Club Vol Lliure Cavallera, que és una de les entitats organitzadores de l'Xpir, explica la importància d'aquesta balisa.
2: Aterratges com el de Sant Joan implica una regrupació. Tu imagina't, tu vas volant a 3.500 metres d'alçada i has d'aterrar a Sant Joan. Sí o sí, no pots seguir i anar tirant cap a la meta, com en les altres balises. Això implica, primer, que no has d'arribar molt a Sant Joan, perquè és perdre temps, vull dir, hauries d'arribar més baix, i que et regruparàs amb gent que potser la tens més enrere. Després de Sant Joan, tu signes i has de tornar a volar. Si és tard, has de quedar a dormir, perquè ja no podràs fer res, o pujar dalt de la muntanya i dormir dalt de la muntanya. Llavors, clar, és un tema de ficar una balisa d'aterratge, com es va fer fa dos anys a Núria, implica que pots canviar la classificació, depenent de com vagin de separats, és pel fet d'aquesta balisa de Sant Joan.
1: Es preveu que dimecres o dijous els primers participants puguin arribar a Sant Joan de les Abadeses. Els 50 parapentistes també estan acompanyats d'una assistència per tal d'afrontar la cursa amb garanties.
2: Els equips estan composats del pilot i un assistent, però pot ser més gran l'equip, diguéssim. O sigui, oficialment hi ha aquests dos, però pots tenir un que sigui el cuiner, pots tindre massagista, això depèn de la capacitat, els amics i els diners de cada equip. Generalment van entre dos i tres persones i es van tornant. A vegades no tots poden fer tot el recorregut dels assistents i es van tornant.
1: La cursa té una distància de 528 quilòmetres en total. Hi ha un participant de 7 cases, en Guillermo Mont Roset, i la italiana Francesco Mugianesi, que viu i entrena aquí a Catalunya i de fet pertany a la selecció catalana. Hi haurà una participació de nivell amb la presència del campió mundial i europeu, el francès Pierre Remy, el debutant i segon classificat de l'última edició, l'alemany Christian Schuck, o antics guanyadors com l'austríac Simon Oberraune i el suís Krigel Maurer.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un grup d'uns 5 veïns de la Vila Vella de Sant Joan de les Abadeses que havien format part de l'antiga associació de veïns del barri han impulsat una campanya per reclamar una solució al tancament de la plaça Major a causa del mal estat de l'edifici de Can Blanchard i perquè s'hi pugui tornar a fer activitat. Cal recordar que fa un mes que l'Ajuntament va perimetrar l'edifici amb tanques i va prohibir fer-hi qualsevol acte públic després que s'haguessin produït despreniments a la façana. El consistori havia declarat en ruïnes l'edifici feia 2 anys i va instar el bisbat de Vic, que n'és el propietari, a solucionar-ho. De fet, l'Ajuntament va redactar un projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària, però el bisbat va aturar el procés portant el cas a judici. Un jutge va aturar el procediment per requerir un informe vinculant del Departament de Cultura. Aquest grup de veïns han començat una recollida de signatures, han penjat pancartes gegants a la façana de Camp Blanchard amb missatges com la plaça Major mereix una solució, patrimoni en risc, actuació urgent i propietat i administracions busqueu solucions, i volen fer una enganxada de cartells per tot el municipi per demanar una solució. També diuen que no van en contra de ningú, sinó que volen una solució. Sentim anant d'Ugil parlant de la importància de la plaça.
2: Amb aquesta situació ens trobem, per exemple, la setmana passada, hi va haver la tipa d'etapes i ja no es va poder fer aquí la plaça i no es va haver de fer el passeig. I com aquestes n'hi haurà moltes. Ara ve la revetlla de Sant Joan i tampoc la podrem fer aquí, no? Es va fer els sopars medievals, inclús fèiem un sopar del pícnic que cada veí es portava el menjar, es disfressaven aquí, es feien festes, vull dir, hem arribat a fer veneres aquí sota, però moltes festes. Hi havia una activitat i una d'això és que ara ja ho entenc que no hi hagi tant, perquè entre que el mercat ja no hi és, botigues que han anat tancant i tot això, és clar, cada vegada que...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès al promotor de l'acció disciplinària, volíem dir la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat precisament Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Protecció Civil també ha posat en prealerta el pla Infocat pel risc d'incendi molt alt que hi ha hores d'ara a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també les Terres de l'Ebre. I un motorista mort aquest matí en una sortida de via a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'accident s'ha produït cap a les 10 del matí en sentit Barcelona i ha obligat a tallar temporalment l'autopista, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. A hores d'ara, en aquest punt, queda encara un carril tallat i encara retencions. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, bombers i també els. I amb aquesta víctima ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes, 29 de les quals eren motoristes. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats el dijous passat, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen altra alternativa residencial. Estan previstos també nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny i també el 3 i 13 de juliol. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. Els votants poden escollir entre mantenir l'actual denominació de Pirineus Orientals o canviar-la de Pirineus Catalans o bé Pirineus Mediterranis. La votació estarà oberta fins al 15 d'agost i, tot i que no és vinculant, servirà també per orientar la decisió final del govern francès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del Camp de la Vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
2: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
1: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
3: Tot això neix d'un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí, i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat d'haver d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot. Això és un primer pas. Com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, adequar tot l'espai.
1: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu, Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Sey Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Cimafunga amb Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slime T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralbs i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es escollen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la 1 us parla Maria Lara. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys i 3 mesos de presó, el seu exassessor Koldo García, 19 anys i 8 mesos, i l'empresari Víctor de Aldama, 4 anys i mig, pel cas de les mascaretes. La sentència conclou que formaven part d'una organització criminal dedicada a obtenir beneficis econòmics mitjançant adjudicacions irregulars durant la pandèmia. El Tribunal atribueix a Ábalos delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació. I també el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres que ve al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre i fins ara s'han atès un centenar de persones per aquestes altes temperatures. Escoltem ara Imma Soler, que és la subdirectora del Servei d'Emergències de Protecció Civil.
2: El Servei d'Emergències Mèdiques de Salut ens han explicat que han atès una centena de consultes i d'assistències que han tingut que fer per motius de la calor. Per tant, doncs sí que estem veient aquesta afectació a nivell de territori. Recordem que quan hi ha aquestes temperatures elevades i més quan es mantenen persistents amb el temps, doncs és quan tenen més afectació pel nostre cos, per les persones, i per tant doncs cal vigilar-ho.
1: Protecció Civil també ha posat en alerta el Pla Infocat pel perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I un motorista mort aquest matí en una sortida de via a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'accident s'ha produït cap a les 10 del matí en sentit Barcelona i ha obligat a tallar temporalment l'autopista, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. De fet, ara encara continua un carril tallat i encara hi ha retencions importants en aquest punt. Amb aquesta víctima ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes, 29 de les quals eren motoristes. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats el dijous passat, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, coincidint amb la Revetlla de Sant Joan, Camp de Bànol acollirà la tercera edició del Festival Flama organitzat per la Comissió de Festes Engalanats. El festival se celebrarà al pati de l'antiga Escola Pirineu del carrer Coll i Verdolet, un espai força gran que permetrà acollir gairebé 1.200 assistents. L'objectiu del Flama és evitar que la gent aprofiti el pont de Sant Joan per anar-se'n a la platja i per aconseguir-ho tenen un cap de cartell espectacular, els Catarres, que ja havien vingut a la Festa Major del 2023. L'entrada és de només 12 euros, que inclou també el concert d'un grup de versió i un discjòquei. Sentim Adrià Capdevila, membre de la Comissió Engalanats, parlant sobre el cartell de luxe d'enguany.
2: El grup de versions, ens hem enamorat d'ells quan els hem vist en diferents llocs actuar. I mira, són músics de carrer. És un grup de versions que amb el nom us podeu imaginar qui versiona. Versiona, doncs, a Charango. I va ser una idea que es va proposar quan es va crear aquest any l'edició d'aquest any del Festival Flama, perquè portem els Catarres i, per què no dir-ho, també portem els Charango, en un mateix festival que són els dos grups potser líders de la música catalana del 2010 el 2020, de la dècada del 2010, que són uns grups emblemàtics per la majoria de gent, la majoria de jovent, la majoria de nens d'aquella època. També són grups que agraden a tothom. Què millor que tenir els Catarres i a la vegada un tribut a Charango en el mateix festival, és a dir, poder gaudir les cançons dels dos millors grups segurament del 2010. Estem parlant d'una aposta molt sòlida i segura.
1: D'altra banda, el festival també comptarà amb la presència de DJ Capde. Abans que tothom vagi cap a l'Espai Flama, hi haurà el sopar popular a l'església i l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça Anselm Clavé.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
2: Els food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks aquí en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar-te la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar-te la vida, seria amb events, amb festivals, amb fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Però això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre, és una mica rutina, diguem, mateixos clients, les mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotografia hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de béns, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig de presó. La sentència, dictada per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sònia Kerr.
2: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
1: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
2: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar-se als 40, volíem dir, a la Plana de Lleida i a la Catalunya Central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
3: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratants molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
2: També creix el risc d'incendi. Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
1: Doncs per tot plegat volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor les properes hores. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, Josep, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
1: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
2: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves de matinada, dissabte, diumenge, durant les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
1: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
2: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
1: Els esports, Anna Freixa, hi haurà 5è partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
5: L'Igualada va tornar a guanyar les Comas contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit a Riazor dimarts al vespre. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga el 1997.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que el tribunal proposa suspendre-li la pena, en aquest cas si compleix algunes condicions.
2: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
1: Una sentència del Tribunal Suprem que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta d'Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció.
2: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
6: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
2: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
7: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.
2: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
1: Doncs un seguit de decisions que feien avui doncs estar especialment expectants a la compareixença prevista del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Això sí, Sánchez no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant al PSOE com a l'executiu i en un acte sobre l'Espanya verda i digital ha volgut defensar la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
2: Sánchez, que ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
8: Y entre construir fàbriques de bateries i microchips o derrochar en obres faraòniques, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
1: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit que cal un avançament electoral després de la condemna a l'exministre Ábalos.
2: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
9: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
2: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
0: Notícies en xarxa.
1: Arribem a la jornada àlgida de l'onada de calor que afecta Catalunya. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior, que poden superar fins i tot els 40 a la plana de Lleida o la Catalunya central. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant aquesta revetlla. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
11: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
10: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
12: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc. i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
10: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: També des del govern demanen extremar la precaució, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Un dels punts amb els pics de temperatura més alts, com us deia, és la Plana de Lleida, on avui la consellera de Drets Socials ha inaugurat una residència de gent gran i ha fet referència a aquesta onada de calor. M1FM, Maria Lara.
13: La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha recordat que cal activar mesures d'autoprotecció i tenir cura també de l'entorn proper. També ha explicat que el govern ha enviat recordatoris sobre els plans d'autoprotecció, hospitals, residències, centres d'infants i centres per a persones amb discapacitat.
14: I tenir cura del nostre entorn i de les persones que coneixem que poden estar en situació de vulnerabilitat i que necessiten que els parem atenció, que els recordem aquestes pràctiques. Nosaltres, des del govern de la Generalitat, hem enviat recordatoris, hem recordat també els plans d'autoprotecció.
13: Martínez Bravo ha fet aquestes declaracions avui a Torrefarrera, on ha participat en la inauguració del nou centre Ginesta 3. El nou equipament disposa de 24 places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i ha rebut un finançament d'1 milió d'euros del Departament de Drets Socials i Inclusió.
1: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures. Al Maresme, ja durant el cap de setmana, ha picat fort la calor, amb temperatures que han arribat a superar els 34 graus, i la majoria dels maresmencs no ho porten gaire bé. Han parlat amb ells els nostres companys de Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
15: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
16: M'he sabut malament, òbviament. Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
17: Com mal. Yo personalmente muy mal, y la gente mayor yo pienso que peor.
18: Ha venido de golpe, y sí, así sí. Muy de golpe, muy fuerte, pero cada año hemos tenido la calor.
19: Ens hauríem de preocupar més, perquè cada vegada va pitjor.
15: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
1: Les nits tropicals, un altre problema d'aquesta onada de calor, poden causar un fort impacte en la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit.
2: Instal·lar cortines fosques a casa, contra finestres exteriors i millorar l'aïllament tèrmic ajuden que el termòmetre no pugi tant. Això s'afegeix a altres mesures més conegudes, com abaixar persianes i ventilar a primera hora del matí i durant la nit. Jordi Mestres Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
20: La temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer a casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
2: El metge de família també ha recalcat que tothom corre risc de patir un cop de calor, tingui l'edat que tingui, tot i que cal tenir especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior.
1: I és que aquesta onada coincideix també amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector.
2: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
21: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern espanyol ha aconseguit resoldre en dos mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients seran resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
4: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents. I, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
3: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa dos mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
1: És un quart de tres. Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
22: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
23: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i, per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
22: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
1: A Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Obrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família i ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic. Des del 2004 ha atès més de 400 joves de la Catalunya Central. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
24: Fa dos anys que a la Catalunya Central hi ha la Barnahus, una casa on es centralitzen tots els serveis que pot necessitar un infant o adolescent de 0 a 17 anys que hagi patit una agressió sexual. Aquest servei a Manresa fins a la data ha atès un total de 475 joves de les comarques centrals i ara es traslladarà en un nou equipament. N'ha parlat avui durant una visita a les obres el secretari general del Departament de Dret Social, Raúl Moreno.
25: Aquí veiem només una part que és la punta de l'iceberg, no? I per tant això és important també per fer refutar, doncs, totes aquestes agressions que es produeixen sovint o en l'àmbit familiar o en l'àmbit escolar i de manera molt callada, no? I aquest tipus d'equipaments, exposar-los a la societat, també dona exemple de quina és la voluntat, no?, de protecció per part del govern.
24: L'edifici, que es fa en un solar cedit per l'Ajuntament, posa l'èmfasi en la protecció a les víctimes. S'està construint en forma de llar, tenint en compte les seves necessitats i intentant que se sentin el més com a casa possible. S'espera que el nou equipament es posi en marxa abans de finals d'any. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros.
1: El cap de llista de Junts a Barcelona per les eleccions municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
2: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
26: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
2: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
1: Això serà el futur de Junts, però avui també és notícia el seu passat, perquè a Sant Cugat del Vallès el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presidit l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional. Són 150 metres lineals del germen de Junts, estan formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Tina Forés, bon dia.
5: Bon dia. L'acte ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. La directora de l'Arxiu Nacional, Pilar Cuerva, ha explicat que s'ingressen als fons d'un dels partits polítics més rellevants de la història del país i n'ha destacat les sèries documentals de les campanyes electorals i els registres de militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha dit que Convergència Democràtica de Catalunya és una història d'èxit i ha destacat que durant tots els seus anys d'existència han estat al servei del país des del punt de vista de la gent i del territori. També ha destacat que en tot moment van ser una formació allunyada del sectarisme, populisme, demagògia, hipocresia política. Per la seva banda, l'expresident Pujol ha posat en valor la resiliència del partit davant diferents episodis d'èxits i fracassos que han superat al llarg dels anys i que han fet que en cap moment hagin estat residuals. El president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que amb l'ingrés d'aquest fons a l'Arxiu Nacional no només s'entreguen uns papers, sinó que passen a formar part del Patrimoni Col·lectiu i Nacional de Catalunya, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat la ronda de parlaments posant en valor el paper que ha tingut Convergència Democràtica de Catalunya per la història del país i ha dit que és innegable firmar el servei que ha fet els catalans i catalanes treballant per la convivència del país. En aquest sentit, ha definit el fons de Convergència que avui es diposita a l'arxiu com un tresor col·lectiu. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i els assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
1: Gràcies, Tina Forés, des de Cugat Mèdia, i repassem altres notícies destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
2: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
1: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la Mina, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
2: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte, i això tot i els dispositius policials al barri per evitar.
1: És moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
7: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
6: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
1: I arriben els esports. Que avui ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà 5è partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
8: Bon dia. L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit a Riazor dimarts al vespre. Els igualadins es van avançar amb 2 gols ràpids de Matías Pascual, els gallecs van empatar i Marc González, amb 2 dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
9: I hem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un partit trampa, no?, de veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després han baixat, ens han superat físicament, i et diria que veia l'equip molt cansat, i crec que els 2 gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestiat. Però les comes així, a mi quasi vam dir que em cau la llàgrima només entrar, no? ens deixin competir. L'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra. Vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
8: A la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit de la final, el primer al Palau Blaugrana, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer, el València el segon. La final és el millor de 5. I encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
10: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? Molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
8: I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica el Jordi Cervantes.
11: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la general i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
12: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. Jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Jo sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i amb molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
11: La tercera etapa de la Volta Ciclista Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
8: I un darrer apunt de futbol, perquè l'AEM ha anunciat que Samu Luna serà el nou entrenador del primer equip femení de cara a la propera temporada.
13: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a 2:45. Fem una petita pausa i seguim de seguida amb més notícies. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El Sol podria xocar amb una altra estrella? Les estrelles estan molt, molt separades entre si. De fet, ho estan tant que gairebé amb tota seguretat els nostres cervells no ho poden entendre. Posarem un exemple. L'any 2015 va arribar a Plutó la sonda New Horizons. Havia estat llançada l'any 2006 de la Terra i va trigar gairebé 10 anys en arribar al planeta nan. I perquè només trigués 10 anys, aquesta sonda es va haver d'accelerar moltíssim. És una de les naus més ràpides que hem fet els humans. Viatja a 60.000 km hora. I diem viatge perquè encara està viatjant. Va passar pel costat de Plutó, va fer moltes fotografies i segueix viatjant a tota velocitat. D'aquí uns anys sortirà del sistema solar i si anés en direcció de l'estrella més propera, la veïna del Sol, Pròxima Centauri, trigaria en arribar-hi 80.000 anys. Si parlem en quilòmetres, Pròxima Centauri està a més de 40 bilions de quilòmetres. Com que són números intractables, els astrònoms han inventat una nova unitat de longitud, l'any-llum. Un any-llum no és una unitat de temps, encara que el seu nom ho sembli, sinó que és una unitat de longitud. És la distància que recorre la llum en un any. Cal pensar que la llum és la cosa més ràpida de l'univers. En un segon recorre gairebé 300.000 quilòmetres. Doncs imagineu quina distància tan gran que és un any-llum. És més de 9 bilions de quilòmetres. Per tant, si fem la conversió, Pròxima Centauri està a 4.246 anys-llum. El Sol té una mida important, de gairebé 1,4 milions de quilòmetres. Tot i així, és tan gran la distància del Sol a Pròxima Centauri que si poséssim tant tot de sols en fila, un al costat de l'altre, n'hi cabrien 29 milions. Per tant, com es pot veure, és gairebé impossible que el Sol xoqui amb un cap altra estrella.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, de suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sònia Kerr.
7: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
5: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
7: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida i Catalunya Central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
8: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-se molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
7: També creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
5: Per això mateix volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor que avui arriba al seu pic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Déu-n'hi-do, Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
5: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
7: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves la matinada de dissabte a diumenge durant les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
5: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
7: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
5: Els esports, hi haurà 5è partit a la final de l'hoquei Lliga masculina, Anna Freixa.
10: L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit, que serà demà al vespre a Riazor. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga al 1997.
5: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de 2:45.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que en aquest cas el Tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions.
7: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
5: Una sentència que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, d'Isabel Parelló, que és qui va proposar la sanció.
7: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
12: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
7: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
13: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.
7: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
5: Doncs un reguitzell de decisions judicials al llarg del matí, per les quals era molt esperada la compareixença del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez. Sánchez, però, no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant el PSOE com l'executiu, com a ell mateix personalment. Avui, en un acte sobre l'Espanya verda i digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
7: Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
14: I entre construir fàbriques de bateries i microchips o derrochar en obres faraòniques, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
5: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en que cal un avançament electoral, especialment després de la condemna contra l'exministre Ábalos.
7: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
15: Y fue Pedro Sánchez el que llegó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
7: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
11: Notícies en xarxa.
5: Arribem al pic de l'onada de calor. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a punts com la plana de Lleida o la Catalunya central. El servei d'emergències ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu de Catalunya. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi. Protecció Civil, per tot plegat, demana molta precaució durant la revetlla. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
17: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
16: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
18: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
16: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
5: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures durant diversos dies. Al Maresme ja el cap de setmana s'han arribat a superar els 34 graus i la majoria de la ciutadania no ho porta gaire bé, i han parlat els nostres companys a Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
19: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
20: M'he sabut malament, òbviament. Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
21: Com mal. Yo personalmente muy mal, y la gente mayor yo pienso que peor.
22: Ha venido de golpe, muy de golpe, muy fuerte, pero cada año hemos tenido la calor.
23: Ens hauríem de preocupar més, perquè cada vegada va pitjor.
19: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
5: Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i d'herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina que fa el sector a nivell de prevenció.
7: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
24: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades, de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
5: Encara en relació a la calor i els episodis de sequera cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic, Barcelona ha fet balanç dels treballs que està fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica. És una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al reg dels espais verds, a la neteja de carrers i al clavegueram, i també al funcionament de les fonts ornamentals.
7: Els darrers treballs s'han fet a la muntanya de Montjuïc, on ja ha finalitzat l'obra civil de la construcció de tres nous dipòsits ubicats al castell, al viver de Tres Pins i als jardins de Joan Brossa. L'alcalde Jaume Collboni assegura que el conjunt d'actuacions realitzades han permès ampliar en un 20% la capacitat de la xarxa, cosa que representa un volum d'aigua anual equivalent a 60 piscines olímpiques.
5: L'aigua és justament un bon recurs per fer passar la calor als nens i nenes que avui han començat els campaments o casals d'estiu, que no només aporten valors i aprenentatge, sinó també són l'única via de conciliació per a moltes famílies. A l'Hospitalet, un miler d'infants dels barris de Collblanc i la Torrassa s'agrupen per participar en el casal de l'Associació Educativa Ítaca. I així ha estat el seu primer dia, mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
0: Entre els nervis dels retrobaments i de fer noves amistats, la canalla dels casals que es fan a les escoles Màrius Torres i Ramon i Cajal de l'Hospitalet esperen amb candeletes sobretot les activitats d'aigua.
1: Me gusta porque a veces me toca con mis amigos y estoy feliz.
2: Hacemos juegos de agua y también la piscina y actividades.
3: Vengo desde segundo o tercero y me gusta porque hacen muchas actividades y vamos a la piscina.
0: Els casals de l'Associació Educativa Ítaca destacant per ser una de les úniques ofertes a la ciutat que manté el servei actiu durant el mes d'agost. No obstant això, des d'Ítaca asseguren que cada cop tenen més problemes per gestionar la part econòmica i és que les famílies es troben en situacions molt precàries. Lídia González és la directora de l'associació.
4: No ens trobem només amb una part econòmica que normalment solventem a través de diferents beques, sinó que ens estem trobant en situacions molt precàries relacionades amb l'habitatge, amb els treballs precaris.
0: Tot i les dificultats, monitors i voluntaris creen un espai de joc adient perquè nens i nenes socialitzin i creïn vincles, a més d'organitzar sortides i excursions refrescants i culturals.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans d'un grup de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
25: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la

0: concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
1: El govern espanyol, són 3:15, ha aconseguit resoldre en només 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellver, bon dia.
2: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
3: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents. I, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
2: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
1: El cap de llista de Junts a Barcelona de cara a les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
4: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
5: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
4: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
1: Això a Barcelona, però hem de canviar de comarques perquè la demarcació de Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes. Més enllà del Pirineu, l'eclipsi solar esdevé un dels grans al·licients a Ponent. Avui han presentat la campanya de cara a aquest estiu. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
6: El sector turístic de les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran espera superar aquesta temporada d'estiu els 580.000 visitants i consolidar així el creixement dels darrers anys. El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, confia que es pugui arribar als 1,7 milions de pernoctacions al conjunt d'establiments de la demarcació.
7: Això seria el que ens agradaria més. No ho sabem, hi ha una situació geopolítica molt complicada, això ens pot beneficiar o perjudicar i, per tant, estem una mica a l'espera, però tot marca que si no passa res extraordinari podrem arribar amb aquella xifra i jo crec que inclús superar-la.
6: L'eclipsi de sol del 12 d'agost, que al sud de Ponent es podrà observar completament, s'afegeix com un dels principals atractius de la temporada. El fenomen es podrà veure precisament en una zona on, per les dates, no hi sol haver massa afluència de visitants, per la qual cosa el sector veu amb esperances la possibilitat que arribin turistes de tota Europa i coneguin aquesta part del país.
1: I és moment de repassar altres qüestions destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
4: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
1: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la mina de Sant Adrià de Besòs, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
4: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells ja es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte. I això, tot i els dispositius policials al barri per evitar-ho.
1: Arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals.
4: Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones menors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física. La telemàtica s'obrirà l'1 de juliol.
1: I és moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.

0: Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
2: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
1: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: David, seguim amb tu i amb més propostes, perquè a la Fundació Miró una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kavani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró. Aplega obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació.
1: L'exposició presenta obres abstractes, elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
3: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
1: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
3: Amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial perquè vivien bàsicament aterroritzats.
1: A Estats canviants, Kiwanga presenta tres obres de nova creació, Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
4: El meu avi va anar a Cuba a bordo del català.
0: Escoltem la mítica Habanera, El meu avi, perquè Calella de Palafrugell la recupera la cantada d'Habaneres d'enguany després de la polèmica que hi va haver l'any passat.
4: El timoner i el nostre amor i 14 mariners.
5: Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per a la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment, que se celebrarà a la platja del Port Bo, de la localitat Baix Empordanesa, el dissabte 4 de juliol. Serà a 11:15 de la nit.
4: Els nois de Calella.
0: A ritme de Banera arriben els esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà cinquè partit a la final de l'Hockey Lliga masculina.
6: Bon dia, Marta. Sí, l'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo en aquesta ocasió per 4-2 i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor endemà al vespre. Els igualadins es van avançar amb dos gols ràpids de Matías Pascual. Els gallecs van empatar i Marc González, amb dues dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
7: I hem de guanyar el divendres. Ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Una mica un partit trampa, no? A veure si es deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després han baixat, ens han superat físicament. I et diria que vam veure l'equip molt cansat i crec que els dos gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestiat. Veure les comes així, a mi quasi vam dir que em cau la llàgrima només entrar, no? Al final surt d'aquí, a tota la vida, ben petit. I quan ho veig així, veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, tots sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
6: La darrera vegada que l'Igualada va guanyar la Lliga va ser el 1997. I a la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit, el primer al Palau Blaugrana de la final, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer i el València el segon. La final és el millor de 5. I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica Jordi Cervantes.
8: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la General i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
9: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
8: La tercera etapa de la Volta Ciclista Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
6: I en futbol sala, el Linyola no va poder aconseguir remuntar l'eliminatòria i aconseguir l'ascens a primera divisió femenina de futbol sala. Havia perdut 1-4 en el partit d'anada i ahir a Galícia, a la pista de l'Estrella Futsal, va perdre per 7-4. Montse Carles n'és la capitana.
10: El balanç és brutal. És a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un play-off a primera divisió, però ja no només és a Lleida. És a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya. Ara mateix podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tota Espanya. I qui diu Espanya? Internacional. Perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països, portes el nom molt més enllà d'Espanya.
0: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
13: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
14: Jo ho vaig notar com electricitat.
1: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, hi romp de manera sobtada.
13: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
15: Adéu. Gràcies, mama.
16: ¿Qué estás haciendo?
17: Soy yo, Joel, tu hijo.
1: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
16: Pensé que tu moriries antes.
18: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
19: Yeeha! Així us declaro marit
16: i
19: obert. Qui ha enverinat la dama d'honor?
20: Dani! Ha arribat un paquet per tu.
18: Gràcies, gràcies!
21: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar.
22: Un altre cop l'extinció, no!
1: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada, amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
23: Bus, queda't aquí. Ja hi vaig jugar.
24: No m'hi veus capaç, oi?
25: Que tens una mica en mi.
24: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
25: Oh, i tant que sí!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera a Ábalos culpable d'organització criminal, subor continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, està condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor del Dama se li ha imposat 4 anys i mig que no haurà d'estar a la presó, això sí. I el Consell General del Poder Judicial ha expedientat el jutge Juan Carlos Peinado pel cas de Begoña Gómez, per assegurar que retira el passaport, recordem, a la dona del president, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació de 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha mostrat molt crítica amb la instrucció de Peinado.
2: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo, como que ya les he dicho muchas veces, que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo. Pero creo que el hecho de que el propio Consejo General del Poder Judicial haya tenido que actuar evidencia lo que creo que todo el país está viendo.
1: I dia àlgid de la onada de calor, per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida i a la Catalunya central. Emergències, ha hagut d'atendre un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes d'aquesta calor. Per avui les temperatures es continuaran enfilant, com us dèiem, per això la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha fet algunes recomanacions.
3: El que demanem sempre és aquesta hidratació, aquest vigilar amb les activitats a l'hora de més insolació i també, sobretot, doncs, vigilar d'estar en espais frescos i de la millor manera possible aquestes hores que puguem tenir encara d'onada de calor, malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs, aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot, amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
1: I a la Fundació Miró una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapwani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró, i que plega obres significatives de la seva trajectòria. I hi haurà 5è partit de la final de l'Hockey Lliga masculina. L'Igualada va tornar a guanyar les Comas contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2. El títol es decidirà en el 5è partit.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Per segon any consecutiu, els nens de l'escola Doctor Robert han dibuixat el cartell de la Festa Major de Camprodon, en què es poden veure dos equips jugant a estirar la corda, un clàssic de la festa. Sant Patllari comença aquest divendres i s'allargarà fins al 24 de juny, amb la revetlla de Sant Joan entremig. Sentim parlar a l'alcalde, Xavier Guitart, parlant de la consolidació de la festa.
2: Sí que és veritat que és una festa molt consolidada, una festa que agrada, una festa que es viu en família, una festa que hem aconseguit que la gent de Camprodon se la faci seva. Jo vinc d'una època en què la gent no estava a la festa, la pròpia gent de Camprodon no estava a la Festa Major de Camprodon. Això s'ha aconseguit revertir. La gent de Camprodon espera amb candeletes la festa per venir a la Festa Major. Tenim a tope la Festa Major i això s'ha aconseguit a base d'escoltar la gent i anar posant el producte que ells ens han demanat, sobretot quan parlem de joves i quan parlem de gent gran.
1: Aquest divendres la festa tindrà el punt àlgid amb el sopar popular al Parc de la Mare de la Font i tot seguit allà mateix tocarà el grup de versions Norentada i dos DJs reconeguts com Mont DJ i Bertran DJ. A banda, revelaran els noms de la Pubilla i l'Hereu 2026. Dissabte s'instal·larà al divermatí d'inflables a la plaça Santa Maria, en què es recupera el tobogan aquàtic a la baixada del monestir. A la tarda representarà un espectacle infantil amb humor visual pels més menuts i el correbars amb la xaranga entrompats pels no tan nens. Al vespre, l'epicentre de la festa tornarà a la Mare de la Font amb un altre grup de versions, Aquellos Maravillosos Años. Després tocaran Gamberres i DJ Ricky. Diumenge és el dia més institucional i començarà a 11:15 amb el pregó a la sala de plens a càrrec de Lourdes Puigmal. Sentim a l'alcalde.
2: Lourdes Puigmal, una pregonera que jo crec que ho ha fet tot a Camprodon. Set Pubilla, regidora, ha estat visquent aquí, ha anat al Dakar, ha portat Camprodon més lluny de les nostres fronteres, i a part vull dir que és una bellíssima persona que sempre vagi on vagi, porta Camprodon sempre tot arreu, i per tant és una persona que crec que serà una grandíssima pregonera.
1: Serà un dia tradicional amb la missa solemne, l'audició i les sardanes amb l'orquestra Salvatana. A la nit, la serenata, com l'any passat, tornarà a fer-se als quatre cantons. Després serà el torn del grup Mams, la banda Neon i DJ i homenatge del P3. La nit serà llarga i s'acabarà amb l'elecció del pendó i la despertada amb sortida a la Mare de la Font. Dilluns, la gresca continuarà amb el dinar popular amb mongetes per agafar forces pel campionat popular d'estirada de corda, la cercavila de baixada de la Font de Sant Patllari i la festa de l'escuma amb remullada que acabarà amb el mític bany al riu sota el Pont Nou. A la nit hi haurà grup musical local Cabra Boja i tot seguit sessió de DJs. Dimarts hi haurà jocs d'aigua pels més petits i a la tarda la revetlla de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, la foguera i castell de focs de l'Espai d'Octubre. La nit acabarà amb el grup de versions coverage i després la senyora Tomasa i DJ La Màquina del Temps. La festa acabarà el dia de Sant Joan, en què destaquen les sardanes amb la flama de Farners. Les atraccions s'ubicaran a la Mare de la Font.
3: ¿Me dices tu nombre, por favor?
4: Mi nombre, Peyu.
3: De acuerdo, Peyu.
4: No, Peyu no, Peyu, con i.
3: Bien,
4: Peyu, Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
3: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
4: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
5: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquest espai.

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns 22 de juny de 2026 i un dia com avui de 1993, Liz Phair publicava Exile in Guyville, un disc que volia replicar la visió i les lletres masclistes d'Exile on Main Street dels Rollings i que va acabar formant part de la llista dels 500 millors àlbums de tots els temps de la revista Rolling Stone, precisament. Nascuda a Connecticut, Phair es va criar sobretot a Chicago, on va començar a editar casets amb el nom de Girly Sound, abans de signar amb el segell discogràfic independent Matador Records. Exile in Guyville, l'àlbum que va publicar un dia com avui, va ser el seu primer disc i va ser aclamat per la crítica. Amb el seu segon treball, Whip Smart, va ser nominada als Grammy, però va ser amb el seu quart disc, un àlbum homònim que va publicar 10 anys més tard del seu debut, que va aconseguir un èxit més gran, amb un disc més pop i comercial. A banda de tots els seus treballs discogràfics, l'any 2019 va publicar Horror Stories, un llibre de memòries on era molt crítica amb ella mateixa i sobretot amb l'androcèntica societat occidental. Segons les seves declaracions, va escriure el llibre amb l'objectiu de descarregar-se d'emocions negatives i ajudar els joves des de la sororitat a reconèixer el masclisme, l'assetjament sexual que ella va patir de jove sense adonar-se. Aquest pròxim setembre, Liz Phair tocarà amb la banda de rock femenina de Washington, Sleater-Kinney, en la gira de Flannel and the Fairy. Escoltem Exile in Guyville del 1993.

0: I divendres a la matinada hi va haver un nou tall de fibra a la infraestructura de Movistar que va afectar un cop més veïns i veïnes de la nostra vila, clients d'aquest operador i d'altres que en depenen. Es tracta d'una avaria recurrent i que pot arribar a durar diversos dies. Algunes veus apunten que, com que la infraestructura d'aquesta companyia a la nostra zona és aèria, quan en molts llocs s'ha soterrat, fa que sigui més atractiva per a lladres que busquen material o més sensible, doncs, a accidents. Sí, com sigui, Sant Joanins i Sant Joanines estan perdent la confiança amb l'operadora i se n'estan beneficiant altres companyies més petites, com per exemple Vera o Catalunya Telecom, que tenen infraestructura pròpia. La Gemma Esquerrà, santjoanina, és assessora comercial de Catalunya Telecom i li vam demanar si està notant aquest canvi de companyies. Primer de tot, la Gemma ens explica per què a ells no els afecten els talls de fibra de Movistar.
1: A Catalunya Telecom nosaltres tenim servei propi de fibra i per això quan hi ha una caiguda d'aquestes de la xarxa de Movistar a nosaltres no ens afecta. Els nostres clients continuen podent navegar a casa seva i no tenen aquestes avaries que últimament són bastant comunes aquí a Sant Joan. Bueno, de fet, a la Vall de Camprodon, Vall de Ribes i aquí al Ripollès últimament són bastant seguides aquestes avaries.
0: Estem notant que teniu clients, nous clients, després dels talls recurrents?
1: I tant, es nota molt. És que, clar, hem viscut avaries que poden durar fins a 5 dies. I avui en dia quedar-te sense internet a casa i sense cobertura al mòbil al mateix temps és un desastre autèntic. És que ho fem servir per tot. Els primers que fan el pas quan hi ha una avaria d'aquestes i sol ser bastant instantani, o sigui, al mateix dia, són comerços i gent que teletreballa. Un comerç avui en dia, quedar-te sense wifi, és desastrós perquè tens tots els preus a l'ordinador, no pots cobrar amb targeta, és bastant desastre i la gent es desespera molt. I al final nosaltres oferim exactament les mateixes prestacions que qualsevol gran empresa o qualsevol empresa, però ho fem més senzill. De fet, l'atenció pel client aquí al Ripollès soc jo, que em poden escriure directament per WhatsApp, o la meva companya Melanie, que està a la botiga de Ripoll. Vull dir, és molt més senzill que trucar a un 012, et surt una màquina, et surt una persona que no ho sap, et surt una altra, ho has de tornar a explicar. Al final és molt més senzill fer-ho amb nosaltres.
0: Quin tipus de client té Catalunya Telecom?
1: El perfil de clients de Catalunya Telecom és molt ampli. Tenim des de gent jove, famílies, empreses... Tenim molts clients de gent gran, perquè hi ha molta gent gran que vol tenir el fixe encara, i avui en dia sí o sí el fixe ha d'anar amb el servei de fibra. I clar, ells, molta gent no utilitzen la fibra i van a qualsevol altra companyia, s'han de quedar la fibra, el fixe, el mòbil, i amb això els cobren molt. I nosaltres hem fet uns packs expressos adaptats a això. I, bueno, ja per últim vull deixar clar, sobretot per si m'estan escoltant clients de Catalunya Telecom, nosaltres, amb servei de mòbil, no estic parlant de la fibra, parlo de la cobertura mòbil, treballem tant amb Movistar com amb Vodafone. Jo, o sigui, els meus clients poden triar o una cobertura o l'altra. Sí que és veritat que jo aquí a Sant Joan sempre aconsello més Movistar perquè, per exemple, a Ocassa no hi ha cobertura, a la muntanya, la de Vodafone és bastant més justa. Però quan hi ha aquests talls, els clients que han triat la cobertura Movistar amb Catalunya Telecom es queden sense cobertura. Vull dir que sense wifi a casa no es queden mai. Poden arribar a casa, ara més ha sortit trucades per wifi. Vull dir que un cop estan a casa poden trucar normal, poden rebre els whatsapps, etc. Però sí que és veritat que amb aquests talls de Movistar tinc clients meus que es queden sense telefonia mòbil. Llavors, sempre poden fer el canvi. Si jo tinc clients que diuen no, és que jo necessito sí o sí cada dia el telèfon, doncs els passo a Vodafone i quan hi ha aquests talls no els afecten. De fet, a casa meva tenim mig i mig. Tenim dos telèfons amb Movistar i dos telèfons amb Vodafone. Vull dir que podem oferir les dues opcions.
0: Doncs gràcies, Gemma. D'altra banda, hem parlat amb algun client de Movistar i hi ha certs perfils de clients que tenen diversos mòbils per l'empresa que tenen, alarma, televisió, internet, i aquestes companyies grans com Movistar encara els ofereixen paquets molt grans amb molts productes que fan més fàcil la gestió, però ja podem veure com n'hi ha molts, molts que han dit prou. Esperem a veure si es pot solucionar també aquests temes recurrents dels talls de fibra. I Love of Lesbians s'acomiaden dels escenaris en una gira que va passar pel Festival Itaca de Sant Joan a l'Estartit aquest passat dissabte. El grup liderat per Santi Balmes, que culmina 25 anys de trajectòria, va oferir una versió reduïda del seu repertori. Entre els temes no hi podia faltar el club de fans de John Boy.

0: La X-Pier s'anuncia a la seva web com una de les curses d'aventura més dures del món. La cursa, que travessa els Pirineus de costa a costa, va ser dissenyada per uns aficionats enamorats de les curses de Hike and Fly l'any 2012. Des de llavors, i a excepció del 2020, on es va cancel·lar per la Covid, s'ha fet cada any i aquest diumenge engega a Hondarribia la 7a edició. No és el primer cop que en parlem perquè en la seva edició de fa 2 anys una de les balises estava a Núria, però és que aquest any la tenim molt més a tocar. Per parlar-ne tenim al telèfon en Xavier Sanfugencio del Club Pol Lliure Cavallera, que són coorganitzadors d'aquesta cursa. Hola, Xavier.
1: Hola, què tal?
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Primer de tot he dit bé el nom perquè recordo que és X-Pier. Sí?
1: Sí, és la X-Pier. Sí,
0: perfecte,
1: sí.
0: Molt bé. I el que tenia el dubte és si això de Núria va ser l'any passat o fa dos.
1: Fa dos, és bianual. La carrera és bianual perquè un any es fa la X-Pier i un altre any es fa la X-Alps. La X-Alps és l'originària, diguéssim. I llavors, després de la X-Alps, es va l'Íñigo Redín i la gent així de la Federació Navarra van decidir fer el mateix però al Pirineu i va néixer la X-Pier. Llavors es fa cada 2 anys.
0: Com el Mundial i l'Eurocopa, no? Que es coordinen, sí. No?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Mateix.
0: Com dèiem, surt d'Hondarribia diumenge i on acaba?
1: Acaba a Port de la Selva. De fet, acaba a Rodes abans, és on hi ha la meta real, on es para el temps, però després es fa un vol de baixada fins a la platja de Port de la Selva i es té, al màxim són 7 dies per completar la prova.
0: Amb 7 dies és el màxim, vull dir que no sabem, no?, en veritat quantes hores o dies pot implicar això per al guanyador o per cada participant, perquè depèn de la seva perícia, del temps, de moltes coses, no?
1: Sí, la veritat és que aquest any em sembla que és l'edició que més participants hi ha, que són 50, i molts no arribaran, això ja ho sabem d'entrada, perquè des de lesions, vull dir, gent que no... Bueno, és una carrera molt i molt dura. Però, per exemple, partint un referent, tot i que el circuit canvia cada any, fa 2 anys a Núria, els dos primers que van arribar junts volant van arribar el dia 4 a la tarda nit ja. O sigui, era tarda, gairebé l'hora de finalitzar. I fins al dia 5 no van arribar els altres. O sigui, tot depèn de com vagi. Però entre el dia... A més, justament avui parlava amb l'Iñigo, amb l'organitzador, i calculàvem això, que no creien que poguessin arribar abans del 4. Però, clar, hi ha esportistes molt bons, també. I les condicions és això. Si es troben condicions bones, com sembla que tindran a partir del... O sigui, tant dissabte com diumenge, a la banda on volen, doncs, clar, vés a saber els quilòmetres que han de fer.
0: Explica'ns una mica com va això, és a dir, com va un dia a dia del corredor, perquè, doncs, penso que és interessant, no?, perquè recordo que, vaja, que ho han de fer-ho tot ells, que porten una persona de suport, però que al final ells s'han d'enfilar a peu fins al lloc on s'han d'enlairar, cada dia han de veure on aterraran, com va?
1: Sí, o sigui, aquí surt d'una platja, on arriba i s'aterra una platja que és a Port de la Selva. Només es pot anar caminant i volant, no es pot fer res més. S'ha d'acabar a una hora, o sigui, allà on aterris t'has de quedar. Si tu aterres, bueno, aterres, vull dir, a l'hora que es finalitza, diguéssim, la finestra de poder volar, allà t'has de quedar, no et pots moure. Llavors has de tenir la previsió, si pots, d'anar volant i aterrar a llocs on la teva assistència pugui arribar amb la furgoneta, amb el cotxe, amb el que vagin, perquè, bueno, puguin fer el sopar, puguin cuidar. Els equips estan composats del pilot o la pilot, perquè també hi ha noies, evidentment, i un assistent, però pot ser més gran l'equip, diguéssim. O sigui, oficialment hi ha aquests dos, però pots tenir un que sigui el cuiner, pots tindre massagista, això depèn de la capacitat, els amics i els diners de cada equip. Generalment van entre 2 i 3 persones i es van tornant, a vegades no tots poden fer tot el recorregut dels assistents i es van tornant. Aleshores, què fan? Surten, es preparen amb les previsions, com creuen que podrà ser el dia, es fan una estratègia, perquè tu el que has de fer és passar per uns punts concrets. Per aquests punts, per la majoria d'ells, passes volant, no has d'aterrar, exceptuant el de Vilanoir, que està a prop de Jaca, que han de passar caminant, i Sant Joan de les Abadeses, on han d'aterrar o arribar caminant, depèn del dia, vull dir, de les condicions del temps, i aquí han de signar un panell conforme han arribat aquí i després continuar fins a la meta. Llavors, el paper dels assistents és tant tenir-li preparat doncs, el menjar, com fer-li una planificació del vol, perquè acostumen a ser pilots també que siguin els assistents i pilots preparats també de High and Fly, i són capaços doncs, d'això, de preveure aviam quin pot ser el millor camí a seguir per arribar a la següent balisa, i aquesta estratègia és la que pot fer que hi hagi una separació de centenars de quilòmetres dels que van primers als que van segons.
0: Clar, a nivell d'una persona que no ha fet mai aquest tipus d'esport, em sembla espectacular, no? El fet que estiguin tants dies així o volant, que pot semblar que és menys cansat que córrer, però entenc que també deu cansar, no?, això d'anar volant.
1: Sí, però no, prefereixen, és preferible volar. Primer perquè fas molts més quilòmetres, i segona perquè és una tensió, és un cansament de més tècnic. Vindria a ser com, per comparar-ho, com la Fórmula 1. No es mouen, per dir-ho d'alguna manera, es mou el cotxe, però, clar, surten d'allà han passat una tensió tan potent que sí que han fet un esforç físic, per dir-ho d'alguna manera. Però, clar, no desgasta com un esport més cardio. Aleshores, depèn del tipus de vol. Si és un vol on han de patir unes condicions de tèrmiques, que no hi hagin uns vents molt forts, que no hi hagin unes... que no es moguin molt, diguéssim, doncs el vol és més plàcid. Si han de prendre decisions i anar a zones més mogudes, davant de tormentes, clar, la tensió que es fa en el vol és molt més gran. Però, clar, és preferible volar perquè recorres molts quilòmetres. De fet, a la primera hora del matí no són les bones hores per volar, perquè les condicions tèrmiques fan que no et mantinguis a l'aire, sinó que tendeixis en la terra. Però és preferible pujar a la muntanya. Si veus que fins d'aquí dues hores no s'activarà el tema de la temperatura i no funcionarà bé el que són les condicions aerològiques, fas un planeig fins a la següent vall, només de baixada, tornes a caminar, puges fins a la següent, perquè es prefereixen recórrer aquests 3, 4, 5 o 10 quilòmetres planejant, que no es cansen, i després tornar a pujar. O sigui, sempre és preferible volar. Sempre.
0: Dèiem això, que és una mica imprevisible, tot i que es poden fer aquestes previsions, però crec que es pot seguir, cada pilot.
1: Sí, tu pots seguir, hi haurà, encara no funciona, perquè encara no ha començat, però hi ha una aplicació, es veu online, i tu segueixes on està cada pilot en temps real, potser hi ha un retard de 10 minuts, si no recordo malament, i tu pots veure si està volant, si està caminant, si està parat. Pots seguir-lo dins amb una visió 3D simulat dins del Google Maps, si pots veure si està volant a prop de la muntanya, si no, en el que està fent, i és bastant interessant seguir-ho pel fet de que aterratges com el de Sant Joan implica una regrupació. Tu imagina, tu vas volant a 3.500 metres d'alçada i has d'aterrar a Sant Joan. O sigui, sí o sí, no pots seguir i anar tirant cap a la meta com en les altres balises. Això implica, primer, que no has d'arribar molt a la Sant Joan, perquè és perdre temps, vull dir, hauries d'arribar més baix, i que et regruparàs amb gent que potser la tens més enrere, perquè després de Sant Joan tu signes i has de tornar a volar. Si és tard, t'has de quedar a dormir, perquè ja no podràs fer res, o pujar dalt de la muntanya i dormir dalt de la muntanya. Llavors, clar, és un tema de ficar una balisa d'aterratge, com es va fer fa 2 anys a Núria, implica que pots canviar la classificació, depenent de com vagin de separats, només pel fet d'aquesta balisa de Sant Joan.
0: Caram, interessant. Tu sí... Bueno, suposo que ells ja tenen, a més crec que el club els ha donat els plànols que vau editar fa un temps.
1: Sí, el mapa del Ripollès que vam editar, que és per Hike and Fly, per Pent, on veus les corrents, a banda hi ha la web on t'explica la zona, com són les corrents i tot això, quins llocs hi ha per enlairar-se, doncs els hi van facilitar l'organització perquè els fiquessin a la bossa del corredor. Perquè com a mínim en aquesta zona els que no són d'aquí, perquè clar, hi ha gent d'aquí, hi ha gent de la comarca que vola, que participa a la cursa, i clar, vull dir, no és perquè igualar avantatges, perquè venen els millors del món, vull dir que no vol dir res això, però sí que els pot ajudar una mica a entendre la zona, perquè com que han d'aterrar i tornar a enlairar-se els hi pot ser, els hi, ens va

0: poden sortir de molt a baix, o no anar ni a Serra Caballera, poden sortir de les Allades. Clar, això dependrà del risc que vulguin prendre. Si surts de les Allades ho tens més a prop, però si no remuntes, allà tots són boscos i has d'anar a terra lluny i llavors perdràs temps. Poden pujar fins a Maús i sortir de Maús, no cal pujar fins a dalt. Tot depèn de les condicions. Si no hi ha bones condicions, hauran de pujar fins de més amunt, i això és el que hauran de decidir. I per això dic que l'assistent és qui ho, segurament ja ho porta decidit abans. Van en comunicació, vull dir, van parlant per telèfon, vull dir que ho poden... clar, ells van comunicats tot el temps amb a banda del seguiment. Ells amb els seus equips estan comunicats i es poden anar explicant tot el que s'hagin de dir.
1: Ara sí, qui tenim de local? Qui podríem considerar local en aquesta cursa?
0: Aviam, local hi havia dos, però per desgràcia un ha causat baixa per malaltia, vale? Que és en Freddy Tusset, que és el... també és sí, el club de la Junta, i estava, bueno, sí, estava apuntat, estava entrenant, estava fent tot, però bueno, ha tingut un problema, no és res greu, però que li impedeix competir, o sigui, pot volar, però el tema de cardio, de caminar, pues no, ha de frenar-se. I molt dolorosament per ell i per molts, doncs, ha hagut d'abandonar. I l'altre pilot és de Set Cases, que és en Guillem Unroset. I ell, sí, ell, bueno, vull dir, sí, ja està allà, ja està a Donosti o allà a prop per començar. I és component de selecció catalana de Hack and Fly, que és una cosa que portem des d'aquí, des del club. Després, vinculat amb el club, diguéssim, amb nosaltres, també està una pilot femenina que la Francesca Mullagassi, crec que es diu així, sempre m'equivoco en dir el seu nom, que ella és italiana, però bueno, viu a Catalunya, però és que a més fa pertany a la selecció catalana i està aquí a Sant Joan quan fem els entrenaments i tot. Vull dir que tenim un... Bueno, i els acompanyants d'ells també són gent d'aquí vinculats al Ripollès, ni que sigui pel tema de la selecció. Però local que participi tindrem en Guillem Unroset, de Set Cases.
1: Per tant, entenc això, que el club és el que, com pot passar, per exemple, al motoclub, no? Que a vegades també hi ha pilots que no són locals però que porten la marca del motoclub, no? Perquè vol dir que això, que hi ha interès en fer-ho, no? Vull dir que aquí també passa el mateix amb aquesta pilot que has dit, eh?
0: Sí, la Francesca, vull dir, és ja pertany a la selecció catalana, que és una cosa que fem des del club i organitzem des del club. Els entrenaments de la selecció es fan aquí, tot es fa aquí. I ella és la considerem nostra, vull dir, saps? Vull dir, la Francesca és la nostra representant del club femení del club. Sí,
1: doncs escolta, super interessant com sempre. Entenc que això, que uns dies abans, unes hores abans podrem dir, mira, queda poquet perquè arribi el primer i que això, podem mitja hora podem
0: dir... Sí, hi haurà un seguiment, clar, o sigui, de fet, per exemple, clar, arribaran depèn de com vagi, o sigui, l'any passat fa dos anys, perdó, a Núria va passar això, van arribar dos i a l'última de la tarda i fins al dia següent que van arribar uns 7 o 8, però clar, de manera separada, vull dir, clar, no van junts, no és com una cursa de bicicletes on hi ha grups i, bueno, sí que ajunten dos o tres com a molt. Aleshores, per exemple, la funció que farem des del club és anar allà a muntar el parell de banderoles i el plafó on han de signar. Clar, el que farem és això, és estar atents a aquest seguiment i quan veiem que el pilot ja està relativament a prop, anem allà i muntarem. Llavors, fent el seguiment aquest, mirant el seguiment pel mòbil o per on vulguis, és molt fàcil veure, bueno, que estan a punt d'arribar i estar a l'arribada si es volen anar a veure-ho, clar.
1: Doncs ja ens avisareu i també a través de les nostres xarxes també avisarem per la gent que vulgui anar a fer el curiós.
0: Perfecte.
1: Xavier, és una passada això, ens agrada molt parlar-ne, perquè és molt curiós, se'ns fa molt estrany cada cop menys, però igualment cada cop ho escoltem diem, ostres, com pot ser possible, que interessant, i que bé que aquest any doncs, hi hagi aquesta parada aquí a Sant Joan.
0: M'alegra sentir-se.
1: Doncs res, moltes gràcies.
0: Vale, a vosaltres.
1: Merci. Vagi bé. Adéu.
0: Adéu.
1: I com cada dilluns, marxem més enllà de la lluna, de la mà de l'Adriano Sabater, que avui ens parla de nebuloses. T-17 seconds. 15. 12.

0: Benvinguts a Més enllà de la Lluna. L'espai on viatgem a través de l'univers. A bord de la nau Infinitum, des d'algun punt entre les estrelles, retransmetem, connectats sempre amb la veu de Sant Joan. Perquè, malgrat la distància, mai no estem del tot lluny de casa. Recordeu, som pols estrelles, matèria antiga que ha après a mirar, a sentir, a preguntar. Som consciència creada pel propi univers per observar-se a si mateix. Som una de les seves formes més belles. Un instant breu, però capaç de comprendre l'infinit. Així que quan mireu el cel aquesta nit, no oblideu que allò que busqueu també us està mirant.
1: Avui, a Més enllà de la Lluna, parlarem d'uns dels objectes més fascinants de l'univers, les nebuloses. Una nebulosa és un immens núvol de gas i pols interestel·lar. Algunes ocupen desenes o centenars d'anys llum i estan formades principalment per hidrogen, l'element més abundant a l'univers. Durant segles, els astrònoms no sabien ben bé què eren. Amb els primers telescopis només hi veien unes taques difuses i les van anomenar nebuloses, que en llatí significa núvol. Amb el temps es va descobrir que algunes d'elles eren, en realitat, galàxies molt llunyanes, mentre que d'altres sí que eren enormes núvols de gas dins la nostra pròpia galàxia. Avui sabem que hi ha quatre grans tipus de nebuloses. Les d'emissió, que brillen gràcies a la llum de les seves pròpies estrelles. Les de reflexió, que reflecteixen aquesta llum. Les fosques, que amaguen la llum de les estrelles darrere. I les planetàries, que són les restes expulsades per estrelles semblant al Sol quan arriben al final de la seva vida. Les nebuloses tenen una funció extraordinària. Són el bressol de noves estrelles. A l'interior d'aquests núvols, la gravetat va comprimint lentament el gas, la pols, fins que la temperatura augmenta tant que s'encén la fusió nuclear. Així neix una estrella. Al seu voltant, amb el temps, també es poden formar planetes, llunes, asteroides, cometes. Un dels llocs més espectaculars on podem observar aquest procés són els coneguts pilars de la creació. Els pilars de la creació són tres enormes columnes de gas i pols situades dins la nebulosa de l'Àguila, a uns 6.500 anys llum de nosaltres, a la constel·lació de la Serp. Cada pilar té diversos anys llum de longitud. Són tan immensos que el nostre sistema solar hi cabria moltes vegades. Van ser identificats pels astrònoms molt abans, però es van fer mundialment famosos l'any 1995, quan el telescopi espacial Hubble en va obtenir una fotografia que es considera una de les imatges més icòniques de la història de l'astronomia. Aquella imatge ens mostrava amb gran detall, mai vist fins aleshores, enormes columnes de gas on estaven naixent noves estrelles. L'any 2014, el Hubble va publicar una nova versió amb una resolució encara més alta. I el 2022, el telescopi espacial James Webb ens va oferir una visió completament diferent. Com que observa en llum infraroja, és capaç de travessar bona part de la pols i revelar estrelles acabades de néixer que el Hubble no podia veure. És com si haguéssim aixecat un vel que amagava el que passava a l'interior d'aquests pilars. Curiosament, els pilars de la creació no duraran per sempre. La intensa radiació de les estrelles massives que hi ha a prop els està erosionant lentament. D'aquí a uns quants centenars de milers d'anys, aquestes estructures probablement hauran desaparegut. Però abans d'esvair-se, hauran donat lloc al naixement de moltes noves estrelles. I voldria acabar amb una reflexió. Quan observem, quan contemplem una nebulosa, no estem veient només un paisatge bonic al cel. Estem observant el lloc on l'univers continua creant. Els mateixos àtoms que avui formen les muntanyes, els oceans, els arbres, o cadascú de nosaltres, un dia van formar part d'estrelles que van viure i van desaparèixer fa milers de milions d'anys. Però potser aquesta és una de les idees més velles de l'astronomia, que l'univers no és una cosa allunyada de nosaltres. En realitat, nosaltres en som una petita part conscient. Som la manera que té el cosmos de mirar-se a si mateix, de preguntar-se d'on ve i cap a on va. La propera vegada que aixequeu la mirada cap al cel nocturn, recordeu que entre aquells punts de llum encara hi ha llocs on, aquest mateix instant, estan naixent noves estrelles. I potser al seu voltant també s'estan formant nous mons que algun dia tindran algú que, igual que nosaltres avui, es preguntarà quin és el seu lloc a dins de l'immens univers. Una abraçada còsmica, companys i companyes planetaris. Gaudiu del firmament

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera que Ábalos és culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig, tot i que el tribunal es proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat avui d'un avançament electoral després d'aquesta condemna. Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
2: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez. Més temes, els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes al barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat l'agressió.
3: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i, per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
1: I s'ha trobat un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona. La troballa s'ha fet la passada nit entre les estacions de Sant Roc i Artigas-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets. I arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals. Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones majors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar, hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Kazum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'escolta cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, i aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diré, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con i.
0: Bien,
1: Peyu, Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

dintre tot ben curcat. Si em moro a casa, què direu? Si em moro a casa, què direu? Voldran saber-ho.

són tan absurdes que amb un de llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes que us baixaran altes avall.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'estació de muntanya de la Vall de Núria de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va inaugurar el nou mirador del llac, que està situat a la meitat del Camí de les Creus, al costat de l'Observatori dels Ocells, que ofereix unes vistes panoràmiques del llac i la vall. El mirador, que fa 2,1 metres d'ample i 34 de llarg, ha estat concebut com un indret ideal per a la contemplació de la natura, la fotografia i la descoberta de l'entorn en un ambient tranquil i accessible. Disposa una plataforma contínua amb una barana exterior i interior i un paviment d'entramat metàl·lic que permet veure a través i generar una sensació de buit, a la vegada que evita que s'acumuli neu a la punta. S'ha construït seguint criteris de sostenibilitat i integració paisatgística. Està situat a només 10 minuts del santuari. Entre les novetats de la temporada també destaca la nova web d'estiu de la Vall de Núria, més intuïtiva, visual i completa, que permet als visitants accedir fàcilment a tota la informació actualitzada sobre els horaris del cremallera, les activitats disponibles, els serveis i les diferents experiències que es poden gaudir a la destinació. Amb aquestes iniciatives, Vall de Núria consolida el seu compromís amb un model turístic responsable i sostenible que aposta per experiències de qualitat que posen en valor el patrimoni natural i paisatgístic de la vall. Més enllà de les novetats, Vall de Núria continua oferint una àmplia varietat d'activitats per a tots els públics i edats. Els visitants podran gaudir del passeig panoràmic amb telefèric i telecadira, descobrir els racons més emblemàtics de la vall amb l'experiència Torgo 4x4, fer passejades en barca o canoa al llac, divertir-se al parc lúdic i recórrer els nombrosos itineraris de senderisme envoltats d'un paisatge únic d'alta muntanya.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui és el dia àlgid de la onada de calor, es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida o a la Catalunya central. Les nits tropicals poden causar un fort impacte a la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit. Instal·lar cortines fosques contra finestres exteriors i millorar l'aïllament. Jordi Mestre Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
2: Que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits d'or i de les nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat, i per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer a casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Una onada de calor que coincideix amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat, ha dit a l'hora de fixar les restriccions pel risc d'incendis.
3: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: I a Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Cobrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família. Ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic, que des del 2024 ha atès 400 joves de la Catalunya central. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros. I el poble d'Hostalric pateix des de fa una setmana una plaga de mosques que ha obligat algunes empreses a tancar uns dies per la impossibilitat de treballar. Hi ha comerços, bars, restaurants que no poden funcionar i d'altres que ho fan amb les molèsties que suposa tenir desenes de mosques envoltant el treballador. El Focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric i que tenia uns palets infectats de mosques. Amb el pas dels dies i amb la pujada de la calor s'han anat reproduint i escampant-se per tot el poble. El consistori ha obert un expedient administratiu a aquesta empresa per la situació que s'ha generat.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
2: Els food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar la vida. Seríem a vents, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Però això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre, és una mica rutina, diguem, mateixos clients, les mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotografia hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de vents, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, que doncs ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
2: La reconstrucció que es va fer a l'arquitecte Ponsarolla i el seu equip va recuperar la fesomia posterior i del terratrèmol se li havia donat en aquest pont, que és un pont, una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega a banda i banda dels estreps del pont, no? Per tant, Ponsarolla, quan a principis dels 70, l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores amb Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
2: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment a un nivell molt inferior i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no ha volgut fer referència avui als casos judicials que afecten el PSOE i a l'executiu. En un acte sobre Espanya Verda i Digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país. Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat i ha assegurat que els fons Generation, amb aquests fons, s'abandonen l'Espanya dels guanys fàcils.
2: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social.
3: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
1: Escoltàvem ara precisament Aina Vidal dels Comuns, la portaveu dels Comuns. Precisament els socis de govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre José Luis Ábalos. De tota manera, com sentíem, han condemnat el fet que l'empresari Víctor Aldama hagi estat condemnat a 4 anys i mig, però saldi la seva pena amb 1 any de treballs a la comunitat. Més qüestions. Els episodis de sequera cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic. Barcelona ha fet balanç avui dels treballs que s'estan fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica, una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al rec dels espais verds, la neteja de carrers i el clavegueram, també al funcionament de les fonts ornamentals. I la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha acordat citar a declarar com a testimonis la parella de l'empresari, les seves filles, germanes de l'acusat, Jonathan Andic, i la terapeuta familiar, entre d'altres. Són 12 de testimonis, entre ells 2 agents dels Mossos de la Unitat d'Intervenció de Muntanya, i que van ser els que van arribar al lloc dels fets en el moment. En la resolució també insta el cos a investigar la identificació dels 2 excursionistes que van interactuar amb Jonathan Andic el dia dels fets.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, Camp de Bànol acollirà la tercera edició del Festival Flama organitzat per la Comissió de Festes Engalanats. El festival se celebrarà al pati de l'antiga escola Pirineu del carrer Coll i Verdolet, un espai força gran que permetrà acollir gairebé 1.200 assistents. L'objectiu del Flama és evitar que la gent aprofiti el pont de Sant Joan per anar-se'n a la platja i per aconseguir-ho tenen un cap de cartell espectacular, els Catarres, que ja havien vingut a la Festa Major del 2023. L'entrada és de només 12 euros, que inclou també el concert d'un grup de versió junt i jockey. Sentim Adrià Capdevila, membre de la Comissió Engalanats, parlant sobre el cartell de luxe d'enguany.
2: El grup de versions, ens hem enamorat d'ells quan els hem vist en diferents llocs actuar. I mira, són músics de carrer. És un grup de versions que amb el nom us podeu imaginar qui versiona. Versiona, doncs, a Charango. I va ser una idea que es va proposar quan es va crear aquest any l'edició d'aquest any del Festival Flama, perquè portem els Catarres i, per què no dir-ho, també portem els Charango, en un mateix festival que són els dos grups potser líders de la música catalana del 2010 el 2020, de la dècada del 2010, que són uns grups emblemàtics per la majoria de gent, la majoria de jovent, la majoria de nens d'aquella època. També són grups que agraden a tothom. Què millor que tenir els Catarres i a la vegada un tribut a Charango en el mateix festival, és a dir, poder gaudir les cançons dels dos millors grups segurament del 2010. Estem parlant d'una aposta molt sòlida i segura.
1: D'altra banda, el festival també comptarà amb la presència de DJ Capde. Abans que tothom vagi cap a l'Espai Flama, hi haurà el sopar popular a l'església i l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça Anselm Clavé.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Cinc pometes té el pomer.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau, amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tas que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un lot frontal. L'itinerari serà sorpresa.

0: les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
1: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
0: Vine a una nova gravació en directe del programa.
1: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
0: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
1: T'hi esperem.

El 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls del Palau de Versalles, el rei Guillem I de Prússia va ser proclamat Kaiser d'Alemanya. D'aquesta manera, la nova Alemanya naixia dins la casa del seu gran rival sobre les cendres de la humiliació francesa. Però com s'havia arribat fins allà? Feia tot just 23 anys, el 1848, milers d'alemanys havien alçat barricades a Berlín, Viena i Hamburg, convençuts que el seu temps havia arribat. A Frankfurt, representants de tots els estats alemanys es reunien per escriure una constitució i fundar una nació, i es van posar tan poc d'acord que el moviment liberal per unificar Alemanya es va esfondrar. Aquell fracàs va obrir la porta a una unificació molt diferent, des del ferro i la sang, com diria el seu artífex Otto von Bismarck. Ell, el canceller de ferro, va reordenar el mapa d'Europa en menys d'una dècada, amb tres guerres quirúrgiques i una habilitat diplomàtica que deixava bocabadats els seus contemporanis i els historiadors d'avui. Avui, a les portes de Troia, repassem tot el procés des del fracàs liberal del 1848 a la proclamació imperial del 1871. Benvinguts a la Forja d'Alemanya, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i aquesta setmana per parlar de la unificació d'Alemanya amb el nostre historiador de capçalera. Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, quants imperis alemanys han existit?
1: A veure, dits imperis alemanys, tres, no? El primer, no? El primer Reich, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que ja sabem que poc tenia de germànic, poc tenia de sacre i de romano, i d'imperi tampoc tenia gaire. Però bé, aquest va existir, ja ho sabeu, des del segle X fins al segle XIX, amb Napoleó, que el va dissoldre. Llavors, el segon Reich, no? El segon imperi alemany, que és precisament del que parlarem avui, que va existir des del 1871 fins al final de la Gran Guerra, fins al final de la Primera Guerra Mundial, i finalment, no? El tercer Reich, que aquest suposo que és el que sona més, que és el que va proclamar Adolf Hitler, no? L'Alemanya nazi, en aquest cas.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A tope amb Wagner, comencem?
1: Home, és que si Wagner ha de sortir algun programa...
0: Ha de ser avui.
1: És aquest, no?
0: Ah, exacte, sí, sí, sí. Albert, què passa el 26 de juny?
1: El 26 de juny, com ja hem anunciat a la Falca, fem un programa en públic, un programa en directe al Museu d'Història de Catalunya.
0: I tu, estimat oient, o estimada oient, encara no tens la teva entrada gratuïta?
1: Doncs dirigeix-te a les nostres xarxes socials, al nostre lloc web, per aconseguir-la. Recordeu que és a les 7 de la tarda.
0: Afanya't!
1: I sí, perquè les places són... De fet, com que és a l'exposició permanent, vull dir que és un lloc privilegiat per fer el programa, doncs hi ha molt poquetes places, així que...
0: Afanya't, perquè l'altra vegada, l'any passat, van volar de seguida i bueno, si entres al formulari i veus que no et deixa posar les dades, és que ja no queden.
1: Exacte.
0: Però em sembla que deixem una opció per deixar-les igualment, per si després queden pues, gent que es baixa del burro, perquè jo què sé, comet aquest error. I no ens vol venir a veure pel que sigui, o no pot.
1: És un gran error.
0: Però vaja, afanyeu-vos, això sí. Comencem amb Wagner per parlar del programa d'avui. Fes-nos 5 cèntims, Albert, aviam, perquè el tema és gran, eh?
1: És gran.
0: Història del món contemporani.
1: Tan gran com el segle XIX, no?
0: Estimats companys, no?, professors de història del món contemporani i primer batxillerat, tu també l'has fet aquest any, no?
1: Jo aquest any l'he fet.
0: Jo també. Em sembla que l'Alberto també. Els tres hem fet la mateixa...
1: L'Alberto també ha fet aquest.
0: O el curs passat, no sé.
1: Pot ser, però és de les millors assignatures.
0: Home, és un plaer. Unificació d'Alemanya, això és també un tema molt xulo.
1: És un temazo, i de fet, és un temazo que parlarem molt per sobre, perquè la unificació d'Alemanya donaria per moltíssims programes, no? Un programa sobre Bismarck ja en tindria uns quants, però avui farem una repassada molt general, sobretot a nivell polític. Començarem breument al 1848, com avançàvem també a la introducció, i acabarem una miqueta després del 1871. Però, com ja he dit, serà molt general, un tastet, sí, de la unificació.
0: Molt bé, doncs situem-nos, que no és fàcil. Com era el mapa dels territoris de parla alemanya abans de la unificació?
1: A veure, a principis del segle XIX, el territori que avui és Alemanya i altres territoris, estava fragmentat en centenars d'estats. Per fer un repàs històric molt ràpid, amb Napoleó, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que s'havia fundat el 962, es va dissoldre, sí, concretament el 1806. I ell va crear el que anomenava la Confederació del Rin, una mena d'agrupació d'estats que va crear aquest emperador francès després de la batalla d'Austerlitz, perquè és una confederació que va durar fins al 1813, que eren estats de l'antic Sacre Imperi, però sota l'òrbita de l'imperi napoleònic. Després de la caiguda de Napoleó, sabeu que hi va haver el Congrés de Viena, el 1815, en què reordena Europa... No? I en aquest congrés es crea el que s'anomena la Confederació Germànica. Sí que aquest és el que ens interessa avui. La Confederació Germànica, que es crea al Congrés de Viena, 1815, que bàsicament estava format per 39 estats. 39 estats sobirans, és a dir, independents entre ells, entre els quals hi havia regnes, ducats, principats, ciutats lliures, etc., units per un vincle bastant lax, sí? Sense un govern ni un exèrcit comuns. Llavors, al capdavant d'aquesta confederació, nominalment, hi havia Àustria, l'imperi austríac, però estem en un moment en què Prússia, el regne de Prússia, creixia i la rivalitat entre les dues grans potències, entre Àustria i Prússia, serà el motor de tot el que es viurà durant tot el segle XIX en referència al que són els estats germànics.
0: I com era per dins aquesta confederació germànica?
1: A veure, els 39 estats que dèiem tenien, o sigui, hi ha de tot. Sí? Tenim grans regnes com, per exemple, el de Baviera, del sud, catòlica, més conservadora, amb una identitat molt marcada, fins a estats que són minúsculs, que són pròpiament ciutats, eh? Vull dir que actualment i tots serien difícils de localitzar en un mapa. L'únic òrgan comú era la Dieta Federal de Frankfurt, on els estats enviaven ambaixadors. Però no ens hem d'imaginar que era un parlament representatiu, ni molt menys, o sigui, no era un parlament territorial, ni res d'això, sinó que una mena de club diplomàtic en què per prendre decisions i tirar endavant el vot havia de ser unànime. Per tant, fixeu-vos que és un organisme que ja està condemnat al fracàs. Econòmicament, també hi havia molts contrastos. Sí, tenim la Renània, Saxònia i Silèsia, que viuen, que estem en un moment de plena revolució industrial i són territoris que s'industrialitzen bastant ràpid. Però hem de tenir en compte que la majoria del territori alemany continuava sent molt rural i agrari, controlat per una noblesa molt forta, una noblesa terratinent, en el cas de Prússia, una noblesa anomenada els Junkers, sí? Que serà important al llarg d'aquest programa, que és una noblesa que en aquell moment tampoc té gaire pressa, no?, per canviar les coses, no?, al mig de la revolució industrial. La burgesia creix, les ciutats s'industrialitzen, la burgesia reclama representació política, estem al mig de les revolucions liberals, sí, al segle XIX. És una classe que és la que omple, no?, aquestes sales de debat de Frankfurt del 1848, però de moment el poder real continuava estant a les corts, sí, a les corts reials, no en els càrrecs polítics. Òbviament també estem en un moment en què el proletariat cada cop és més gran i cada cop més organitzat, però avui no el tocarem gaire, aquest tema, sí? Ja convidarem l'Andreasi algun altre cop, no?, que es parli sobre això. Però, bueno, en resum, sí, els estats alemanys ho tenien tot, menys la Unió, sí? Tenien una llengua, una història, una cultura, un Goethe, un Beethoven, un Wagner, no?, uns quants escriptors i pensadors nacionalistes i romàntics que defensaven l'esperit, no?, de la nació, la llengua alemanya, Fichte, Herder, que defensaven precisament això, una Alemanya forta i unida. Seria una mena de poderosíssima estat-nació en potència, sí, perquè encara no existeix, en un petit projecte, bueno, petit no, grandíssim projecte d'unificació encallat en una estructura política que ningú sabia desencallar, perquè era un mosaic, un trencaclosques que només Otto von Bismarck sabrà interpretar i sabrà col·locar les peces, per dir-ho d'alguna manera.
0: Molt bé. Abans ja, però, del 1848, de les famoses revolucions, les primàries dels pobles, encara hi havia... Allà hi havia uns antecedents d'integració, oi, per a Alemanya?
1: Hi havia, no d'unificació exactament, però sí... Hi ha un petit detall que s'oblida i que penso que és bastant important, i és que el 1834 Prússia va impulsar la creació d'una unió duanera, la Zollverein, que era bàsicament la idea que Alemanya fos un mercat únic, eliminant tots els aranzels que hi havia entre els diferents estats, vale? I això, aquesta unió duanera, s'havia fet sense Àustria. I això és interessant, les tensions aquestes que hi havia entre Prússia i Àustria. Però, per entendre la magnitud, aquesta unió duanera permetia que un comerciant pogués anar de punta a punta d'Alemanya sense travessar aranzels. I això és molt important, perquè si estem parlant de 39 estats, que eren la Confederació Alemanya, cada cop que tu creuaves una frontera havies de pagar aranzels, i aranzels, si et pillaven, òbviament, i aranzels. Per tant, aquesta unió duanera... crea, no?, un espai econòmic coherent. Paral·lelament, a més, el 1835 creix una xarxa ferroviària que veurem que també és molt important per la unificació alemanya, que articula, no?, sobretot els eixos prussians. Vale? Ferrocarril i unió duanera creen un mercat molt integrat econòmicament, que aquesta integració del mercat alemany ja anticipa el que serà després una unificació política. De fet, l'economista, Friedrich List ja ho teoritza, no?, que una nació necessita un mercat interior únic per competir contra l'altre gran mercat, no?, que és Anglaterra, en aquest cas.
0: Anglaterra, és clar. I el 1848 ja hi va haver un intent d'unificació política. Què és el que va passar?
1: A veure, intentarem anar una miqueta ràpid, vale? Perquè el 1848 sí que hi ha un gran intent, sí, al mig de la primavera dels pobles, etc. Però no serà el cas d'Alemanya. És l'any de les revolucions, sí? En moltes regions s'anomena això, la primavera dels pobles, etc. És la primera, això també pels professors, no?, d'història contemporània, que és de les primeres revolucions liberals en què les classes populars i la burgesia ja no van tant de la maneta, eh? Fins llavors, recordem, que les revolucions liberals i la burgesia sempre havien anat juntes a fer la revolució, no? Però la 1848 ja comença una miqueta a separar-se. En Sergi m'està fent així, perquè a ell li agrada molt el segle XIX. A Alemanya, les notícies de les revoltes a París, clar, també encenen la pólvora, com havia passat en molts altres territoris europeus. Els carrers hi ha combats, de fet, els dies 18 i 19 de març, l'exèrcit prussià deixa centenars de morts a les barricades de Berlín, però el rei Frederic Guillem IV de Prússia fa certes concessions. A tot arreu es reclama el mateix: constitucions, llibertat de premsa, drets laborals, parlament i, sobretot, Alemanya unida, no? La idea de l'estat-nació. Representants de tots els estats germànics van ser convocats a Frankfurt, on es celebraven tradicionalment les dietes, i van inaugurar una assemblea nacional el 18 de maig de 1848 a l'església de Sant Pau. Eren els seus, diríem que eren tot liberals, no? Estem parlant d'una revolució burgesa, no?, en aquest cas, i es va, aquest Parlament, aquesta Assemblea Nacional, es va anomenar, mig en broma, el Parlament dels Professors, perquè estava tot ple d'intel·lectuals, juristes, professionals liberals, etc. Eren persones extremament formades, que van encetar un debat interminable bastant condemnat al fracàs.
0: I quin era l'objecte del debat d'aquest Parlament dels Professors?
1: Doncs, bàsicament, dues qüestions. Primer de tot, si s'unificava el poble alemany, qui havia de liderar aquesta unificació, no? Àustria o Prússia? I llavors una segona qüestió molt important i també molt relacionada amb la primera. Quin model busquem? Una gran Alemanya o una petita Alemanya, no? Una Großdeutschland que volia incloure Àustria i tots els territoris de parla alemanya, protestant del nord i també catòlica del sud, dos models molt diferents però units en un gran imperi, enorme imperi al centre d'Europa, o una Klein Deutschland, no?, la petita Alemanya, no?, que aquesta petita Alemanya proposava una solució sense Àustria, no?, aquesta, en aquest cas seria Prússia qui ho liderés, no?, un model més protestant i més del nord.
0: A veure, si en deixen triar, doncs d'entrada, millor gran que petit, no?
1: Home,
0: que
1: sí.
0: Sempre
1: sí.
0: És millor... La mida importa o no?
1: No sé, en el cas d'Alemanya va importar.
0: En el cas d'Alemanya, gros o Klein?
1: O Klein. Clar, el problema del gros, de la Großdeutschland...
0: És que clar, si és molt gros...
1: És massa gros.
0: Fa mal, de vegades.
1: Pregunta-li a Europa del segle XIX si li va fer mal o no.
0: I va fer mal, i va fer mal.
1: Va fer mal inclús petita. O sigui que... Imagina't si hagués estat gros al segle XX,
0: Carai, carai.
1: Què hagués passat al segle... Bueno, en fi. El problema de la Gran Alemanya és irresoluble, ¿vale? Perquè tenim el problema que l'imperi austríac és un imperi que és multinacional, plurinacional, és a dir, que tenia milions de ciutadans que no eren alemanys. Hongaresos, txecs, croates, romanesos, italians... I Àustria no volia entrar en cap Alemanya si havia d'abandonar els seus territoris no germanòfons. Al final, l'Assemblea va optar per la solució de la petita Alemanya, no? Una Alemanya sense Àustria liderada per Prússia. Això, 1848, I el 28 de març del 1849, l'Assemblea Nacional aprova una constitució i ofereix la corona imperial a Frederic Guillem IV de Prússia. Frederic Guillem IV podria haver dit, d'acord, doneu-me la corona imperial, però aquí el rei de Prússia rebutja la corona i diu en una frase que ha quedat gravada a la història, no és exactament així, però ve a dir que no acceptaria una corona recollida del fang i oferta pels liberals, sinó que la corona imperial havia de venir dels prínceps. I això és molt interessant perquè serà un debat que apareixerà més tard quan s'unifiqui l'Alemanya. Clar, sense el rei de Prússia, el projecte s'esfondra i l'assemblea és dissolta a finals del 1849 sense haver creat res. Però el fracàs porta un aprenentatge i havia quedat molt clar quin era el camí. I és que la solució de la petita Alemanya, una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia, s'havia imposat en el debat. I Bismarck és la realitat que faria, que portaria, que duria a terme, no?, 12 anys després.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Música que li agrada al nostre tècnic. Ara ja pots parlar, Adrià, perquè ja ho has fet en un programa. Ja ha passat això, la gent ja coneix la teva veu.
1: Diu que li fa mal la gola.
0: Mira, només et faré una pregunta de sí o no, i només has de dir sí o no, val? Vinga, t'agrada la música que està sonant?
2: Sí.
0: Veus? Molt bé! Ha tornat a parlar.
1: Molt bé. Sí, senyor, sí, senyor. Ara ja està, el gel està trencat, la porta està oberta.
0: Ara, exacte, el gel està trencat. La gent que vingueu el dia 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu d'Història de Catalunya davant del tendal de Jaume I el Conqueridor, no trobareu encara a Jaume I el Conqueridor, perquè aquest senyor ja fa molt temps que no viu, però trobareu un altre conqueridor.
1: Quin conqueridor?
0: Un conqueridor de cos de dones, que és el nostre tècnic Adrià Tirado Pla. El tindreu allà... per qui el vulgui conèixer, amb un somriure meravellós per atendre-us aquell dia. Per tant, com us dic, no tindrem a Jaume I el Conqueridor, però tindrem un altre Conqueridor.
1: És molt millor.
0: És un altre al·licient per venir-nos a veure aquell dia. Si no us interessa Jaume I, tenim el nostre tècnic.
1: Adrià Primer.
0: Adrià Primer, molt bé. I això era per parlar
1: de la música.
0: Que ha sonat aquest tema que ja hem posat més d'una vegada.
1: Aquest tema concretament no, Sabaton
0: aquest grup,
1: sí. El grup Sabaton sempre va bé de tant en tant. Dir, però, que es diu Bismarck, però no va sobre Otto von Bismarck, sinó que va sobre la cuirassat Bismarck. Però bueno, com que ja anem a parlar d'en Bismarck, doncs, què millor, no?, que posar una cançó que té que porta el seu nom.
0: Qui era en Otto von Bismarck?
1: A veure... És una persona que es mereix un programa, diversos programes, que potser en algun futur llunyà farem, potser. Però Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen, que va viure entre 1815 i 1898, era un Junker, sí? Un noble terratinent prussià de la vella escola. Conservador, monàrquic, antiparlamentari i prussià fins al moll de l'os. Sí, juguem amb estereotips, en aquest cas ell els compleix tots. En la seva joventut havia estat un estudiant bastant escandalós a Göttingen i havia acumulat deutes de joc, havia estat protagonista de batalles i havia participat en duels. És a dir, que ningú hauria apostat per ell com a estadista i molt menys com a unificador d'Alemanya. Bismarck va representar Prússia a la dieta de la Confederació Germànica a Frankfurt, on va aprendre a odiar Àustria en persona, si la rivalitat aquesta un altre cop, també a Sant Petersburg i també a París. A cada destí, ell va aprendre a llegir els interessos dels diferents estats com ningú, i veurem que serà una cosa que utilitzarà moltíssim al llarg del seu, bueno, el seu govern, no? El seu, bueno, sí, mentre és primer ministre, ja veurem. El 1862... el rei prussià Guillem I, aquest serà el nostre Guillem, sí, el que unificarà, sota qui s'unificarà Alemanya, estava en una crisi constitucional bastant greu. El Landtag prussià, que seria més o menys on es representen els diferents territoris de Prússia, entre moltíssimes cometes, es negava a aprovar el pressupost militar que volia el rei, bloquejant la modernització de l'exèrcit, que serà un element clau per la unificació. Guillem I crida Bismarck com a últim recurs i el nomena ministre president el 23 de setembre d'aquell mateix any. Fixeu-vos, Bismarck arriba per resoldre un problema de pressupost i acaba, no?, definint tot el que serà el mapa d'Europa.
0: Val la pena que ens aturem en un dels discursos d'en Bismarck?
1: Molt poquet, molt breument. Jo penso que val la pena parlar del discurs que és conegut com el discurs de ferro i sang. És un discurs que es pot trobar per internet sencer, òbviament escrit. I és que el 30 de setembre del 1862, tot just 7 dies després del seu nomenament, Bismarck va comparèixer davant la comissió del pressupost del Landtag i, en el mig del debat del pressupost militar, Bismarck aprofita l'ocasió per deixar clar quin era el seu programa. No? Diu, les grans qüestions del temps no es resolen amb discursos ni amb resolucions de majories. Aquest va ser el gran error del 1848 i del 1849, sinó amb el ferro i la sang. Blut und Eisen. El discurs escandalitza els liberals prussians, però Bismarck no estava fent retòrica, perquè amb aquest discurs estava avançant i descrivint exactament el que faria en els propers anys per unificar tots els pobles alemanys. I aquí cal entendre que Bismarck no és un militarista irracional que està fent un discurs allà traient-se els genitals allà i dient sang i ferro, no sé què. Vull dir, ell és un polític fred que sap calcular molt bé quines seran les reaccions dels seus enemics. Fixeu-vos el que us he dit abans, que sap llegir molt bé quins són els interessos dels diferents estats. I a més també sap la quantitat de força que cal aplicar en cada moment, no una mena, a mi m'agrada dir-ho, és una tonteria, però dir-li el cirurgià, no? de la diplomàcia una mica. I aquest és un altre element a tenir en compte. Ell és un geni, sí, és un geni de la diplomàcia. Al final, si tenim temps, ja valorarem una miqueta el personatge a nivell històric, perquè és un tio que genera certa fascinació. Bueno, és un tio molt interessant, però alhora també una mica un monstruito en alguns altres aspectes. A classe, nosaltres que som professors d'història del món contemporani, quan parlem de Bismarck, diem que és, entre moltes cometes, l'inventor, no?, de la realpolitik, no?, aquesta manera de fer política...
0: Des del pragmatisme.
1: Des del pragmatisme total, no? O sigui, la moral, l'ètica i les ideologies ens les suden absolutament. Jo tinc un objectiu, vaig a per aquest i ja està, no? Últimament també està molt de moda la realpolitik en certs aspectes. De fet, bueno, és igual, no entrarem. Però, bueno, diem que és l'inventor, no?, una miqueta.
0: I aquest senyor que estàs escrivint a la perfecció tenia aliats o s'ho feia tot sol?
1: S'ho feia tot sol. Òbviament tenia aliats, si es va saber rodejar bé. Nosaltres avui parlarem d'un altre personatge que ja es mereix uns altres programes ell sol, que és Helmut von Moltke el Vell, 1800-1891. És un dels grans noms de la història militar europea, perquè des del 1857 és cap de l'estat major prussià i va dedicar tota una dècada a transformar l'exèrcit en una màquina de guerra extraordinàriament eficient. Vale? Molt resumidament, sí? Tres elements de la seva reforma. Primer de tot, el ferrocarril com a instrument militar. Sí, quan vam parlar de la batalla de Tannenberg, no recordo quin programa, vam dir que la clau d'aquella batalla va ser el ferrocarril. I això ja ve de molt, de mitjans...
0: Ve de molt abans, no?
1: Era això? Molt abans. De mitjans del segle XIX. Moltke el que fa és estudiar com les línies ferroviàries permetien mobilitzar i concentrar les tropes amb una rapidesa inèdita, cosa que serà decisiu en futures batalles com la de Königgrätz o la de Sedan, sí, que són grans desfetes dels austríacs i dels francesos, respectivament. Segon, un altre element que també serà important per la batalla de Tannenberg i per les batalles de la Primera Guerra Mundial, que és el telègraf, per coordinar les operacions a distància. I finalment, com a tercer element, serà l'arma, sí, el fusell d'agulla, el Dreyse.
0: I per què és important aquest fusell?
1: Doncs, m'estava quedant un guió molt llarg i he decidit agafar això i convertir-ho en un programa especial per als mecenes.
0: Ostres!
1: Per tant, no parlarem d'aquest fusell avui, potser fem alguna petita menció, però si voleu saber més coses...
0: Si ho havies fet algun dia, això de parar el programa i dir aquesta part per mecenes...
1: Potser sí, ara
0: potser
1: no
0: sí, ara no recordo no jo sé. Tampoc. Pues, bueno, si us heu quedat amb les ganes d'això...
1: Us podeu fer mecenes.
0: Us feu Patreon o mecenes, de les diferents maneres que teniu per fer-ho, i Patreon escolteu i el... Com has dit, el fusell aquest?
1: Dreyse.
0: Només per la pronunciació del nostre estimat Albert Abril val la pena que pagueu.
1: Sí, això mateix.
0: Molt bé. Tornem al nostre relat, per la gent pobra, que sou la resta de...
1: Ara es desapuntaran tots.
0: Per la gent de carrer, que esteu al nivell zero del tor.
1: Que us estimem moltíssim.
0: Gràcies. Tornem al nostre relat i allò que pot escoltar tothom. Tenim a Bismarck al braç polític i a Moltke al militar. Quina era la situació diplomàtica d'Europa en aquell moment?
1: Hem parlat d'Alemanya, hem parlat d'això de la Confederació Germànica, hem parlat una miqueta d'aquests dos protagonistes i ara ens toca parlar una miqueta de com estaven rodejats aquesta gent. Més o menys ens hem de plantar el 1860. Bismarck es troba en un escenari complex, però per ell manejable. França, sota Napoleó III, era la gran potència amb més interès a evitar un veí alemany poderós. Però Napoleó estava bastant distret amb les seves ambicions italianes i també colonials. Rússia era molt conservadora i molt amiga de Prússia, perquè el 1863 hi ha un aixecament a Polònia i Bismarck envia ajuda al tsar de Prússia per aixafar aquest aixecament i llavors tenen una gran amistat i una política de no intervenció si s'han de perjudicar mútuament. I, per altra banda, Anglaterra segueix la seva política tradicional de no intervenció en el continent. Si estem en un moviment en què l'imperi britànic està fent de les seves, bueno, per tot el món. Clar, quin és l'obstacle, llavors? França distreta. Rússia no intervindrà a Anglaterra i està fent les seves cosetes. L'obstacle és Àustria, l'única potència que podia frustrar la solució de la petita Alemanya i que tenia aliats al sud d'Alemanya. Llavors, Bismarck tenia molt clar que en algun moment hauria d'enfrontar-se a Àustria, però a poc, sí? Perquè Bismarck és molt de paciència i preparació.
0: El cirurgià, aviam, quins són els seus plans?
1: A veure, la unificació alemanya es du a terme, sempre que l'expliquem, és a través de tres guerres quirúrgiques. Les tres guerres d'unificació o bismarckianes, si voleu. Primer de tot, la guerra contra Dinamarca, 1864. Segon, una guerra contra Àustria, 1866. I, finalment, una guerra contra França, 1870-1871.
0: Som-hi, doncs, la primera de les guerres bismarckianes va ser la guerra dels ducats contra Dinamarca, el 1864. Com encaixa en la seva estratègia?
1: Jo sempre que es parla d'això, perquè ja em van parlar al programa 317...
0: 317!
1: Això és de fa molt
0: carai!
1: Temps.
0: Carai!
1: Sí, sí, sí.
0: Fa temps, eh?
1: Recomano una sèrie que es diu 1864, que és una sèrie danesa que és espectacular. O sigui, és molt bona. I que va precisament d'això, res, crec que són 6 o 7 capítols. Preciosa.
0: On està per veure-la? Me l'has recomanat dos o tres vegades.
1: Potser Filmin.
0: Acostumo a fer cas, les recomanacions, Filmin. Per això no l'he vist.
1: Et puc passar, si vols, i parlem una miqueta.
0: Home, no. Ja pagaré jo, Filmin, eh?
1: Ah, vale, ja pagaràs. Era un cas, o sigui, la guerra dels ducats era un cas perfecte de l'enginyeria política de Bismarck. Llavors, teníem el cas dels ducats de Schleswig i Holstein, que eren uns territoris amb majoria de població alemanya, però que estaven sota sobirania danesa. Era una situació bastant estranya, però que ja vam desenvolupar en aquest programa, el 317. Feia dècades que la sobirania política d'aquests dos ducats era molt tensa. Autonomia, Dinamarca o Confederació Germànica, no? Hi havia una miqueta aquest triangle, aquest debat. El 1863, el rei danès Cristià IX incorpora Schleswig a la corona danesa, cosa que viola els acords internacionals vigents. I Bismarck aquí diu, ara és la meva. Té un casus belli, vale? Per tant, es pot vendre com una guerra defensiva i nacional, perquè acaba d'incorporar uns territoris de parla germànica. És un enemic petit, Dinamarca és un enemic petitó, que si l'ataco no provocarà intervencions de grans potències, i a més, se li presenta una possibilitat d'actuar conjuntament amb Àustria, sí, que serà la seva futura víctima en una mena de precedent de col·laboració que ja veureu perquè serà important.
0: Doncs no deixem de tornar a recomanar aquest programa 317, però com va anar aquesta guerra?
1: A veure, Moltke dirigeix la campanya, òbviament, i a la batalla de Divol, l'any, a l'abril de 1864, va ser decisiva. Aixafen els danesos, per molts motius, d'acord? Entre ells el fusell, el Geissa, i l'artilleria Krupp, però, bueno, que ja en parlarem. El tractat de Viena el 30 d'octubre de 1864, Dinamarca cedeix Schleswig i Holstein i Lauenburg, a Prússia i també a Àustria. Dinamarca perd aproximadament un terç del seu territori i de la seva població. Un terç, eh? O sigui, és molt bèstia el que passa allà i crec que no en són gaire conscients. Clar, per Prússia és el primer pas demostrat que l'exèrcit modernitzat de Moltke funciona. Bismarck també crea un pretext ideal per al propi moviment. Una gestió conjunta dels ducats, no? Aquests, el Schleswig i Holstein, que serien a la part més a prop, a la part més sud de la península de Jutlàndia, aquesta gestió conjunta d'aquests dos ducats entre Prússia i Àustria, que Bismarck sabia perfectament que la gestió conjunta seria impossible per disseny. I això veurem que serà la clau que utilitzarà Bismarck per més tard fer la guerra contra Àustria.
0: Doncs primera guerra d'unificació superada. Quin serà el pas següent?
1: Doncs ja ho hem dit, el següent pas és la guerra contra Àustria, 1866. Bismarck la prepara amb la fredor que el caracteritza. Entre 1865 i 1866, ell va treballant en tres fronts simultanis, a nivell diplomàtic, tot això, política diplomàtica. Primer de tot, el que fa és aïllar Àustria diplomàticament. França. Bismarck convenç a Napoleó III que sortiria beneficiat d'un conflicte prusso-austríac. És a dir, li diu, escolta, Napoleó III, que si jo me'n vaig a la guerra contra Àustria, qui sortirà guanyant d'aquí seràs tu. i Napoleó III s'ho creu. A més, se'ns explica que en cap moment li fa cap promesa concreta, o sigui que tot amb al·legats, no? Coses abstractes, no pensa que Àustria sortirà debilitada, per tant, tu tindràs més possibilitats contra aquest gran enemic de l'est, no? Bueno, que Bismarck el convenç de que França sortiria beneficiada si Prússia i Àustria s'enfronten. Primer de tot, França, ok. Rússia. Amb Rússia ja hi compta. Prússia ja hi compta pel que hem comentat abans de l'aixecament polonès, com que els prussians ajuden els russos a suprimir els polonesos, li deuen un favor, per tant, no intervindran a la guerra contra Àustria. Finalment, Anglaterra, Bismarck s'assegura que continuarà fidel en el seu no intervencionisme. Per tant, en principi, Àustria aïllada diplomàticament. Primer pas. Segon pas, busca't un aliat. I Bismarck busca un aliat que li serà molt útil, que és el recent Regne d'Itàlia. Si esclata la guerra, perquè pensem que Itàlia en aquest moment també feia res que s'havia acabat d'unificar i, de fet, encara no tenia tots els territoris italians, que, de fet, els aconseguirà després d'aquesta guerra, que ja en parlarem. Bismarck es busca un aliat al sud d'Àustria. Si esclata la guerra, Itàlia atacarà Àustria pel sud i Prússia atacarà Àustria pel nord. Àustria haurà de lluitar en dos fronts i els italians se'ls promet que adquiriran els territoris del Vèneto, sí, de l'actual Venècia, que aquests territoris en aquell moment eren de parla italiana, és a dir, la població era italiana, però formaven part de l'imperi austríac. I finalment, tercer pas de Bismarck, un cop ja té Àustria aïllada, té un aliat al sud d'Àustria, doncs ara el que fa és crear unes disputes per la gestió dels dos ducats, de Schleswig i Holstein. Llavors, quan Àustria convoca els estats de Holstein, que Àustria administrava, per discutir-ne el futur sense consultar Prússia, Bismarck ho presenta com una violació dels acords. I, per tant, Prússia el que fa és declarar dissolta la Confederació Germànica. Va, això és important, eh? Des del 1815 que existia la Confederació Germànica. I en aquest moment, Prússia la declara dissolta i envaeix Holstein. Després de tot això, Àustria i els seus aliats del sud declaren la guerra el 14 de juny de 1866 i en aquest cas, fixeu-vos que el que ha aconseguit Prússia és que sigui Àustria qui declara la guerra, sí? Prússia envaeix Holstein perquè creu que Àustria l'està administrant malament i llavors Àustria declara la guerra a Prússia i això serà importantíssim perquè Prússia és una víctima. Va, és una guerra defensiva i Bismarck no ha declarat aquesta guerra, per tant...
0: Molt bé, el 14 de juny de 1866 és quan va començar aquesta guerra austro-prussiana, però que va ser extremadament curta. Com va ser? Com va anar la campanya?
1: 7 setmanes. O sigui, és una cosa que dura des del 14 de juny al 26 de juliol de 1866. Moltke desplega 3 exèrcits per 3 rutes convergents cap a Bohèmia. Àustria i els seus aliats, Saxònia, Hannover, Hessen, no tenien la logística per respondre a la velocitat prussiana. Penseu, el que dèiem del ferrocarril, que en aquest cas va ser super decisiu. La batalla definitiva va ser la de Königgrätz, o Sadowa, com diuen els francesos, el 3 de juliol del 1866. Prússia posa en el camp de batalla 225.000 soldats i Àustria i Saxònia juntes 215.000. Per xifres, és una cosa que podria, a veure, sense tenir en compte, sabeu que les xifres no volen dir res, però podríem dir, hòstia, molt empatat. Però és que el fusell d'agulla, el fusell de Gaisa, que comentàvem abans...
0: Que farem un Patreon d'això
1: i ho tornem a repetir un altre cop. Va ser demolidor, perquè mentre que els prussians es van endur 9.000 baixes, els austríacs se'n van endur 44.000. O sigui, va ser una massacre absoluta, eh? 44.000 entre morts i ferits, en aquest cas, i això només en una sola jornada.
0: I van saber capitalitzar la victòria els prussians?
1: Jo penso que molt. I a més, és molt interessant perquè els generals de Bismarck i el propi Guillem I, aprofitant aquesta grandíssima victòria contra Àustria, volen marxar sobre Viena i exigir unes condicions molt més humiliants. Llavors, aquí Bismarck també fa una jugada molt, molt interessant i el que fa és dir, no podem anar a Àustria a exigir condicions humiliants. I, a més, si ho tirem endavant, jo dimiteixo. Jo dimiteixo, a mi no m'hi trobareu. Perquè sabia que una Àustria humiliada seria un enemic permanent. En canvi, una Àustria tractada amb respecte podia ser, en el futur, un soci. Sí, un soci, com veurem, 40 anys després de la Primera Guerra Mundial. La Pau de Praga, del 23 d'agost de 1866, no exigia ni un territori austríac per Prússia. Simplement s'expulsava Àustria dels afers alemanys, vale? I reconeixia, en aquest cas, el lideratge prussià en el procés d'unificació. Sí que és cert que Àustria va perdre alguns territoris a favor d'Itàlia, els territoris de venecians, però el resultat és el següent. La Confederació Germànica desapareix, Prússia crea una nova confederació anomenada la Confederació Germànica del Nord, que agrupa tots els estats del nord del riu Main, Hannover, Hessen, Nassau i la lliure ciutat de Frankfurt queden annexionades directament a Prússia, que eren, havien estat estats petits que s'havien aliat a Àustria. Clar, Bismarck diu, no, aquests estats sí que me'ls quedo, però Àustria la deixo tranquil·la. I els estats del sud, els estats del sud que faltaven, Baviera, Württemberg, Baden, van signar tractats d'aliança secrets amb Prússia. Llavors, en aquell moment, la bandera de la Confederació Germànica, aquella bandera que havia sorgit el 1848, la que avui coneixem com la bandera alemanya, de les línies horitzontals negre, vermell i daurat, deixa d'onejar i comença a onejar i comença a alçar-se la bandera de la Confederació Germànica del Nord, que és la de les tres franges horitzontals també, però en aquest cop una negra, una blanca i una vermella, que és una bandera d'inspiració prussiana, i és en la bandera que també s'inspirarà al Tercer Reich posteriorment quan creï la seva bandera vermella, blanca, amb l'esvàstica al centre.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, recta final del Portes de Troia d'avui, dedicat a conèixer els detalls d'aquesta unificació d'Alemanya. Ara estem entrant ja en la part final d'aquest programa perquè realment la cosa es posa més complicada, perquè ens queda, de fet, encara l'última guerra d'unificació, aquest cop contra França. I com s'arriba a aquest conflicte?
1: Clar, Bismarck sabia que per acabar la unificació havia d'acabar d'incorporar els estats del sud, sí, aquests que havien quedat fora de la Confederació Germànica, de la Confederació Germànica del Nord, però que eren aliats en secret de Prússia. L'únic que necessitava aquí Bismarck era un enemic comú, un enemic extern per tancar files. I l'enemic perfecte, com o no, és França, que a més ostentava Alsàcia i Lorena, que eren dos territoris de majoria de població germànica, de població alemanya, que havien format part històricament del Sacre Imperi Romano-Germànic. Però per no remoure altres potències, perquè no intervinguessin altres potències, havia de ser França un altre cop qui declarés la guerra. És a dir, Prússia un altre cop havia de semblar una víctima. I llavors el pretext arriba al 1870. I aquí entra Espanya pel camí, que això també és molt interessant. Hi ha una disputa dinàstica al tron d'Espanya, perquè després de la Gloriosa, després de la Revolució del 1868, el tron espanyol queda buit i s'havia ofert a Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un parent llunyà del rei Guillem de Prússia. Sí, quan parlem de Guillem de Prússia és de la dinastia Hohenzollern, això no ens n'oblidem. Acabarà, com bé sabeu, acabarà el tron a Madrid de Savoia.
0: Li ofereixen a tothom, a Isabel II fuig, que més ajudeu-me.
1: I aquell tio, vinga.
0: I aleshores van oferir-li a tothom i agafant una dinastia del Savoia, el pobre que venia de la mà de Prim, sí. Abans d'arribar a Prim el maten.
1: És veritat.
0: I aleshores ja ve aquí, el pobre estava nudíssim, i pobre, la mà de Savoia...
1: Va fer el que va poder.
0: Va venir aquí, va veure el percal i va dir, mora meva.
1: Me'n vaig.
0: Carai, bueno, però no és el tema aquest.
1: No, però si més no és interessant, no, veure com es creu tot plegat. Clar, la candidatura aquesta d'aquest possible monarca espanyol de la dinastia dels Hohenzollern inicialment estava recolzada per Berlín. I això, clar, va alarmar París, perquè tenia un Hohenzollern al tron d'Espanya, semblava encerclar França, i això a França li portava flaixos del Vietnam, no?, de quan els Habsburg, a l'edat moderna, els tenien rodejats per tots els costats.
0: Doncs tiraran endavant la candidatura d'aquest Hohenzollern?
1: Com bé sabem, no. Sí, no es tira endavant. Prússia tira enrere la candidatura o el seu suport, però França, bastant envalentonada i bastant mal assessorada, exigeix garanties del futur. I el 13 de juliol de 1870, l'ambaixador francès aborda el rei Guillem I a la ciutat de Bad Ems i li demana que prometi que cap Hohenzollern optaria mai pel tron espanyol. Guillem I, amb tota l'educació del món, declina formalment la petició i, òbviament, al cap d'uns segons, truca al papa i li diu a Bismarck, li envia un telegrama a Bismarck i li diu, escolta, que m'ha passat això amb l'ambaixador francès, que està molt desagradable. I aquest telegrama és importantíssim, de fet es diu el telegrama d'Ems, que també es pot trobar sencer per internet. Quan Bismarck rep el telegrama explicant-li això, ell el que fa és reescriure'l i el filtra als diaris. Ell no s'inventa res, el contingut és el mateix, però sí que el que fa és amanir-lo una miqueta de tal manera que el to sembla molt més brusc, sí? Com si el rei prussià hagués rebutjat l'ambaixador francès de molt males maneres. França això ho viu com una humiliació nacional, i el 19 de juliol del 1870, Napoleó III declara la guerra a Prússia, 6 dies després de la trobada entre l'ambaixador i el monarca prussià, exactament el que Bismarck volia.
0: I amb quina força entra França a la guerra i com va la campanya?
1: Molt malament, des del primer dia, perquè l'exèrcit francès no estava preparat per la mobilització. Va ser bastant caòtic. Els prussians es portaven preparant durant dècades per a aquesta guerra. Però què passa? Que quan França declara la guerra a Prússia, els aliats secrets de Prússia, que eren els estats del sud, s'uneixen a Prússia per defensar-se. I és la primera vegada que els estats alemanys combaten tots junts. Un mes i mig després d'iniciar la guerra, hi ha la batalla de Sedan, que és una grandíssima derrota contra els francesos. No donarem gaire els detalls, simplement tenint en compte que París és assetjada durant 130 dies i finalment el 28 de gener del 1871 es firma la capital capitula. Vale? D'aquí sorgeix tot el tema de la Comuna de París, que també en vam parlar en el programa 363, vale? Que

0: el rei Frederic Hohenzollern I. A més, Bismarck escull el Saló dels Miralls de Versalles perquè és una sala que havia construït Lluís XIV per humiliar, no, els seus, sobretot els seus enemics germànics. És una sala que sabeu que al llarg de la història es va utilitzant per firmar diferents tractats i per humiliar un costat i l'altre constantment. La sala en aquell moment està plena de delegacions militars, prínceps alemanys, Bismarck llegeix la proclamació, el gran duc de Baden, Frederic I, alça la copa i crida «Visca sa majestat imperial i reial, el Kaiser Guillem». I tothom brinda i tothom està molt content, menys el propi Kaiser Guillem. Per què? Doncs perquè ell no veia gaire clar això de ser el Kaiser alemany o el Kaiser dels alemanys. Ell li hagués agradat ser rei d'Alemanya, no? Rei dels alemanys, com si fos rei d'altres reis, no del poble alemany. Perquè Kaiser alemany, la idea de l'emperador queda com supeditada a la idea de la nació, a la idea del poble, i ell volia ser rei per dret diví, no rei perquè el poble li diu que sigui rei. Una mica relacionat amb el que va passar el 1848, perquè es va declinar la corona imperial en aquell moment. I per això, quan es alça la copa, es diu Kaiser Guillem, no Kaiser dels alemanys, ni Kaiser alemany, sinó Kaiser Guillem. Però ell no estava gaire content. De fet, es diu que quan va acabar tot això, el Kaiser Guillem no li va dirigir cap mirada a Bismarck quan van sortir de la celebració.
1: I quina és l'Alemanya que neix el 1871, ja quan ens queden 5 minuts per acabar el programa?
0: Neix el Segon Reich, una federació de 25 estats, 4 regnes, 18 ducats i principats i 3 ciutats lliures, presidida pel Kaiser Prussià. 41 milions d'habitants, un macroestat entre Rússia, Àustria i França. Cada estat continua conservant les seves institucions i el 60% de la població és prussiana. Va? Això serà molt important perquè Prússia sempre tindrà un gran pes, sobretot. Es redacta una constitució el 1871, es crea el Reichstag, escollit per sufragi universal masculí directe, cosa que és molt avançada per aquell moment d'Europa, però el canceller, que en aquest cas el canceller serà Bismarck, respon directament davant de l'emperador, no davant del Parlament. Per tant, el poder executiu continua concentrat en la família imperial i en aquest cas en el canceller.
1: Uh-huh. Quines van ser les conseqüències de la creació d'aquesta nova Alemanya per a Europa, Albert?
0: A veure, conseqüències immenses, perquè si ho heu anat veient, s'ha creat un macroestat al mig d'Europa sense cap mena de guerra de coalició. És a dir, Napoleó crea el seu imperi, però s'ha d'enfrontar a no sé quantíssimes coalicions. Indústria, xarxa ferroviària, una demografia brutal, vale? I això anirà creixent i anirà creixent, i de cop s'ha creat una superpotència al centre d'Europa, i això portarà, perquè molts historiadors defensen que la Primera Guerra Mundial és una guerra de coalició contra l'Alemanya imperial, perquè tenim un gegant al mig d'Europa que en qualsevol moment pot fer qualsevol cosa, doncs l'hem de trossejar una miqueta, no? Allò que et passa quan t'expandeixes molt ràpid.
1: Què passa amb França i Àustria?
0: Clar, per a França la humiliació és superprofunda i duradora, vale? Les regions d'Alsàcia i Lorena cap a Alemanya, i és un ressentiment que, com bé sabeu, s'allarga fins al 1914, que explotarà la Primera Guerra Mundial. A més, han de pagar unes indemnitzacions brutals, tindran tropes prussianes envaint territoris francesos fins al moment, fins que paguin tots els diners, etc. I per Àustria, expulsada el 1866, el que fa és orientar els seus interessos també cap als Balcans. Crea el compromís austro-hongarès, neix l'imperi austro-hongarès, i aquest gegant multinacional s'inclinarà cap als Balcans, cosa que també ens portarà cap a les crisis prèvies de la Primera Guerra Mundial. Veiem, no?, com la primera, o sigui, com la unificació alemanya ens està portant cap a la Primera Guerra Mundial.
1: I ara m'ho estava pensant que el Francesc Josep s'ho menja tot, eh? És un dels mandataris que més anys està al càrrec, que potser més el de Sissi.
0: I és al·lucinant, és veritat, sí, clar.
1: O sigui, que per cert, molt bona sèrie també, la de Sissi Imperadriu, a Netflix, aquesta. Dos temporades.
0: Recomanada, eh?
1: Acabem. Bismarck va governar el Reich durant també dues dècades, per anar tancant. Com cau Bismarck i quin llegat deixa la història?
0: A veure, durant els últims anys de poder, durant els últims 18 anys, Bismarck es converteix en l'àrbitre d'Europa. Sabia que el nou Reich feia molta por, així que el que va fer va ser teixir una complexa xarxa d'aliances per evitar el seu gran malson, que és estar aïllat entre França i Rússia. Però tot això se'n va en orris el 1888, quan puja al tron un jove i impulsiu Kaiser Guillem II, amb un ego enorme, que no fa cas al seu gran conseller, que seria Bismarck, i el 1890 força la dimissió de Bismarck. destitueix

0: tota la xarxa d'aliances que havia fet Bismarck, es separa de Rússia, Rússia i França s'alien, no? un escenari que sabem que portarà un altre cop cap a la Primera Guerra Mundial. I aquí neix el debat, no? Bismarck va ser un geni, Bismarck va ser un monstre, però el que sí que sabem és que l'Alemanya del 1871 és la mare del 1919, però també és l'àvia de la 1939, i a més, quan Adolf Hitler veu un referent en el passat, sempre refereix a la Confederació Germànica del Nord. De fet, com hem dit abans, només cal veure-ho en la seva bandera.
1: Doncs no tenim temps per més, Albert Avil. Moltíssimes gràcies per aquesta càtedra de la unificació alemanya.
0: Moltes gràcies a tu,
1: digna Sergio. Digna per escoltar els profes dels nostres companys, que sempre els volem recordar d'ells, i més en aquests temps de lluita i compromís del col·lectiu docent.
0: Sí, els ajudem i els recordem la unificació alemanya.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Gràcies, Adrià Tirado. Què vols dir?
0: 26 de juny.
1: 26 de juny, no us ho perdeu, eh? Ja esteu afanyant-vos. Adrià Tirado, el trobareu allà com a bon conqueridor. Moltíssimes gràcies.
0: Amb uns braços d'en Marc Ribas.
1: Qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, està condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor del Dama se li han imposat 4 anys i mig. La sentència que s'ha dictat per unanimitat conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. I el cap de llista de Junts a Barcelona per les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Així ho ha explicat avui en el seu projecte a la xarxa. Ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots.
2: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
1: I un motorista mort a primera hora de la tarda en un xoc contra un cotxe que ha tingut lloc a l'interior de Lloret, a la carretera C-63. La policia s'ha fet càrrec del sinistre, també hi han actuat dues dotacions als bombers, al sistema d'emergències i als Mossos d'Esquadra. El conductor de l'automòbil ha resultat il·lès. Les causes de l'accident s'estan investigant. I parlem ara de la muntanya de Lleixiu, a Pallars Sobirà. S'ha consolidat un any més com un dels destins preferits pels ramaders per portar-hi bestiar. Unes 1.500 vaques i 500 cavalls han arribat aquests dies a la muntanya per passar-hi l'estiu. Ramaders de tot el Pirineu hi porten els animals, diuen, per les seves excel·lents característiques, la gran extensió de massa forestal, la força quantitat d'aigua i les pastures de qualitat. Cada cop hi ha menys ramaders d'extensiu, però molts tenen cada cop més animals i van a buscar muntanyes fora del seu municipi. I més de 110 artistes joves protagonitzen la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet.

Bona jornada i benvinguts a Vampiresados 433, el programa de música més o menys independent de la veu de Sant Joan, Ràdio Roda i el 9FM. Jo em dic Jordi Romlins, sóc amb tota la seguretat del món el puto pitjor de jockey del planeta Terra amb moltíssima diferència, i avui iniciem l'espai sentint una banda que es va formar el 1981, per tant post-grunge, de Seattle, que es diuen Young Fresh Fellows, i que continuen editant bona música, molt bona música, com ens constaten en aquest últim Loft que acaba de sortir a la llum i del qual comencem escoltant Whispering Hall.

Excepcional, la Nicoletta, amb aquest Il Mogle Soleil, amb aquesta instrumentació que, bé, m'ha fet caure els pebrots a terra, i quan els he anat per recollir sense voler els he trepitjat, o sigui que ja no en tinc fins que en tornin a créixer uns altres. Seguim amb els Parque Sur, una banda madrilenya que fins ara ha teixit una trajectòria de rock potent, contestatari, un punt violent, fins i tot, si voleu, i que el segueixen conreant en el seu recent àlbum Mitos i Leyendas, del qual ens sentirem el tema Abda.

0: llamó a esa gente que no hizo nada. Él, el nombre de Abraham, cuánta sangre ha derramado. Trepé, escalé, me caí en tu muro. Si matas a mis hijos, matas mi futuro. Si matas a mis hijos, matas mi futuro. Cuando matas a mis hijos, matas mi futuro. Me perdí entre mentiras, no en el desierto. Ya no queda tierra santa para enterrar mis muertos. Ya no queda tierra santa para enterrar mis muertos. No me queda tierra santa para enterrar mis muertos.
1: Els informem en directe des de la riba del temible riu Niàgara d'una gesta extraordinària. La d'un home que està disposat a travessar les cascades sense quedar-s'hi.
2: Ei, hey, hola, Lucy. No, esperem que jo tingui més sort que aquest paio.
1: Esperem-ho. Estan, bromes a banda, què opines de la gent que diu que les teves gestes no passen de ser intents desesperats de cridar l'atenció d'un nen a qui els seus pares no van fer prou cas i que va ser incapaç d'acabar els estudis i fer el trànsit a la vida adulta?
2: Doncs ves, mira, que són una colla de fill que pel mateix preu se'm a prendre pel cul i parar de els collons d'una puta.
1: Acabem de sentir les paraules d'un heroi. Estan, et convidem a repassar amb els nostres telespectadors algunes de les gestes que has fet fins ara. 1984, passes per damunt d'una renglera d'autobusos a bord d'una moto. 1985, passes per damunt d'una renglera de motos a bord d'un autobús. 1994, passes olímpicament de la teva dona després de 24 anys de matrimoni i te'n vas a viure amb una prostituta de New Brunswick anomenada Jocelyn. Estan, d'on et ve aquesta fascinació per la mort?
2: Crec que ho fa l'adrenalina. Un xut d'adrenalina i au. I un contracte de publicitat.
1: Com t'ho faràs per no morir ofegat?
2: Faré servir el mateix barril blindat que en el cas de la prostituta. És un disseny personalitzat. Precisament veig que l'estan descarregant. Mira, mira, vols veure com és per dins?
3: Què fas? No veus que ens busca la policia, home? Busca't un altre barril.

Els Balears Fundació Francisco Frankenstein, des del seu últim single, cantant el rei Mierda, que bé, ara segurament té menys mèrit que no pas fa 30 anys, però bé, ja està bé que s'arribi a la mateixa conclusió. Per cert, que he notat un petit deix de Triángulo de Amor Bizarro en aquesta cançó dels Fundación. Per no quedar-se sols amb el rei Mierda, el mateix grup ens interpreta ara un tema del qual posteriorment diran just tot el contrari: deja las drogas.

Últim tema que sentim per avui dels Fundació Francisco Frankenstein, aquest Voy a ser un drogata, que versionava de forma molt explícita l'I wanna be sedated dels Ramones, però que no sentirem en veu dels Ramones, sinó d'una banda que fa una mena de bluegrass així bastant accelerat, que es diuen The Gravel Spreaders. M'ha costat de dir.

0: Ehi, hey Charlie, com va això?
1: Oh, non puc queixar-te. I a tu com et va, tio?
0: El nano i jo estem de vacances. De tant en tant ens va bé perdre de vista aquell pandó que tenim a casa.
2: Com ho has fet anar, això? Em sembla que t'hauré de fer rentar la boca amb sabó, a tu.
0: Hòstia, tu, et deixo sola un moment? I tu, plan...
2: Ah, mira que llest! I ara com ho faig jo per tornar a casa?
0: S'ha deixat els pantalons. O sigui que podem llogar un cotxe amb la seva visa.
2: Molt bé, d'acord.
0: Això deu voler dir que tornem a estar junts, no?
2: Sí, suposo que sí.
0: Amb una condició, que no tornis a ficar mai més al llit amb en Charlie Plant.
2: No puc prometre res.
0: Doncs vés a la merda.
2: Vés-hi tu.
0: Ets una mala pècora.
2: Tu calla, impotent.
0: Bruixa, més que bruixa.
2: Torna pipes de merda.
0: Buscona.
2: Pixa freda.
0: Foca.

Bob Dylan, com gairebé sempre, certer a l'hora de trobar una melodia, la lletra a vegades ens costa més d'entendre vampiresados, però Don't think twice, it's all right, és positivisme en vena. No sé si era positivisme en vena, però la millor cançó del programa 432 segurament va ser La chica de la gabardina de Los Suspensos.

Un tema superlatiu que, per aquells miracles de la vida, no arribes a conèixer fins al cap de molt temps després d'haver estat enregistrat, o sigui, parlem de pràcticament 30 i pico d'anys. Però bé, és el que té a ser una mica inoperant a l'hora de trobar les cançons que t'agraden, o a vegades també que a Ripoll no hi tenim... No teníem fins que va arribar la tele aquesta on es poden sentir emissores de ràdio accés a Ràdio 3 o Ràdio 4, no sé quina és la que posa en música, imagineu-vos. Per internet també es pot sentir, sí, però a vegades has de fer un exercici de voluntat quan no ho trobes en el dial de la ràdio aquella que va girant que va girant la rodeta, que és la que encara faig servir, perquè bé, la vida analògica la trobo segurament més divertida que no pas la digital, o no ho sé, a veure. Seguim el Vampiresados. Ja tenim el sac, quin és el millor moment del 432, i continuarem buscant la del 433 sentint les cançons, això sí, senceres, com aquesta de l'any 2000, d'una banda de Còrdoba que es deien Flow i que ja cantaven a internet, la cuenta d'internet.

amb Derrick Green al capdavant, com a cantant, el Sepultura segueixen mantenint aquella visceralitat que tant se'ls agraeix i que penses, hosti, un grup amb la trajectòria que tenen ells de més de 40 anys i que segueixin en aquesta forma, com demostren en el All Souls Rising del seu últim EP The Cloud of Unknowing, és en definitiva la millor notícia que en podem tenir. Sentim un segon tema dels Young Fresh Fellows, I Am a Prison.

0: tot i que ja eren les 12, als Spencer no els feia gota de gràcia que els despertessin 3 hores abans del normal.
1: Porta'm el rifle, va. On collons eres?
2: Roncaves tan fort com un porc refredat. Me n'he anat a dormir a l'habitació dels convidats.
1: Pobre de tu que hi deixis entrar en Charlie.
2: Què dius amb en Charlie? Fa molts mesos que no ens veiem. Ja ho saps, home. Què cony és aquest escàndol?
1: Que no m'has sentit, tu.
2: On ha d'anar ara el nano?
1: Li he dit que em porti el rifle.
2: Doncs mira, de passada, a mi porta'm un covard.

0: mare que em va! Guai, de Percy i en Charlie! Ostres! Ei, Charlie, què hi fas? Què hi fas aquí a casa, Charlie?
1: D'això, Percy, no tens pas tabac. És que m'he deixat el paquet a la vostra tauleta de... Vull dir, a casa meva.
0: Sí, ara arreglo tros d'imbècil.
2: Què et vaig dir de tirar-te a la meva costella, tio?

Els Remotons cantaven a les defenses personales i el King Tuff, que no és cap grup català que tingui un nom de broma, sinó seria el Rei Tuff traduït, que és una banda nord-americana liderada pel Kyle Thomas i que des de 2012 estan fent una trajectòria ben sòlida a través de discogràfiques com Sub Pop i Burger Records, i que recentment han publicat un nou àlbum amb temes com aquest, Invisible Ink.

think I think. Vampiresados.

Johannes Brahms amb una peça superclàssica de la música clàssica, valgui la redundància, aquesta dansa húngara número 5, que bé, res a dir, a disfrutar-la i no intentar ballar-la si no voleu quedar-vos sense articulacions perquè la música clàssica també es pot ballar. Sentim amb un canvi de registre d'aquells que no em perdonaria cap dels puristes.

cap dels gèneres, ni de l'un ni de l'altre, segurament, Los Enemigos, amb una cançó del que segurament ha sigut el seu millor àlbum, La vida mata, que es diu Paquito, on l'home fa unes coses que no recomanaria a ningú, com posar xinxetes a dins de les sabates o de matar amb una pistola de veritat el teu millor amic.

0: carallot de merda, obre ara mateix aquesta porta. Estic fins als ous de tant soroll.
1: Et passa res a tu, subnormal?
0: No res comparat amb el que et passarà tu per haver-me despertat tant d'hora. Prepara't per rebre malparit.

0: No m'has tocat, carallot, què? Ara ja no ets tan valent, oi que no, mitja merda?
1: Jo l'únic que veig és que el meu nano estava fent la seva sense emprenyar a ningú i que el teu se li ha tirat al damunt. Ostres, tu, no cal ser gaire llest per adonar-se que és de la sèrie B.
2: Què és la sèrie B?
3: No, el nostre Billy no molesta ningú, però vostè i la seva família sí. Són la vergonya del nostre barri. Vagin-se'n d'una vegada, sisplau. Li agrairé.
1: I tu vés-te'n al cony de ta tia, si vols.
4: Faci el favor de no emprar aquest vocabulari davant del noi. Volem que sigui una persona ben educada.
5: En Kevin no li va fer gota de gràcia veure que el senyor Benson insultava la seva mare. I va pensar que el que havia d'aprendre bones maneres era ell. Per això li va mossegar la cama.
3: Tots plegats són una colla d'animals.
1: Ves a la merda! No són pas pitjors que la resta del món!
6: Ei, monument! Què me'n dius de fer un quiqui abans que el goril·la del teu marit torni de tonyinar els pobres paletes de l'obra? En tens ganes o moltes ganes?
1: Si no m'heu de dir cap més collonada, aquest senyor i jo tenim molta feina.
2: Què és un quiqui, mama?
7: Ja t'ho explicarem un altre dia, fill.

Una mica d'Italo Disco dels 80 amb l'E Pussycats i aquest Io, ET, que bé, com a mínim tenia melodia i bé, bastant diferent de la música que es deu poder escoltar a les discoteques actualment, cosa que no he constatat perquè segurament en aquest segle no he entrat en cap, tot i que ja en portem més d'un quart de consumit. Sentim l'última peça dels Young Fresh Fellows, que no és altra, també provinent del seu últim àlbum Loft, que no és altra que Destination.

Equacions. En matemàtica, les equacions de primer grau són les més fàcils de resoldre. Només cal aïllar el número que desconeixem per deixar-lo al descobert. Quan fa més de 7 anys va transcendir que el Front Nacional de Catalunya es presentaria a les eleccions municipals de Ripoll amb Sílvia Orriols com a candidata, els diferents partits que formaven part del consistori, Junts, Esquerra Republicana, PSC i la CUP, van córrer a fotografiar-se per anunciar que li farien un cordó sanitari, que van mantenir, amb més o menys fermesa, durant els 4 anys següents. El tret els va sortir per la culata. En lloc de silenciar la proposta d'Orriols, li van donar ales, la van reforçar i li van permetre crear el seu propi partit. Mentrestant, els ripollesos no entenien que una sola regidora restés aïllada a la taula de la sala de plens. La imatge s'accentuava encara més per la distància entre persones que es va respectar durant la pandèmia i que els feia empatitzar davant del silenci i consegüent vot negatiu que registrava davant de qualsevol proposta o intervenció de la futura alcaldessa. Després del zero que 16 regidors van obtenir en matemàtica, es va plantejar una nova equació. Ara, de segon grau. Ningú podia creure que els mateixos partits que van suspendre la primer grau fossin capaços de resoldre aquesta. I van tornar a catejar. Van fer-ho a l'hora de presentar candidats, de posar-ne algun en mans d'un mitjà de comunicació amb fama perquè l'ensenyessin a expressar-se en públic i de no ser capaços d'articular una alternativa a una aliança catalana que havia guanyat clarament les eleccions, però amb una minoria simple on li faltaven 3 regidors per tirar endavant les seves propostes. 3 anys més tard ho ha aconseguit en un percentatge elevat. I a més, ha sacsejat la política catalana. La seva proposta és, encara, diferent. Malgrat que sovint s'ha volgut aïllar només el component antiimmigratori, en té d'altres que poden resultar incòmodes, fins i tot per partits diametralment oposats per antisistema. Perquè Aliança, a 2026, es mostra contrari en part a alguns statu quo de la política convencional, ja siguin guinguetes, ja sigui portes giratòries. I Escala Ripollesa, com a mínim, ha intentat la recuperació del barri vell com a zona per a vianants i ha acabat amb els privilegis econòmics del pseudoperiodisme dominant. Si en algun moment tenen capacitat de governar en una administració que legisli, sabrem si realment ho continuen sent o no. D'aquí un any, Ripoll i la resta de pobles de la geografia ibèrica no portuguesa ni britànica tindran eleccions municipals. L'equació, que inicialment era de primer grau, s'haurà convertit de tercer. Ningú al poble dubta ja que Aliança reeditarà victòria electoral. Sobretot, es creu que ho faran per majoria absoluta. Explicar-ho no et converteix en còmplice. Negar-ho? Segurament que sí. Perquè els principals aliats fins ara del creixement exponencial d'Aliança és l'oposició, tant política com social. I ho seguiran sent. Junts mai ha estat en un moment tan baix, incloent-hi tots els anys de convergència. A Ferran Raigón li han fet un regal enverinat, impossible de remuntar, amb possibilitats d'enfonsar-se encara més. Les asseveracions moralitzadores que han protagonitzat els plens han estat més contraproduents del que hauria estat el silenci. Esquerra encara no té candidat i qui ho entomi no té cap garantia de repetir, com a mínim, els ja migrats resultats de 2023. I menys després de l'escabrós mandat que han protagonitzat. Els socialistes tenen més vides que els gats, però Ripoll sembla més a prop del cementiri d'animals que no pas de tornar a tenir 2 regidors, després d'haver-se fumat a la secció local. La CUP ha constatat tenir uns votants fidels. No és descartable que no s'enfonsi gaire. En canvi, els independents de Joaquim Colomer és l'únic partit que sembla tenir possibilitats de créixer, en part perquè ha votat sempre en sentit de poble i no de partit. Les matemàtiques es viuran a les urnes. Linealment, vot a vot. D'aquí un any, sabrem què pensa el poble.

0: I love technology.
1: Segurament es va fer molt més famós el Love Missile FO11, però el Sick Sick Sputnik va encantar també el 21st Century Boy des del segle XX i van aconseguir de petar-ho durant uns quants mesos i, de fet, segueixen en actiu. Diria que el 25 del mes que ve, de juliol, actuen a Londres. O sigui que continuen al peu del canó fent aquesta música sintetitzada que, bé, va tenir el seu component punk, també. En molt més enllà del segle XX encara, el Gene Chandler ens interpretarà en un viatge en la roda del temps aquest Duke of Earl.

tercera bola extra per Ennio Morricone i Quasi Morto, des de la banda sonora del 1964 de la pel·lícula Per un punyo di dollari.

La quarta és per un que ja no està entre nosaltres, el Jorge Martínez, amb els Ilegales interpretant Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, des del primer tema del seu primer àlbum, que es titulava així mateix Ilegales.

ara fa una estoneta s'ha acabat un partit del Mundial, estan fent el Mundial de futbol i, bueno, sí. Res, que... que a vegades la vida et dona microalegries, encara que siguin molt miserables, com la de fa una estona. Mira, jo què sé, si us agrada que guanyin els jugadors del Barça, doncs a vegades a mi no m'agrada que guanyin els jugadors del Barça. És més, estic molt content quan els jugadors del Barça perden defensant samarretes infectes. Va, que no vol dir que sigui infecta la samarreta pel color ni per res similar, eh? Simplement pel que representa, perquè representa coses molt, molt xungues. Sabeu que hi havia una pel·lícula que es deia Quien tiene un amigo tiene un tesoro, protagonitzada per Bud Spencer i el Terence Hill, que segurament és una de les que he vist més vegades a la meva vida? Bé, últimament també he vist moltes vegades la de Parthenope, però no tantes com Quien tiene un amigo tiene un tesoro. A vegades fins i tot me la poso per dormir, perquè penso que millor dormir-me amb això que no pas amb llits reclinables i bitxos per pedalar sense moure't del sofà, que t'han de suar les zones genitals d'una forma bastant execrable. I quan t'aixeques, fins i tot el sofà ha de fotre una tufa bastant impressionant. No sé per què us deia tot això. Ah, sí, bueno, la banda sonora de Quien tiene un amigo tiene un tesoro la van crear Oliver Onions, tot i que en alguns espais de YouTube també és atribuït a The Fantastic Oceans, que en definitiva són els germans Mauricio i Guido De Angelis, i la banda sonora aquesta, que té un punt mig tropical, sonava exactament d'aquesta manera.

Vai, anirem tancant aquest 433. Qui ho havia de dir que arribaríem al 433, però també qui ho havia de dir que arribaríem al 430, al 400 o al 128. O sigui que millor que no fem judicis d'intencions sentint els Lois i un tema que es diu Long Time Gone.

Lois era la banda de Lois Maffeo, que era el cantant i guitarrista, el bateria Molly Newman i el baixista Stuart Moxham, que van enregistrar aquesta, bé, no diré meravella perquè podríem prescindir d'aquesta cançó en la història de la humanitat i tampoc passaria res, però el van enregistrar el 1992 i bé, és una bona. És una bona melodia, una bona manera d'acabar el programa. Si no fos perquè encara em queda una puta anècdota per explicar-vos, que és que l'altre dia estava a la botiga, em ve un ciclista amb una bicicleta de gravel, que bicicleta de gravel vol dir de ciclocross, eh? El que passa és que ara els hi han canviat el nom, els hi diuen de gravel, i la gent, bé, més motivada, doncs agafen les noves modes, igual com es podrien agafar els ous d'un elefant. Se'm presenta allà un tio i em diu, hòstia, és que quan estic fent play avall, bueno, m'ho diu en anglès, eh? Quan estic fent play en avall, the break touch in the disc, i jo li vaig dir, bueno, mira, fem una cosa, jo t'afluixo un moment el fre i te'l torno a apretar mentre tu també apretes la maneta, no? Ho va fer, li vaig dir que l'anés a provar, vaig tardar-hi a fer això uns 20 segons com a molt, i ell anar-la a provar doncs va tardar una mica més perquè segurament li vaig dir amb un anglès tan imperfecte que no se'n devia entrar de res, tot i que sempre considero que els no anglesos som els que parlem millor l'anglès perquè com a mínim l'entenc el que no parlen ells. El cas és que ho va fer, torna a la botiga, l'estaven esperant dos companys seus a fora, i el que em vaig donar compte ja no hi eren. O sigui, que no em va dir ni merci, ni va bé, ni no va bé, ni et dec alguna cosa, que tampoc li hagués cobrat res, però vull dir que una mica d'empatia a la vida s'agrairia, perquè si no les guerres comencen per absurditats com, no com aquesta, perquè evidentment no començaré cap guerra, però sí que, per exemple, penso que hi ha gent que potser si no existís, és com la cançó aquesta de Lois, no? Si no existís no passaria res, però si no existissin aquesta gent que no dona les gràcies per res, encara passaria menys, i això m'ha fet pensar en els responsables, directors, diguem-ne com vulgueu, d'una empresa en la qual treballava, que a vegades dinàvem junts, i que quan venia el cambrer no tenien ni el mínim detall de dir-li gràcies o merci o tot bé o perfecte, res. O sigui, allò, una prepotència que dius gràcies per haver-me cardat al carrer. Vinga, fins la setmana entrant, ja ha quedat descansat. Oh, Déu.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Xpeer és una de les curses de hike and fly més dures del món, que combina aquestes dues disciplines, caminar i córrer i el parapent. La prova, que es fa des de l'any 2012, travessa els Pirineus de costa a costa i enguany celebra la seva 7ª edició, ja que es fa cada 2 anys combinant-se amb la Xalps. La Xpeer va començar aquest diumenge a Hondarribia, al País Basc, i els 50 participants d'arreu del món d'aquesta edició, que és el rècord de participació, tenen fins a 7 dies per completar-la i arribar a la meta situada al Port de la Selva. Els pilots només poden estar en moviment 14 hores al dia i hauran de passar per 8 balises de manera obligatòria. La majoria la superaran volant, però n'hi ha un parell on han de signar en un panell. La segona d'aquestes és a Sant Joan de les Abadeses, a la zona de la Coromina del Bac. Xavier Sanfulgencio, del Club Vol Lliure Cavallera, que és una de les entitats organitzadores de la Xpeer, explica la importància d'aquesta balisa.
2: Aterratges com el de Sant Joan implica una regrupació. Tu imagina't, tu vas volant a 3.500 metres d'alçada i has d'aterrar a Sant Joan. Sí o sí, no pots seguir i anar tirant cap a la meta, com en les altres balises. Això implica, primer, que no has d'arribar molt a la Sant Joan, perquè és perdre temps, vull dir, hauries d'arribar més baix, i que et regruparàs amb gent que potser la tens més enrere. Després de Sant Joan, tu signes i has de tornar a volar. Si és tard, t'has de quedar a dormir perquè ja no podràs fer res, o pujar dalt de la muntanya i dormir dalt de la muntanya. Llavors, clar, és un tema de ficar una balisa d'aterratge, com es va fer fa 2 anys a Núria, implica que pots canviar la classificació depenent de com vagin de separats, és pel fet d'aquesta balisa de Sant Joan.
1: Es preveu que dimecres o dijous els primers participants puguin arribar a Sant Joan de les Abadeses. Els 50 parapentistes també estan acompanyats d'una assistència per tal d'afrontar la cursa amb garanties.
2: Els equips estan composats del pilot i un assistent, però pot ser més gran l'equip, diguéssim. O sigui, oficialment hi ha aquests dos, però pots tenir un que sigui el cuiner, pots tindre massagista, això depèn de la capacitat, els amics i els diners de cada equip. Generalment van entre 2 i 3 persones i es van tornant, a vegades no tots poden fer tot el recorregut dels assistents i es van tornant.
1: La cursa té una distància de 528 quilòmetres en total. Hi ha un participant de 7 cases, en Guillermo Monroy Rosset, i la italiana Francesco Mugianesi, que viu i entrena aquí a Catalunya i de fet pertany a la selecció catalana. Hi haurà una participació de nivell amb la presència del campió mundial i europeu, el francès Pierre Remy, el debutant i segon classificat de l'última edició, l'alemany Christian Schuck, o antics guanyadors com l'austríac Simon Oberraune i el suís Krigel Maurer.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con i.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquest

Benvingut i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns 22 de juny de 2026 i un dia com avui de 1993, Liz Phair publicava Exile in Guyville, un disc que volia replicar la visió i les lletres masclistes d'Exile on Main Street dels Rollings i que va acabar formant part de la llista dels 500 millors àlbums de tots els temps de la revista Rolling Stone, precisament. Nascuda a Connecticut, Phair es va criar sobretot a Chicago, on va començar a editar casets amb el nom de Girly Sound, abans de signar amb el segell discogràfic independent Matador Records. Exile in Guyville, l'àlbum que va publicar un dia com avui, va ser el seu primer disc i va ser aclamat per la crítica. Amb el seu segon treball, Whip Smart, va ser nominada als Grammy, però va ser amb el seu quart disc, un àlbum homònim que va publicar 10 anys més tard del seu debut, que va aconseguir un èxit més gran, amb un disc més pop i comercial. A banda de tots els seus treballs discogràfics, l'any 2019 va publicar Horror Stories, un llibre de memòries on era molt crítica amb ella mateixa i sobretot amb l'androcèntrica societat occidental. Segons les seves declaracions, va escriure el llibre amb l'objectiu de descarregar-se d'emocions negatives i ajudar els joves des de la sororitat a reconèixer el masclisme, l'assetjament sexual que ella va patir de jove sense adonar-se. Aquest pròxim setembre, Liz Phair tocarà amb la banda de rock femenina de Washington, Sleater-Kinney, en la gira de Flannel and the Fairy. Escoltem Exile in Guyville del 1993.

0: I divendres a la matinada hi va haver un nou tall de fibra a la infraestructura de Movistar que va afectar un cop més veïns i veïnes de la nostra vila, clients d'aquest operador i d'altres que en depenen. Es tracta d'una avaria recurrent i que pot arribar a durar diversos dies. Algunes veus apunten que, com que la infraestructura d'aquesta companyia a la nostra zona és aèria, quan en molts llocs s'ha soterrat, fa que sigui més atractiva per a lladres que busquen material o més sensible, doncs, a accidents. Sigui com sigui, Sant Joanins i Sant Joanines estan perdent la confiança amb l'operadora i se n'estan beneficiant altres companyies més petites, com per exemple Vera o Catalunya Telecom, que tenen infraestructura pròpia. La Gemma Esquerrà, Sant Joanina, és assessora comercial de Catalunya Telecom i li vam demanar si està notant aquest canvi de companyies. Primer de tot, la Gemma ens explica per què a ells no els afecten els talls de fibra de Movistar.
1: A Catalunya Telecom nosaltres tenim servei propi de fibra i per això quan hi ha una caiguda d'aquestes de la xarxa de Movistar a nosaltres no ens afecta. Els nostres clients continuen podent navegar a casa seva i no tenen aquestes avaries que últimament són bastant comunes aquí a Sant Joan. Bueno, de fet, a la Vall de Camprodon, Vall de Ribes i aquí al Ripollès últimament són bastant seguides aquestes avaries.
0: Estem notant que teniu clients, nous clients, després dels talls recurrents?
1: I tant, es nota molt. És que, clar, hem viscut avaries que poden durar fins a 5 dies. I avui en dia quedar-te sense internet a casa i sense cobertura al mòbil al mateix temps és un desastre autèntic. És que ho fem servir per tot. Els primers que fan el pas quan hi ha una avaria d'aquestes i sol ser bastant instantani, o sigui, al mateix dia, són comerços i gent que teletreballa. Un comerç avui en dia, quedar-te sense wifi, és desastrós perquè tens tots els preus a l'ordinador, no pots cobrar amb targeta, és bastant desastre i la gent es desespera molt. I al final nosaltres oferim exactament les mateixes prestacions que qualsevol gran empresa o qualsevol empresa, però ho fem més senzill. De fet, l'atenció pel client aquí al Ripollès sóc jo, que em poden escriure directament per WhatsApp, o la meva companya Melanie, que està a la botiga de Ripoll. Vull dir, és molt més senzill que trucar a un 012, et surt una màquina, et surt una persona que no ho sap, et surt una altra, ho has de tornar a explicar. Al final és molt més senzill fer-ho amb nosaltres.
0: Quin tipus de client té Catalunya Telecom?
1: El perfil de clients de Catalunya Telecom és molt ampli. Tenim des de gent jove, famílies, empreses... Tenim molts clients de gent gran, perquè hi ha molta gent gran que vol tenir el fixe encara, i avui en dia sí o sí el fixe ha d'anar amb el servei de fibra. I clar, ells, molta gent no utilitza la fibra i van a qualsevol altra companyia, s'han de quedar la fibra, el fixe, el mòbil, i amb això els cobren molt. I nosaltres hem fet uns packs expressos adaptats a això. I, bueno, ja per últim vull deixar clar, sobretot per si m'estan escoltant clients de Catalunya Telecom, nosaltres, amb servei de mòbil, no estic parlant de la fibra, parlo de la cobertura mòbil, treballem tant amb Movistar com amb Vodafone. Jo, o sigui, els meus clients poden triar o una cobertura o l'altra. Sí que és veritat que jo aquí a Sant Joan sempre aconsello més Movistar perquè, per exemple, a Ocassa no hi ha cobertura, a la muntanya, la de Vodafone és bastant més justa. Però quan hi ha aquests talls, els clients que han triat la cobertura Movistar amb Catalunya Telecom es queden sense cobertura. Vull dir que sense wifi a casa no es queden mai. Vull dir, poden arribar a casa, ara més ha sortit trucades per wifi. Vull dir que un cop estan a casa poden trucar normal, poden rebre els whatsapps, etc. Però sí que és veritat que amb aquests talls de Movistar tinc clients meus que es queden sense telefonia mòbil. Llavors, sempre poden fer el canvi. Si jo tinc clients que diuen no, és que jo necessito sí o sí cada dia el telèfon, doncs jo els passo a Vodafone i quan hi ha aquests talls no els afecten. De fet, a casa meva tenim mig i mig. Tenim dos telèfons amb Movistar i dos telèfons amb Vodafone. Vull dir que podem oferir les dues opcions.
0: Doncs gràcies, Gemma. D'altra banda, hem parlat amb algun client de Movistar i hi ha certs perfils de clients que tenen diversos mòbils per l'empresa que tenen, alarma, televisió, internet, i aquestes companyies grans com Movistar encara els ofereixen paquets molt grans amb molts productes que fan més fàcil la gestió, però ja podem veure com n'hi ha molts, molts que han dit prou. Esperem a veure si es pot solucionar també aquests temes recurrents dels talls de fibra. I Love of Lesbian s'acomiaden dels escenaris en una gira que va passar pel Festival Itaca de Sant Joan a l'Estartit aquest passat dissabte. El grup liderat per Santi Balmes, que culmina 25 anys de trajectòria, va oferir una versió reduïda del seu repertori. Entre els temes no hi podia faltar el club de fans de John Boy.

0: La Xpeer s'anuncia a la seva web com una de les curses d'aventura més dures del món. La cursa, que travessa els Pirineus de costa a costa, va ser dissenyada per uns aficionats enamorats de les curses de Hike and Fly l'any 2012. Des de llavors, i a excepció del 2020, on es va cancel·lar per la Covid, s'ha fet cada any i aquest diumenge engega a Hondarribia la 7a edició. No és el primer cop que en parlem perquè en la seva edició de fa 2 anys una de les balises estava a Núria. Però és que aquest any la tenim molt més a tocar. Per parlar-ne tenim al telèfon en Xavier Sanfulgencio, del Club Pol Lliure Cavallera, que són coorganitzadors d'aquesta cursa. Hola, Xavier.
1: Hola, què tal?
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Primer de tot he dit bé el nom, perquè recordo que és Xpeer, sí?
1: Sí, és la Xpeer, sí.
0: Perfecte,
1: sí.
0: Molt bé. I el que tenia el dubte és si això de Núria va ser l'any passat o fa dos.
1: Fa dos, és bianual. La carrera és bianual perquè un any es fa la Xpeer i un altre any es fa la X-Alps. La X-Alps és l'originària, diguéssim. I llavors, després de la X-Alps, es va l'Iñigo Redín i la gent així de la Federació Navarra van decidir fer el mateix però al Pirineu i va néixer la Xpeer. Llavors es fa cada 2 anys.
0: Com el Mundial i l'Eurocopa, no? Que es coordinen, sí. No?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Passa el mateix.
0: Com dèiem, surt d'Hondarribia diumenge i on acaba?
1: Acaba a Port de la Selva. De fet, acaba a Rodes abans, és on hi ha la meta real, on es para el temps, però després es fa un vol de baixada fins a la platja de Port de la Selva i es té, al màxim són 7 dies per completar la prova.
0: Amb 7 dies és el màxim, vull dir que no sabem, no?, en veritat quantes hores o dies pot implicar això per al guanyador o per cada participant, perquè depèn de la seva perícia, del temps, de moltes coses, no?
1: Sí, la veritat és que aquest any em sembla que és l'edició que més participants hi ha, que són 50, i molts no arribaran, això ja ho sabem d'entrada, perquè des de lesions, vull dir, gent que no... Bueno, és una carrera molt i molt dura. Però, per exemple, partint un referent, tot i que el circuit canvia cada any, fa 2 anys a Núria, els dos primers que van arribar junts volant van arribar el dia 4 a la tarda nit ja. O sigui que era tarda, gairebé l'hora de finalitzar. I fins al dia 5 no van arribar els altres. O sigui, tot depèn de com vagi. Però entre el dia... A més, justament avui parlava amb l'Iñigo, l'organitzador, i calculàvem això, que no creien que poguessin arribar abans del 4. Però, clar, hi ha esportistes molt bons, també. I les condicions és això. Si es troben condicions bones, com sembla que tindran a partir del... O sigui, tant dissabte com diumenge, a la banda on volen, doncs, clar, vés a saber els quilòmetres que han de fer.
0: Explica'ns una mica com va això, és a dir, com va un dia a dia del corredor, perquè doncs penso que és interessant, no? Perquè recordo que, vaja, que ho han de fer-ho tot ells, que porten una persona de suport, però que al final ells s'han d'enfilar a peu fins al lloc on s'han d'enlairar, cada dia han de veure on aterraran, com va?
1: Sí, o sigui, aquí surt d'una platja on arriba i s'aterra una platja que és a Port de la Selva. Només es pot anar caminant i volant, no es pot fer res més. S'ha d'acabar a una hora, o sigui, allà on aterris t'has de quedar. Si tu aterres, bueno, aterres, vull dir, a l'hora que es finalitza, diguéssim, la finestra de poder volar, allà t'has de quedar, no pots moure. Llavors has de tenir la previsió, si pots, d'anar volant i aterrar a llocs on la teva assistència pugui arribar amb la furgoneta, amb el cotxe, amb el que vagin, perquè bueno, puguin fer el sopar, puguin cuidar. Els equips estan composats del pilot o la pilot, perquè també hi ha noies, evidentment, i un assistent, però pot ser més gran l'equip, diguéssim. O sigui, oficialment hi ha aquests dos, però pots tenir un que sigui el cuiner, pots tindre massagista, això depèn de la capacitat, els amics i els diners de cada equip. Generalment van entre 2 i 3 persones i es van tornant, a vegades no tots poden fer tot el recorregut dels assistents i es van tornant. Aleshores, què fan? Surten, es preparen amb les previsions, com creuen que podrà ser el dia, es fan una estratègia, perquè tu l'únic que has de fer és passar per uns punts concrets. Per aquests punts, per la majoria d'ells, passes volant, no has d'aterrar, exceptuant el de Vilanoir, que està a prop de Jaca, que han de passar caminant, i Sant Joan de les Abadeses, on han d'aterrar o arribar caminant, depèn del dia, vull dir, de les condicions del temps, i aquí han de signar un panell conforme han arribat aquí i després continuar fins a la meta. Llavors, el paper dels assistents és tant tenir-li preparat doncs, el menjar, com fer-los una planificació del vol, perquè acostumen a ser pilots també qui siguin els assistents i pilots preparats també de Hike and Fly, i són capaços doncs, d'això, de preveure aviam quin pot ser el millor camí a seguir per arribar a la següent balisa, i aquesta estratègia és la que pot fer que hi hagi una separació de centenars de quilòmetres dels que van primers als que van segons.
0: Clar, a nivell d'una persona que no ha fet mai aquest tipus d'esport, em sembla espectacular, no? El fet que estiguin tants dies així o volant, que pot semblar que és menys cansat que córrer, però entenc que també deu cansar, no?, això d'anar volant.
1: Sí, però no, prefereixen, és preferible volar. Primer, perquè fas molts més quilòmetres, i segona, perquè és una tensió, és un cansament de més tècnic. Vindria a ser com, per comparar-ho, com la Fórmula 1. No es mouen, per dir-ho d'alguna manera, es mou el cotxe, però, clar, surten d'allà amb una tensió tan potent que sí que han fet un esforç físic, per dir-ho d'alguna manera. Però, clar, no desgasta com un esport més cardio. Aleshores, depèn del tipus de vol. Si és un vol on no han de patir unes condicions de tèrmiques, que no hi hagin uns vents molt forts, que no hi hagin unes... que no es moguin molt, diguéssim, doncs el vol és més plàcid. Si han de prendre decisions i anar a zones més mogudes, davant de tormentes, clar, la tensió que es fa en el vol és molt més gran. Però, clar, és preferible volar perquè recorres molts quilòmetres. De fet, a la primera hora del matí no són les bones hores per volar, perquè les condicions tèrmiques fan que no et mantinguis a l'aire, sinó que t'endeixis en la terra. Però és preferible pujar a la muntanya. Si veus que fins d'aquí dues hores no s'activarà el tema de la temperatura i no funcionarà bé el que són les condicions aerològiques, fas un planeig fins a la següent vall, només de baixada, tornes a caminar, puges fins a la següent, perquè es prefereixen recórrer aquests 3, 4, 5 o 10 quilòmetres planejant, que no es cansen, i després tornar a pujar. O sigui, sempre és preferible volar. Sempre.
0: Dèiem això, que és una mica imprevisible, tot i que es poden fer aquestes previsions, però crec que es pot seguir, cada pilot.
1: Sí, tu pots seguir, hi haurà, encara no funciona, perquè encara no ha començat, però hi ha una aplicació, es veu online, i tu segueixes on està cada pilot en temps real, potser hi ha un retard de 10 minuts, si no recordo malament, i tu pots veure si està volant, si està caminant, si està parat. Pots seguir-lo dins d'una visió 3D simulat dins del Google Maps, i pots veure si està volant a prop de la muntanya, si no, en què està fent, i és bastant interessant seguir-ho pel fet de que aterratges com el de Sant Joan implica una regrupació. Tu imagina, tu vas volant a 3.500 metres d'alçada i has d'aterrar a Sant Joan. O sigui, sí o sí, no pots seguir i anar tirant cap a la meta com en les altres balises. Això implica, primer, que no has d'arribar molt a la Sant Joan, perquè és perdre temps, vull dir, hauries d'arribar més baix, i que et regruparàs amb gent que potser la tens més enrere, perquè després de Sant Joan tu signes i has de tornar a volar. Si és tard, t'has de quedar a dormir perquè ja no podràs fer res, o pujar dalt de la muntanya i dormir dalt de la muntanya. Llavors, clar, és un tema de ficar una balisa d'aterratge, com es va fer fa 2 anys a Núria, implica que pots canviar la classificació, depenent de com vagin de separats, només pel fet d'aquesta balisa de Sant Joan.
0: Caram, interessant. Suposo que ells ja tenen, a més crec que el club els ha donat els plànols que vau editar fa un temps.
1: El mapa del Ripollès que vam editar, que és per Hike and Fly, per Pent, on veus les corrents, a banda hi ha la web on t'explica la zona, com són els corrents i tot això, quins llocs hi ha per enlairar-se, doncs els hi van facilitar l'organització perquè els fiquessin a la bossa del corredor. Perquè com a mínim en aquesta zona els que no són d'aquí, perquè clar, hi ha gent d'aquí, hi ha gent de la comarca que vola, que està, participa a la cursa, i clar, vull dir, no és perquè igualar avantatges, perquè venen els millors del món, vull dir que no vol dir res això, però sí que els pot ajudar una mica a entendre la zona, perquè com que han d'aterrar i tornar a enlairar-se, van pensar que era interessant que tinguessin el mapa.
0: Ara parlarem d'aquests pilots més locals, però el punt de signatura està situat al costat de l'edifici de secundària. Un cop hagin parat, imagina't, ja sigui aquell mateix dia perquè hi ha temps, com l'endemà, on anirien una altra vegada a enlairar-se?
1: el més probable, el més... o sigui, si arriben volant en condicions bones, aterren, signen i surten corrents ja. Mm-hmm. Ja es posen a córrer, bueno, si ten, bueno, vindrà el seu, els seus assistents o qui sigui, pues, hidratar-se, menjar alguna mm-hmm. cosa, parlar de com entrarà aquesta part ja final de la cursa, però hauran d'anar a tirar cap a la banda de Serra Caballera, mm-hmm. que no cal que arribi molt amunt, depèn de l'hora del dia, poden sortir de molt a baix, o no anar ni a Serra Caballera, poden sortir de les Allades. Mm-hmm. Clar, això dependrà del risc que vulguin prendre. Si surts de les Allades ho tens més a prop, però si no remuntes, allà tots són boscos i has d'anar tan lluny i abans perdràs temps. Poden pujar fins a Maús i sortir de Maús, no cal pujar fins a dalt. Tot depèn de les condicions. Si no hi ha bones condicions, hauran de pujar fins a més amunt i això és el que hauran de decidir. I per això dic que l'assistent és qui ho... segurament ja ho porta decidit abans. Van en comunicació, vull dir, van parlant per telèfon... Vull dir que ho poden... clar, ells van comunicats tot el temps amb el banc del seguiment, ells amb els seus equips estan comunicats i es poden anar explicant tot el que s'hagin de dir.
0: Ara sí, qui tenim de local? Qui podríem considerar local en aquesta cursa?
1: Aviam, local hi havia dos, però per desgràcia un ha causat baixa per malaltia, vale? Que és en Freddy Tosset, que és també és sí, del club, de la Junta, i estava, bueno, sí, estava apuntat, estava entrenant, estava fent tot, però bueno, ha tingut un problema, no és res greu, però que li impedeix competir, o sigui, pot volar, però el tema de cardio, de caminar, pues no, ha de frenar-se. I molt dolorosament per ell i per molts, doncs, ha hagut d'abandonar. I l'altre pilot és de Set Cases, que és en Guillem Unroset. I ell, sí, ell, bueno, vull dir, sí, ja està a Donosti o allà a prop per començar, i és component de selecció catalana de Hack and Fly, que és una cosa que portem des d'aquí, des del club. Després, vinculat amb el club, diguéssim, amb nosaltres, també està una pilot femenina que la Francesca Mullagassi, crec que es diu així, sempre m'equivoco en dir el seu nom, ella és italiana però bueno, viu a Catalunya, però és que a més fa pertany a la selecció catalana i està aquí a Sant Joan quan fem els entrenaments i tot. Vull dir que tenim un... Bueno, i els acompanyants d'ells també són gent d'aquí vinculats al Ripollès, ni que sigui pel tema de selecció. Però local que participi tindrem en Guille. Guillem Unroset, de Set Cases.
0: Per tant, entenc això, que el club és el que, com pot passar, per exemple, al motoclub, no? Que a vegades també hi ha pilots que no són locals però que porten la marca del motoclub, no? Perquè vol dir que hi ha interès en fer-ho, no? Vull dir que aquí també passa el mateix amb aquesta pilot que has dit, eh?
1: Sí, la Francesca, vull dir, és ja pertany a la selecció catalana, que és una cosa que fem des del club i organitzem des del club, els entrenaments de la selecció es fan aquí i tot es fa aquí. I ella és la considerem nostra, vull dir, saps? Vull dir, la Francesca és la nostra representant del club femení del club, sí, i tant.
0: Sí. Doncs escolta, super interessant com sempre. Entenc que això, que uns dies abans, unes hores abans, podrem dir, mira, queda poquet perquè arribi el primer i que això, podem mitja hora podem
1: sí,
0: dir...
1: Sí, hi haurà un seguiment, clar, o sigui, de fet, per exemple, clar, arribaran, depèn de com vagi, o sigui, l'any passat, fa 2 anys, perdó, a Núria va passar això, van arribar 2, i a l'última de la tarda i fins al dia següent, que van arribar uns 7 o 8, però clar, de manera separada, vull dir, clar, no van junts, no és com una cursa de bicicletes on hi ha grups i, bueno, sí que junten 2 o 3 com a molt. Aleshores, per exemple, la funció que farem des del club és anar ja a muntar el parell de banderoles i el plafó on han de signar. Clar, el que farem és això, és estar atents a aquest seguiment, i quan veiem que el pilot ja està relativament a prop, anem allà i muntarem. Llavors, fent el seguiment aquest, mirant el seguiment pel mòbil o per on vulguis, és molt fàcil veure, bueno, que estan a punt d'arribar i estar a l'arribada si es volen anar a veure-ho, clar.
0: Doncs ja ens avisareu i també a través de les nostres xarxes també avisarem per la gent que vulgui anar a fer el curiós.
1: Perfecte.
0: Xavier, és una passada això, ens agrada molt parlar-ne, perquè és molt curiós, se'ns fa molt estrany cada cop menys, però igualment cada cop ho escoltem diem, ostres, com pot ser possible, que interessant, i que bé que aquest any doncs, hi hagi aquesta parada aquí a Sant Joan.
1: M'alegra sentir-se.
0: Doncs res, moltes gràcies.
1: Vale, a vosaltres. Merci.
0: Vagi bé. Adéu.
1: Adéu.
2: I com cada dilluns, marxem més enllà de la Lluna, de la mà de l'Adriano Sabater, que avui ens parla de nebuloses.
3: Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. A bord de la nau Infinitum, des d'algun punt entre les estrelles, retransmetem, connectats sempre amb la veu de Sant Joan. Perquè, malgrat la distància, mai no estem del tot lluny de casa. Recordeu, som pols d'estrelles, matèria antiga, que ha après a mirar, a sentir, a preguntar. Som consciència creada pel propi univers per observar-se a si mateix. Som una de les seves formes més velles. Un instant breu, però capaç de comprendre l'infinit. Així que quan mireu al cel aquesta nit, no oblideu que allò que busqueu també us està mirant. Avui, a Més enllà de la Lluna, parlarem d'uns dels objectes més fascinants de l'univers, les nebuloses. Una nebulosa és un immens núvol de gas i pols interestel·lar. Algunes ocupen desenes o centenars d'anys llum i estan formades principalment per hidrogen, l'element més abundant a l'univers. Durant segles, els astrònoms no sabien ben bé què eren. Amb els primers telescopis només hi veien unes taques difuses i les van anomenar nebuloses, que en llatí significa núvol. Amb el temps es va descobrir que algunes d'elles eren, en realitat, galàxies molt llunyanes, mentre que d'altres sí que eren enormes núvols de gas dins la nostra pròpia galàxia. Avui sabem que hi ha quatre grans tipus de nebuloses. Les d'emissió, que brillen gràcies a la llum de les seves pròpies estrelles. Les de reflexió, que reflecteixen aquesta llum. Les fosques, que amaguen la llum de les estrelles darrere. I les planetàries, que són les restes expulsades per estrelles semblant al Sol quan arriben al final de la seva vida. Les nebuloses tenen una funció extraordinària. Són el bressol de noves estrelles. A l'interior d'aquests núvols, la gravetat va comprimint lentament el gas, la pols, fins que la temperatura augmenta tant que s'encén la fusió nuclear. Així neix una estrella. Al seu voltant, amb el temps, també es poden formar planetes, llunes, asteroides, cometes. Un dels llocs més espectaculars on podem observar aquest procés són els coneguts pilars de la creació. Els pilars de la creació són tres enormes columnes de gas i pols situades dins la nebulosa de l'Àguila, a uns 6.500 anys llum de nosaltres, a la constel·lació de la Serp. Cada pilar té diversos anys llum de longitud. Són tan immensos que el nostre sistema solar hi cabria moltes vegades. Van ser identificats pels astrònoms molt abans, però es van fer mundialment famosos l'any 1995, quan el telescopi espacial Hubble en va obtenir una fotografia que es considera una de les imatges més icòniques de la història de l'astronomia. Aquella imatge ens mostrava amb gran detall, mai vist fins aleshores, enormes columnes de gas on estaven naixent noves estrelles. L'any 2014, el Hubble va publicar una nova versió amb una resolució encara més alta. I el 2022, el telescopi espacial James Webb ens va oferir una visió completament diferent. Com que observa en llum infraroja, és capaç de travessar bona part de la pols i revelar estrelles acabades de néixer que el Hubble no podia veure. És com si haguéssim aixecat un vel que amagava el que passava a l'interior d'aquests pilars. Curiosament, els pilars de la creació no duraran per sempre. La intensa radiació de les estrelles massives que hi ha a prop els està erosionant lentament. D'aquí a uns quants centenars de milers d'anys, aquestes estructures probablement hauran desaparegut. Però abans d'esvair-se, hauran donat lloc al naixement de moltes noves estrelles. I voldria acabar amb una reflexió. Quan observem, quan contemplem una nebulosa, no estem veient només un paisatge bonic al cel. Estem observant el lloc on l'univers continua creant. Els mateixos àtoms que avui formen les muntanyes, els oceans, els arbres, o cadascú de nosaltres, un dia van formar part d'estrelles que van viure i van desaparèixer fa milers de milions d'anys. Però potser aquesta és una de les idees més velles de l'astronomia, que l'univers no és una cosa allunyada de nosaltres. En realitat, nosaltres en som una petita part conscient. Som la manera que té el cosmos de mirar-se a si mateix, de preguntar-se d'on ve i cap a on va. La propera vegada que aixequeu la mirada cap al cel nocturn, recordeu que entre aquells punts de llum encara hi ha llocs on, aquest mateix instant, estan naixent noves estrelles. I potser al seu voltant també s'estan formant nous mons que algun dia tindran algú que, igual que nosaltres avui, es preguntarà quin és el seu lloc a dins de l'immens univers. Una abraçada còsmica, companys i companyes planetaris. Gaudiu del firmament

0: It ain't over till we tap out. Cole, you better make these niggas feel you. We ain't seen them come, we ain't seen them go. From the come up to the fall out. And even when we fall out, we don't fall off, nigga.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
3: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
2: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
4: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim un projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava més, pujava uns 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
2: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dilluns 22 de juny de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que un grup de WhatsApp d'una entitat tregui fum després que hagin llegit que demà és l'últim dia per presentar propostes als pressupostos participatius i hagin de decidir quines faran com a entitat. Ho poden fer en paper i en línia, que és més fàcil. Això si no ets client de Movistar, perquè cada 2x3 falla la connexió. Divendres i dissabte els seus clients van quedar-se sense internet per un nou robatori de fibra. La paciència té un límit i molts ja estan canviant d'operadora. En parlem amb una santjoanina que ho sap molt bé.
1: Soc la Gemma Esquerrà i soc l'assessora comercial de Catalunya Telecom. És una operadora de telecomunicacions 100% catalana i oferim servei de fibra i de telefonia mòbil.
0: Hola, Gemma, explica'ns, com és que vosaltres no patiu les caigudes de la xarxa?
2: A Catalunya Telecom nosaltres tenim servei propi de fibra i per això quan hi ha una caiguda d'aquestes de la xarxa de Movistar, a nosaltres no ens afecta. Els nostres clients continuen podent navegar a casa seva i no tenen aquestes avaries que últimament són bastant comunes aquí a Sant Joan. Bueno, de fet, a la Vall de Camprodon, Vall de Ribes i aquí al Ripollès últimament són bastant seguides aquestes avaries.
0: I esteu notant que hi hagi persones o empreses que abandonin Movistar i canviïn a la vostra empresa?
1: I tant, es nota molt. És que clar, han viscut avaries que poden durar fins a 5 dies. I avui en dia quedar-te sense internet a casa i sense cobertura al mòbil al mateix temps és un desastre autèntic. És que ho fan servir per tot.
0: Qui fa el canvi?
1: Els primers que fan el pas quan hi ha una avaria d'aquestes, i sol ser bastant instantani, o sigui, al mateix dia, són comerços i gent que teletreballa. Un comerç avui en dia quedar-te sense wifi és desastrós perquè tens tots els preus a l'ordinador, no pots cobrar amb targeta, és bastant desastre i la gent es desespera molt. I al final nosaltres oferim exactament les mateixes prestacions que qualsevol gran empresa o qualsevol empresa, però ho fem més senzill. De fet, l'atenció pel client aquí al Ripollès sóc jo, que em poden escriure directament per WhatsApp, o la meva companya Melanie, que està a la botiga de Ripoll. Vull dir, és molt més senzill que trucar a un 012, et surt una màquina, et surt una persona que no ho sap, et surt una altra, ho has de tornar a explicar. Al final és molt més senzill fer-ho amb nosaltres.
0: Quin és el perfil de clients que teniu?
1: Tenim des de gent jove, famílies, empreses. Tenim molts clients de gent gran, perquè hi ha molta gent gran que vol tenir el fixe encara, i avui en dia sí o sí el fixe ha d'anar amb el servei de fibra. I clar, ells, molta gent no utilitzen la fibra i van a qualsevol altra companyia, s'han de quedar la fibra, el fixe, el mòbil, i amb això els cobren molt. I nosaltres hem fet uns packs expressos adaptats a això.
0: Crec que amb el telèfon sí que treballeu amb Movistar, oi?
1: Nosaltres, amb servei de mòbil, treballem tant amb Movistar com amb Vodafone. O sigui, els meus clients poden triar o una cobertura o l'altra. Sí que és veritat que jo, aquí a Sant Joan, sempre aconsello més Movistar perquè, per exemple, a Ogassa no hi ha cobertura, a la muntanya. La de Vodafone és bastant més justa. Però quan hi ha aquests talls, els clients que han triat la cobertura Movistar amb Catalunya Telecom es queden sense cobertura. Vull dir que sense wifi a casa no es queden mai. Vull dir, poden arribar a casa, ara més ha sortit trucades per wifi. Vull dir que un cop estan a casa poden trucar normal, poden rebre els whatsapps, etc. Però sí que és veritat que amb aquests talls de Movistar tinc clients meus que es queden sense telefonia mòbil. Llavors, sempre poden fer el canvi. Si jo tinc clients que diuen no, és que jo necessito sí o sí cada dia el telèfon, doncs els passo a Vodafone i quan hi ha aquests talls no els afecten. De fet, a casa meva tenim mig i mig. Tenim dos telèfons amb Movistar i dos telèfons amb Vodafone. Vull dir que podem oferir les dues opcions.
0: Doncs ja ho sabeu, mentre Movistar no faci cas als seus clients ni solucioni els problemes que hi ha a la xarxa, teniu altres operadores com Catalunya Telecom, Vera, Masmòbil o d'altres amb infraestructura pròpia que no pateixen aquests talls. I marxem explicant-vos que l'Ajuntament de Sant Joan ha encarregat un estudi socioeconòmic per preparar la candidatura municipal al Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya, una convocatòria que pot presentar una oportunitat important per aconseguir recursos i fer possibles noves millores en habitatges, carrers, places i serveis de la vila. Trobareu més informació a la pàgina web de l'Ajuntament. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i La Xarxa. Fins demà.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Comte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Comte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Comte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
2: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris, per tant jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres amb el Blau Mut ens tenim un agraïment mutu, i aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Comte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Comte Arnau, per tant vam poder fer el cicle del Comte Arnau gràcies a ells, i ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Comte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Un grup d'uns 5 veïns de la Vila Vella de Sant Joan de les Abadeses que havien format part de l'antiga associació de veïns del barri han impulsat una campanya per reclamar una solució al tancament de la plaça Major a causa del mal estat de l'edifici de Can Blanxart i perquè s'hi pugui tornar a fer activitat. Cal recordar que fa un mes que l'Ajuntament va perimetrar l'edifici amb tanques i va prohibir fer-hi qualsevol acte públic després que s'haguessin produït despreniments de la façana. El consistori havia declarat en ruïnes l'edifici feia 2 anys i va instar el bisbat de Vic, que n'és el propietari, a solucionar-ho. De fet, l'Ajuntament va redactar un projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària, però el bisbat va aturar el procés portant el cas a judici. Un jutge va aturar el procediment per requerir un informe vinculant del Departament de Cultura. Aquest grup de veïns han començat una recollida de signatures, han penjat pancartes gegants a la façana de Can Blanxart amb missatges com la plaça Major mereix una solució, patrimoni en risc, actuació urgent i propietat i administracions busqueu solucions, i volen fer una enganxada de cartells per tot el municipi per demanar una solució. També diuen que no van en contra de ningú, sinó que volen una solució. Sentim a Nando Gil parlant de la importància de la plaça.
2: Amb aquesta situació ens trobem, per exemple, la setmana passada, hi va haver la tipa de tapes i ja no es va poder fer aquí la plaça, sinó que es va haver de fer el passeig. I com aquestes n'hi haurà moltes. Ara ve la revetlla de Sant Joan i tampoc la podrem fer aquí, no? Es va fer els sopars medievals, inclús fèiem un sopar del pícnic que cada veí es portava el menjar, es disfressaven aquí, es feien festes, vull dir, hem arribat a fer veneres aquí sota, però moltes festes. Hi havia una activitat i una d'això és que ara ja ho entenc que no hi hagi tant, perquè entre que el mercat ja no hi és, botigues que han anat tancant i tot això, és clar, cada vegada aquesta plaça té menys vida, no? Bueno, i arribarà la festa major i tindrem pel mig les pavordes, alguns dies les sardanes i tot això, no sé com s'acabarà. I nosaltres el que volem és que s'arribi a prendre una solució.
1: També recordava la importància de l'activitat comercial de l'espai en temps passat.
2: Me'n recordo quan hi havia encara l'altre ajuntament, que hi havia hagut la ràdio sota l'ajuntament, al costat hi havia encara la Genoveva, la botiga d'en Blanxart, aquí davant del forn, vull dir, que la Carmelita, la carnisseria, bueno, hi havia una vida i la gent pujava i baixava pel carrer Major. Hi havia també Cal Esteve, que donava molta vida. Hi havia un moviment, no? I és molt trist haver arribat amb aquests extrems.
1: Els veïns continuaran mobilitzats per trobar una solució.
3: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.

tal com si t'hagués parit de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: el talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

iCat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.